carrers estrets, empedrats i molls, de fanals groguencs, d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols, si sortís algú a desitjar-me sort. I jo et dic, i són, que no els sents com canten.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Tírate, yo no la tengo.
1: ¡Ahorita en la tía!
0: ¡Baja, corra!

0: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

responsable del que pugui seguir. Estan passant coses al meu nas, clarament tenen a veure amb tu i amb la pell que t'envolta. He memoritzat cada racó i penso revisar-lo.

Avui que fem niuet a casa, un lloc a l'armari per quan puguis venir, ho he pensat bastant, una mica massa, vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

treballat dins els nívols. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars dels teus globus oculars. D'aquest amor consumible en sortíem consumats. I veig un sol dissident amallat dins els nívols. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars d'unes formes copulants. D'aquest amor.

0: Es
1: Faena. Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engranó.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

immens. No m'agrada veure't si te'n vas. El cultiu de la paciència ni l'olor del gas. De fet,

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: els germans que es barallen per l'herència.
1: Ah, l'herència, clar.

0: música que era tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: I'm in the fucking crack house.
1: Max Power, cut the sauce.
2: It's Lix.
3: Di que callis, nai. Amb qui penses que parles quan els temes dius que no sóc real. No em fico la gent amb la que vas perquè no m'importa. Si trafiques, no trafiques, fluixa'm a la porta.

No. Taladro, soc drill, soc broca. Poso el cap en...

seva mirada, com entra per dintre, fins al fons em clava. Només m'havia passat un... Inclús quan somis recordava. Sóc un xo de la poli, buscant la money amb la moto, la... Gràfiques confes...

mata el calent. No anem a gas, anem al 300 pa. Li ha bons ar... Tots... Que es disparen pel·lis com el...

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

seguint la nit busquem la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodi trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la nota.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, màxima alerta a Catalunya pels incendis simultanis que cremen ara mateix a diferents punts del país. Un dels que més preocupa és el que s'ha declarat a l'Anoia, entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt, i que manté confinades més de 33.000 persones. El foc continua fora de control i ha arribat a afectar diverses naus industrials i algunes cases. La feina dels bombers se centra en evitar que faci el salt cap a la zona del Bruc, a les portes del massís de Montserrat. Situació complicada també al Vallès amb l'incendi de Sant Manat, que també manté confinats veïns de nuclis com la urbanització del Farell dins del bosc i amb les flames pujant muntanya amunt cap a Caldes de Montbui. El govern ha centralitzat un punt únic de comandament de l'emergència a Cerdanyola del Vallès. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 7 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció de l'incendi de les Gavarres, a l'Alt Empordà, que, de moment, ha afectat 2.200 hectàrees i que encara no s'ha pogut controlar. En plena onada de calor, el risc màxim de foc forestal s'eleva avui a més d'un centenar de municipis de 18 comarques. El govern espanyol s'obre a plantejar un objectiu de dèficit diferent per a les diverses comunitats autònomes. És la fórmula que reclamava la Generalitat i Esquerra Republicana i que s'ha plantejat al Consell de Política Fiscal i Financera, on Hisenda ofereix mantenir el marge de dèficit del 0,1%. La selecció espanyola avança al Mundial de Futbol i disputarà els quarts de final. El combinat va superar Portugal per la mínima amb un gol de Mikel Merino al temps afegit. Feia 16 anys que el combinat no arribava tan lluny en una Copa del Món. El proper rival serà la selecció belga, que ha golejat els Estats Units per 1-4. Dilluns hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. Dos minuts i mig els que passen ara de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana i si els incendis estan també provocant gaires problemes en aquesta xarxa. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran, explica'ns.
2: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dimarts, destacant que es mantenen tallades per incendi diverses carreteres. Recordem, algunes d'elles són la C15, dintre la Torre Claramunt i la Pobla de Claramunt, també la BV-2131 a la Pobla de Claramunt fins a Carme, també la GI-660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonge, la GI-V-6612 entre Santa Cristina d'Aro i Calonge i també la GI-510 a Lles. Totes aquestes vies, doncs, tenen restriccions només oberts al pas per a veïns. Tot i així, també hem de destacar que hi ha tallada completament la GI-V-664 entre Cassà de les Selves i Cruïlles, per només en aquest cas, en aquest mateix tram. Per altra banda, però, també tenim altres incidències. Parlem d'un accident de tot just fa uns instants, de primera hora del matí. A les 6:30 aproximadament, un vehicle accidentat deixa un carril de circulació tallat a la C58 a l'altura de Ripollet, que en direcció Sabadell, també de retruc, doncs provoca fins a 5 quilòmetres d'aturades. Més enllà d'aquesta incidència, doncs en general també tenim força col·lapse en tot el nus de la Trinitat en direcció Barcelona. Sobretot per la C58 també ja hi ha retencions des de Sant Quirze. Tot plegat ens deixa retencions a les dues rondes en sentit sud. Al Llobregat també ja comencem a tenir retencions i lentitud habitual cap a Barcelona i al Vallès. Encara destaquem aquestes cues d'un quilòmetre en sentit sud al punt de Montornès del Vallès i Barberà a la AP7. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara la previsió del temps amb aquesta onada de calor que és persistent i que tant ens fa patir. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia. Un dimarts, una altra vegada molt calorós, d'onada de calor. De fet, a hores d'ara, moltes temperatures arran de mar, també cap a l'Empordà, estan per sobre dels 25 graus. I aquest matí, simplement amb alguns núvols poc importants cap a l'Ebre. També, com no, aquesta cendra que s'originen els incendis que encara tenim al prelitoral barceloní. Aquesta tarda, temperatura com la d'ahir o més alta i tot, fregant els 40 graus al Pla de Girona, cap als 41-42 graus a la Vall de l'Ebre, també a les comarques de Ponent i justament al nord de Lleida, amb alguna tempesta, però local. Sobretot, atenció, el que portaran aquestes tamborinades seran ràfegues de vent destacables. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Màxima alerta a Catalunya pels diversos incendis simultanis que cremen ara mateix el país. El govern ha establert un únic punt de comandament a Bellaterra per coordinar la gestió i ha demanat ajuda a l'exèrcit. Els focs que més preocupen hores d'ara afecten la comarca de l'Anoia, on hi ha milers de persones confinades. El Vallès Occidental, també amb confinaments massius i amb les flames encara fora de control i en proximitat a diverses cases d'urbanitzacions disseminades. En definitiva, el pitjor escenari en plena onada de calor que tensiona al màxim els bombers que han hagut de reubicar part dels efectius desplegats a l'espai de les Gavarres. Davant de tot plegat, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha insistit en reclamar prudència i el cap dels bombers, David Borrell, ha posat en context la gravetat de la situació.
4: Estem en una situació en la qual tenim simultanietat d'incendis, tenim activada l'ordre de M2, que vol dir que els parcs, tant pel que fa a comandaments com per bombers i bomberes treballant, doncs estem a màxims, donada aquesta simultanietat, i ens preocupa sobretot doncs, l'activitat i la simultanietat de tres incendis alhora.
5: Tot això fa que estem ara mateix doncs, amb un nivell de tensió molt elevada, per això hem decidit muntar un centre de comandament central aquí a les instal·lacions del complex central de bombers i des d'aquí doncs, poder prioritzar i poder establir estratègia general de país amb cadascun d'aquests incendis.
1: La situació és especialment crítica, com dèiem, a la comarca de l'Anoia, on l'incendi declarat entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt ha devastat de moment 400 hectàrees i manté confinats uns 33.000 veïns, també d'altres urbanitzacions i municipis com Vilanova del Camí, Capellades, la Torre de Claramunt i el sud d'Igualada. El foc ha arribat a afectar alguns habitatges a la Pobla de Claramunt, així com a tres naus industrials i una deixalleria. A causa de les flames, s'han hagut de tallar algunes carreteres com la C-15. De fet, un dels objectius principals dels bombers en les tasques que continuen aquest matí és evitar que el foc salti en aquest punt viari i també la C-37 pel potencial d'expansió que tenen les flames de fins a 6.000 hectàrees. El temor és que la propagació es pogués estendre cap a la zona del Bruc i al massís de Montserrat. Un altre punt de màxima atenció dels bombers se centra, com us dèiem, a Sentmenat, al Vallès Occidental, on l'incendi ha començat quan una màquina excavadora s'ha incendiat en un polígon industrial. La ràpida propagació del foc, que continua fora de control muntanya amunt i que ha obligat a confinar diferents nuclis, així com els del Farell i a Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui. Ara mateix afecta un centenar d'hectàrees amb un potencial d'arribar fins a les 2.000. La màxima prioritat dels bombers és protegir el flanc dret per evitar que les flames impactin en la urbanització del Farell, que és dins del bosc i on hi ha cases de fusta. Andrea López, socorrista del càmping El Pasqualet de Caldes de Montbui, explicava així a BOTV els moments inicials de l'incendi.
6: Ens han avisat, hem començat a veure el fum i hem dit, bueno, precaució, de moment ningú ha dit res, fins que ens han avisat i protocol d'evacuació, amb calma al principi, perquè sobretot hi ha gent gran, els nens, que ningú es posés nerviós, i simplement, doncs, a poc a poc, anar evacuant el càmping, perquè al final, doncs, pues, precaució més que res, perquè al final és un foc que estava a prop. Tots els treballadors que hi érem anàvem lloc, parcel·la per parcel·la, avisant que, sisplau, agafessin cotxe i anessin sortint.
1: Un altre dels incendis actius és el que es va declarar ahir a la tarda al Coll de Comiols d'Artesa de Segre, a la Noguera, que ha afectat provisionalment unes 35 hectàrees. Els bombers, però, ja van aconseguir estabilitzar-lo poc abans de les 8 del vespre i hores d'ara ja està controlat. Els agents rurals han informat que el 85% de la superfície afectada és forestal i el 15% agrícola, i es treballa amb la hipòtesi que el foc l'hauria originat una màquina recol·lectora. Per aquest incendi s'han mobilitzat un centenar d'efectius, 30 dotacions terrestres i 4 mitjans aeris. La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció de l'incendi de les Gavarres a l'Alt Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees. Així doncs, l'incendi encara no es dona per controlat perquè hi ha hagut petites represes i els bombers hi estan treballant per evitar que es reactivi. A més, encara hi ha dues carreteres tallades, la GI-660 de la Bisbal d'Empordà a Calonge i la GIB-6612 entre Santa Cristina d'Aro i Calonge. Així ho expliquen els veïns de la zona.
7: He cogido mi perro, pero sin mis gatos. Y después, como nosotros hemos limpiado siempre cada año los bosques, el fuego ha pasado. La casa principal no tiene muchas dueñas, pero todo el resto, la electricidad, la agua, la pequeña casa al lado, todo, las coches, todo está roto.
8: Intentàvem tenir un permís per pujar allà dalt, perquè té de remenar el tema de l'assegurança també, i no ens l'han concedit perquè el foc no està apagat oficialment. Llavors, el que ens han donat és un permís per pujar a donar menjar als animals, els peixos i els gats que tenen allà.
1: L'incendi forestal que crema des de dissabte a la tarda a la Catalunya del Nord ja ha calcinat prop de 4.700 hectàrees. El foc s'ha complicat arran d'una climatologia complexa, amb molta sequedat i canvis de vent. Ahir les flames es van descontrolar arran de la calor, la tramuntana i, sobretot, un aire molt sec. Hi ha 10.000 desallotjats de 26 municipis diferents, amb una cinquantena d'edificis afectats i 16 ferits lleus, 4 dels quals bombers. Entre 700 i 800 bombers treballen sobre el terreny amb uns 200 vehicles, dos helicòpters bombarders d'aigua i avions Dash i Canadarm. El risc d'incendi que es manté molt alt arreu del país, amb el perill màxim previst per divendres després de molts dies seguits de calor molt elevada i humitats molt i molt baixes. Segons el Pla Alfa, 111 municipis de 18 comarques estan al nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal. Són la zona del Baix Empordà, afectat pel foc de les Gavarres dels darrers dies, però també bona part de la Noguera i el Pallars Jussà, en una zona que s'extén cap a l'Alt Urgell i el Solsonès i fins a la Catalunya Central, i cap al sud, a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. A més, els agents rurals han restringit l'accés a 6 espais naturals. Són les Gavarres, Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rialp i també Montserrat, malgrat que sí que es permet l'accés al monestir. Hem repassat els incendis que afecten Catalunya, uns incendis que arriben i que ho fan en plena onada de calor. Avui serà un dels dies àlgids d'aquesta onada, que s'allargarà com a mínim fins dijous. Aquest dilluns ja han superat els 40 graus municipis de la Ribera d'Ebre, el Segrià, el Priorat, el Bages i el Pallars Jussà. La temperatura més alta ha estat a Vinebre, que ha fregat els 42 graus. I és que la calor afectarà especialment les Terres de l'Ebre. Els companys de Canal T han sortit al carrer per veure com la ciutadania afronta aquestes altes temperatures.
9: La segona calorada de l'estiu se preveu que sigui pitjor que la primera, tant pel que fa a la durada com per la intensitat de les màximes. Els termòmetres podran superar els 42 graus.
10: Per combatre la calor, intento sobretot evitar les hores punta del migdia o estar pel carrer a l'exposició del sol. I pues, venim aquí amb els amics i prenem alguna cosa, o anem a la platja, que també va molt bé, quan fa molta calor.
11: Al venir de Màlaga, pues, lo que nos ha llamado la atención es que parece que continuamos con nuestro clima, o incluso más, porque es un poco más seco que el de Màlaga, però nos sorprendió.
12: Bueno, la calor, sí, quan és tan forta, el que s'ha de fer per mi és a la sombra no sortir ni fer esports, com veig gent que passa per aquí corrent a aquestes hores, i molta hidratació.
9: Des de Protecció Civil se demana extremar les precaucions davant el perill de risc d'incendi extrem i que s'eviten les activitats de risc d'incendi al medi natural. Se recomana no freqüentar les zones forestals i espais naturals, especialment en les hores de màxima insolació.
1: Davant les altes temperatures cada cop més presents a Catalunya, el Departament de Salut afinarà els seus sistemes de monitoratge per saber quins efectes causa en la salut de les persones. El portal anomenat Cívic incorporarà nous indicadors sobre els cops de calor, els síncopes i la deshidratació ateses a urgències, a primària i als hospitals. La mortalitat, però, no es coneixerà probablement fins al final de l'estiu, perquè determinar quines morts són causa directa de la calor és difícil. Ho ha explicat el subdirector director general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz.
13: Imaginem un cas de deshidratació d'una persona de 80 anys que té problemes renals, problemes cardíacos, però múltiples medicacions, ha tingut un accident cerebrovascular, etcètera, etcètera. Com ho classifiquem? On posem? I quina és la contribució, diguem, d'esta deshidratació transitòria que ha pogut tenir com a causa de la mort directa? És complexa?
1: El Departament de Salut, que assegura que durant aquest mes de juliol es disposarà del 90% dels llits dels hospitals del sistema públic i del 84% durant l'agost. Ho ha fet públic la Conselleria 3 dies després que el Sindicat Metges de Catalunya denunciés que l'estiu començava sense conèixer cap pla assistencial específic. Salut garanteix les operacions no ajornables i prou llits disponibles per atendre descompensacions agudes de pacients. Pel que fa als centres d'atenció primària amb més demanda a l'estiu, es reforçaran amb 972 professionals provinents de noves contractacions o bé de reorganitzacions, ha dit Salut dels mateixos equips. Ara mateix, 7:45, el govern espanyol estudiarà un objectiu de dèficit asimètric per a les comunitats autònomes, tal com proposen la Generalitat i Esquerra Republicana. Ho han dit en el Consell de Política Fiscal i Financera celebrada aquest dilluns a Madrid, on Hisenda ha ofert mantenir un marge de dèficit del 0,1% del PIB fins al 2029. Les comunitats del PP s'hi han oposat. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha valorat la idea. Ha recordat que l'any 2013 el PP ja ho va fer i els ha reptat a ser solidaris entre les comunitats que presideixen.
14: Però la verdad es que no he percibido por parte de la mayoría de comunidades autónomas del Partido Popular pues esa voluntad de llegar a un acuerdo en cuanto a los déficits asimétricos. Pero insisto, que las propias comunidades del Partido Popular les pregunten a la Comunidad Valenciana y a Murcia si necesitan de la solidaridad de cederles margen fiscal de unas comunidades autónomas que no necesitan a otras. Es una pregunta dentro del perímetro del Partido Popular.
1: La proposta del dèficit asimètric ha sortit de Catalunya. S'hi han referit el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i també la consellera d'Economia, Alícia Romero, en sortir del Consell de Política Fiscal i Financera.
15: Quan Europa assigna sostres de dèficit en els estats que formen part de la Unió Europea, no assigna el mateix sostre de dèficit a tothom. Hi ha administracions públiques que estan en superàvit perquè han decidit no finançar els seus serveis públics.
16: En aquests moments hi ha comunitats autònomes que tenen superàvit, altres que partim doncs, o tenim dèficit d'una manera molt clara. Això és en part perquè iniciem o partim de situacions molt diferents, també perquè el model de finançament caducat des de l'any 2014 doncs no ens aporta els mateixos recursos a uns que als altres, i per tant ens sembla que ja que encara no hem apurat un model de finançament, que esperem fer-ho aviat, doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficits asimètrics.
1: El jutge ha autoritzat Begoña Gómez a anar a la graduació de la seva filla a Londres, però no a la cimera de l'OTAN a Turquia. La decisió l'ha pres el magistrat substitut de Juan Carlos Peinado perquè aquest ha marxat de vacances. El jutge Antonio Viejo, substitut de Peinado, ha permès el viatge de la dona del president Pedro Sánchez a Londres, argumentant la bona cooperació judicial entre Espanya i el Regne Unit, i ha rebutjat el viatge a Turquia perquè aquest país, diu el jutge, no pertany a l'espai de seguretat i justícia de la Unió Europea. Reforçar el paper de les direccions de les escoles i instituts, aplicar incentius als docents, no abaixar ràtios de forma generalitzada, sinó en situacions a l'aula que ho requereixin, i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. Són les prioritats que fixa l'OCDE per a la millora educativa a Catalunya. És el primer informe que l'organisme internacional elabora en el conveni a 4 anys signat amb la Generalitat per capgirar els mals resultats acadèmics. Ens ho explica tot plegat l'Esther Minguell.
17: L'informe estableix que el sistema educatiu català té una base sòlida, però amb uns desafiaments creixents a l'aula, amb alumnes amb grans desigualtats socioeconòmiques. Per revertir-ho, proposa enfortir les direccions perquè puguin liderar el projecte pedagògic i potenciar la carrera docent, premiant econòmicament les figures sèniors i aquells que exerceixen en centres amb més complexitat. També adequar la formació dels mestres segons les necessitats a l'aula o tenir un sistema d'avaluació que no només ofereixi dades, sinó que permeti guiar en la millora de l'aprenentatge. I Incideix també en dotar de més inversió les escoles i instituts amb alumnat més vulnerable i no generalitzar la baixada de ràtios d'alumnes a les classes. Ho explica un dels coordinadors de l'equip de l'OCDE que ha fet l'informe, Pablo Santiago.
18: Cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande, por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que no habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños.
17: Amb aquest informe, el Departament d'Educació començarà a desplegar mesures amb l'acompanyament dels experts de l'OCDE que en els propers dos anys els guiaran en els canvis.
1: I no deixem encara l'àmbit educatiu perquè, després de 22 anys en barracons, Òrrius reclama una escola nova. L'Associació de Famílies demana ser una prioritat als pressupostos que la Generalitat ha aprovat aquest juliol. És una crònica de la Clara Sánchez, de TV Mataró.
19: L'Associació de Famílies dels Infants assegura que des del 2011 diversos governs de la Generalitat els prometen un nou edifici, però mai és una realitat.
20: L'escolarització aquí de tota una generació ja ha estat en barracons. És a dir, que hi ha famílies que ja porten els seus fills aquí, que ells van estar escolaritzats, no?, en barracons. Cada vegada que anem a l'administració, no?, tothom diu, sí, sí, la necessitat hi és. Però com que som un poble petit, com que al final aquí no hi ha una massa, no?, social no?, sembla que el món rural quedi com abandonat.
19: La biblioteca és un porxo tancat, el conjunt de l'equipament hi manca accessibilitat, climatització, sala de professors i sala de psicomotricitat, fet que obliga a habilitar el menjador per l'activitat física. Un 60% de l'alumnat fa classe en els dos barracons, un dels quals es va renovar l'any passat i l'altre que té més de 20 anys.
21: Perquè ja era insostenible, eren humitat, goteres, forats, que hi ha tots els dibuixos, però no volem que per canviar un barracó ja tornem a passar una altra vegada a la llista d'espera.
19: L'AFI s'ha reunit aquest mes de juny amb serveis territorials del Maresme i el Vallès Oriental, però no n'han arrencat cap compromís.
1: Us ho destacàvem en els titulars. La selecció espanyola avança al Mundial de Futbol i disputarà els quarts de final. El combinat va superar Portugal als vuitens per la mínima amb un gol de Mikel Merino en el minut 91. El navarrès, que havia entrat al terreny de joc 5 minuts abans, va aprofitar una passada de Ferran Torres, que també havia entrat com a reforç en el segon temps. Unai Simón va tornar a deixar la porteria a zero i continua imbatut a la competició. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, destaca la bona feina de l'equip.
22: Este grupo de personas tan implicadas, tan cohesionado, tan generoso, tan solidario, pues bueno, lleno de valores que repercuten y redunden en beneficio del equipo. ¿Por qué? Porque luego, además de todo eso, son unos jugadores con un talento excepcional. Y todo eso junto en esa coctelera, pues da un equipo competitivo que no da un balón por perdido nunca, que está hasta el final.
1: El rival de la selecció espanyola als quarts de final serà Bèlgica, que aquesta matinada ha eliminat els Estats Units per un contundent 1-4. El partit es jugarà divendres a les 9 del vespre. Avui quedarà completat el quadre dels quarts amb els vencedors dels duels Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia. I punt final, el pas del Tour de França per Catalunya, la tercera etapa amb inici a Granollers i final als Angles, ja en territori francès, es va tancar amb triomf de Tadej Pogacar de l'equip UAE, que avui vestirà el mallot groc després de situar-se líder de la general. L'eslové es va imposar en els metres finals a Jonas Vingegaard, a qui va treure 2 segons, com també a Carapaz i a Seixas. Avui es disputarà la quarta etapa de mitja muntanya amb sortida a Carcassonne i final a Foix. El recorregut de l'etapa va passar per diversos municipis del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès i la Cerdanya. Per tercer dia, la resposta dels aficionats va ser massiva, amb una gran presència al llarg de tot el traçat, que va tenir el punt més destacat a la Collada de Toses. Els aficionats destacaven l'oportunitat de mostrar el territori en un aparador com el del Tour.
23: Seguim el ciclisme i hem anat a França. El que mou el Tour no mou cap carrera del món.
24: Poder demostrar al món que encara hi som, no? Que Catalunya és un país molt guapo, amb molta muntanya, amb un territori preciós i que amb una gent molt maca.
1: Un mes i mig després de posar el punt final a la temporada, l'Espanyol es posa avui en marxa per preparar el nou curs. Durant dos dies, la primera plantilla blanquiblava i alguns jugadors del filial passaran les habituals proves mèdiques i físiques abans d'iniciar els entrenaments a les ordres de Manolo González. Mentrestant, la direcció esportiva ha decidit ampliar el contracte d'Àngel Fortuño fins al 2030. El porter, que la temporada passada va debutar a primera, assegura que és un somni complet.
0: He estat treballant cada dia fins que ha arribat l'oportunitat i al final el club me l'ha donat i bueno, he intentat aprofitar-la el millor possible i així ha sigut. És un orgull per mi formar part de l'Espanyol quasi tota la meva vida. Al final l'Espanyol m'ha fet créixer com a persona i com a jugador i bueno, cada any treballar cada dia com si fos l'últim.
1: Quan falten només 5 minuts per arribar a 7:45, us expliquem que dilluns hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. Ens ho explica en David Navarro.
2: Joan Costa va ser un dissenyador de formació autodidacta que durant la seva extensa trajectòria va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques o institucions. D'ell va ser la reconeixible imatge de marca de Gallina Blanca o la proposta que el Banc Santander adoptés el color vermell, per exemple. Sempre, com ha explicat el comissari de l'any que porta el seu nom, Jesús del Hoyo, amb la idea que la imatge és comunicació i ha d'anar dirigida a les persones.
3: Dissenyava des de les necessitats de la gent. No desde una visión utópica en una atalaya fantástica, ¿no? Donde todo es ideal. No, tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
2: Sota el nom d'en Joan Costa, la concepció del disseny actual, fins l'any vinent s'organitzaran esdeveniments com dues exposicions, una d'itinerant i una altra al Palau Robert, o un concurs internacional de cartells. També es farà un congrés internacional que tractarà sobre el disseny en l'era de la intel·ligència artificial i sobre els reptes contemporanis de la comunicació.
1: Roquetes, al Baix Ebre, es troba immersa de ple en les seves festes majors, superant ja el primer cap de setmana amb gran afluència de públic. Els actes oficials van arrencar divendres amb el tradicional acte de proclamació de les pubilles, pubilletes, hereus i hereuets. Una cita que enguany ha plegat 66 representants de les diferents entitats i associacions del poble, registrant un increment notable de participació.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.

0: Sabies que...
1: Un forat blanc és un concepte teòric de l'astrofísica considerat l'oposat a un forat negre. Mentre que un forat negre atrapa tota la matèria i la llum a causa de la seva gravetat extrema, un forat blanc, en teoria, expulsaria la matèria i la llum sense permetre que res hi entri. Aquesta idea va sorgir com una possible conseqüència de les equacions de la relativitat general d'Einstein, especialment en el context de solucions matemàtiques com el pont d'Einstein-Rosen, que connecta un forat negre amb un forat blanc en una altra regió de l'espai-temps, formant un pont o forat de Cook. Encara que fascinants, els forats blancs són purament hipotètics, ja que no s'ha trobat cap evidència observacional de la seva existència. Alguns físics teoritzen que podrien ser el resultat de l'evolució d'un forat negre, quan aquest s'evapora per la radiació de Hawking i, en lloc de desaparèixer, es transforma en un forat blanc, que allibera tota la matèria i energia acumulada. Tanmateix, aquesta transició és especulativa i desafia la nostra comprensió actual de la física. Els forats blancs són un exemple captivador de com la teoria pot obrir portes a imaginar l'univers més enllà del que podem observar.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
4: Bon dia. Màxima alerta a Catalunya pels incendis simultanis que cremen ara mateix a diferents punts del país. Un dels que més preocupa és el que s'ha declarat a l'Anoia, entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt, i que manté confinades més de 33.000 persones. El foc continua fora de control i ha arribat a afectar diverses naus industrials i algunes cases. La feina dels bombers se centra en evitar que faci el salt cap a la zona del Bruc, a les portes del massís de Montserrat. Situació complicada també al Vallès, amb l'incendi de Sant Manat, que també manté confinats veïns de nuclis com la urbanització del Farell dins del bosc i amb les flames pujant muntanya amunt cap al terme de Caldes de Montbui. El govern ha centralitzat un punt únic de comandament de l'emergència a Cerdanyola del Vallès. De seguida us ho ampliem en connexió amb diferents punts d'aquests incendis. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts, 7 de juliol. La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció de l'incendi de les Gavarres, a l'Alt Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees i que encara no s'ha pogut controlar. En plena onada de calor, el risc màxim de foc forestal s'eleva avui a més d'un centenar de municipis de 18 comarques. El govern espanyol s'obre a plantejar un objectiu de dèficit diferent per a les diverses comunitats autònomes. És la fórmula que reclamava la Generalitat i Esquerra Republicana i que s'ha plantejat al Consell de Política Fiscal i Financera, on Hisenda ofereix mantenir el marge de dèficit del 0,1%. Dels esports, la selecció espanyola avança al Mundial de Futbol i disputarà els quarts de final. El combinat va superar Portugal per la mínima amb un gol de Mikel Merino al temps afegit. Feia 16 anys que el combinat no arribava tan lluny en una Copa del Món. El proper rival serà la selecció belga, que ha golejat els Estats Units per 1-4. Dilluns hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a aquesta hora, la C58 a Ripollet, en direcció Sabadell, provoca fins a 5 quilòmetres de cues. Mentrestant, retencions habituals al nus de la Trinitat i a les dues rondes en sentit sud. Al Llobregat, lentitud habitual en direcció Barcelona. I pel que fa al temps, continua l'onada de calor aquest dimarts i ja a aquesta hora la temperatura arriba als 25 graus arran de mar i també a l'Empordà. S'esperen 40 graus al Pla de Girona i de 41 a 42 graus a l'Ebre i les comarques de Ponent. Al nord de Lleida caurà alguna tempesta local acompanyada de ràfegues de vent destacables.
2: Notícies en xarxa. Edició Matí.
4: Màxima alerta a Catalunya pels diversos incendis simultanis que cremen ara mateix al país. El govern ha establert un únic punt de comandament a Bellaterra per coordinar la gestió i ha demanat ajuda a l'exèrcit, també. Els focs que més preocupen hores d'ara afecten la comarca de l'Anoia, on hi ha milers de persones confinades. El Vallès Occidental, també amb confinaments massius i amb les flames encara fora de control i en proximitat, de fet, a diverses cases d'urbanitzacions disseminades. En definitiva, el pitjor escenari en plena onada de calor que tensiona al màxim els bombers que han hagut de reubicar part dels efectius desplegats a l'espai de les Gavarres. Davant de tot plegat, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha insistit en reclamar prudència i el cap dels bombers, David Borrell, ha posat en context la gravetat de la situació.
0: Estem en una situació en la qual tenim simultaneïtat d'incendis, tenim activada l'ordre de M2, que vol dir que els parcs, tant pel que fa a comandaments com per bombers i bomberes treballant, doncs estem a màxims, donada aquesta simultaneïtat, i ens preocupa sobretot doncs, l'activitat i la simultaneïtat de tres incendis a l'hora.
5: Tot això fa que estem ara mateix doncs, amb un nivell de tensió molt elevada, per això hem decidit muntar un centre de comandament central aquí a les instal·lacions del complex central de bombers i des d'aquí doncs, poder prioritzar i poder establir estratègia general de país amb cadascun d'aquests incendis.
4: Com dèiem, la situació és especialment crítica a la comarca de l'Anoia, on l'incendi declarat entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt manté confinats prop de 33.000 veïns de municipis com Vilanova del Camí, Capellades, la Torre de Claramunt i el sud d'Igualada. El foc ha arribat a afectar alguns habitatges a la Pobla de Claramunt, així com a tres naus industrials i una deixalleria. Marxem sobre el terreny amb els companys de Canal Taronja Anoia, en Joan Gual i en Sergi Lladó. Com està ara mateix la situació aquí? Sergi, bon dia.
6: Què tal? Molt bon dia des de la Pobla de Claramunt, que es desperta amb forta pudor de fum i també plovent cendra. Els bombers ens expliquen aquest matí que l'incendi de la comarca de l'Anoia evoluciona bé, que no s'ha complicat aquesta nit. Ara mateix hi ha una cinquantena de dotacions dels bombers treballant sobre terreny i s'espera que d'aquí uns minuts s'incorporin els mitjans aeris. Un incendi que va començar ahir quan passaven 27 minuts de les 4 de la tarda, just darrere del castell de Claramunt, que com podeu veure es va cremar tot el seu entorn. Va començar a la carretera Coneix, Carme i la Pobla de Claramunt i ha afectat aquest incendi greument una urbanització d'aquí de la Pobla, les Garrigues. Els veïns van haver de ser desallotjats. Va afectar fins i tot aquest incendi alguns dels habitatges i els bombers segueixen remullant els jardins i aquestes cases per evitar que revifi aquest incendi. Uns veïns que han estat reallotjats al llarg de la nit. Com bé dèieu, a hores d'ara no hi ha nou avís, per tant, més de 30.000 persones de la comarca de l'Anoia, de diferents municipis, han de seguir confinats. De fet, si us fixeu, aquest matí continuen els controls policials en els diferents accessos d'aquests municipis. Els Mossos d'Esquadra controlen les entrades i sortides dels veïns, evitant que aquests es desplacin a les zones on els efectius d'emergències estan treballant. Al llarg d'aquest incendi, tres persones han hagut de ser ateses pels serveis d'emergències mèdiques, totes elles lleus. Durant la nit han estat treballant aquí a la comarca de l'Anoia 200 operatius per apagar les flames. A hores d'ara sabem que hi ha més de 470 hectàrees cremades de zona forestal i agrícola i també part de zona urbana. Com veus, Helena, la imatge amb la que ens despertem avui a la comarca de l'Anoia és amb cendres pels carrers dels pobles que s'han vist afectats per aquest incendi que encara no està controlat, que hi ha ara mateix una cinquantena d'efectius treballant sobre terreny i que esperem que apareguin aquests mitjans aeris per seguir controlant aquest incendi que segueix cremant i que segueix mostrant des de diferents punts de la comarca una enorme columna de fum.
4: Gràcies, Sergi, gràcies, Joan. Doncs molt pendents de qualsevol última hora que hi pugui haver aquí a la comarca de l'Anoia. Un altre punt de màxima tensió dels bombers, dèiem, se centra a Sant Manat, al Vallès Occidental, on l'incendi ha començat quan una màquina excavadora s'ha incendiat en un polígon industrial. La ràpida propagació del foc, que continua fora de control muntanya amunt, ha obligat a confinar diferents nuclis, així com els del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui. Ara mateix afecta un centenar d'hectàrees amb un potencial que podria arribar fins a les 2.000. La màxima prioritat dels bombers és protegir el flanc dret per evitar que les flames impactin en la urbanització del Farell, que és dins del bosc i on hi ha també, per cert, cases de fusta. N'ha parlat Jordi Martí, cap de l'operatiu dels bombers, i també Francesc Cadafalch, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Sentmenat.
7: Des de l'Ajuntament de Sentmenat s'ha fet l'evacuació de Guanta, un centenar de persones que s'han autorecol·locat ells mateixes, i també a nivell de Protecció Civil, Bombers ha demanat que fem el confinament de diversos nuclis, principalment a l'urbanització del Farell.
8: Tenim els boscos molt, molt, molt bruts. Des de l'Ajuntament hem intentat fer moltes vegades algunes coses perquè es pugui netejar, i ja estàvem a punt de crear una associació de propietaris forestals per poder portar a terme aquesta neteja, i malauradament no hi hem sigut a temps. Això és una cosa molt lenta i no hi hem sigut a temps.
4: Un altre dels incendis actius és el que es va declarar ahir a la tarda al Coll de Comiols d'Artesa de Segre, a la Noguera, que ha afectat provisionalment unes 35 hectàrees. Els bombers, però, ja van aconseguir estabilitzar-lo poc abans de les 8 del vespre, i a hores d'ara ja està controlat. Els agents rurals han informat que el 85% de la superfície afectada és forestal i el 15% agrícola, i es treballa amb la hipòtesi que el foc l'hauria originat una màquina recol·lectora. Per aquest incendi s'han mobilitzat un centenar d'efectius, 30 dotacions terrestres i 4 mitjans aeris. La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció de l'incendi de les Gavarres, a l'Alt Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees. Els bombers hi continuen treballant, està clar, per evitar que es reactivi, i nosaltres anem fins a Calonge per conèixer l'última hora. Ho fem amb en Joan Parareda i en Marc Montes, de TV Costa Brava. Companys, bon dia. Expliqueu-nos quina és l'última hora aquí.
9: Bon dia. Doncs aquí l'objectiu d'avui dimarts, cinquè dia que crema aquest incendi que afecta el massís de les Gavarres, és intentar que els bombers puguin donar-lo com a controlat. Recordem que aquest era el desig que tenia el cos d'emergències ahir dilluns, però que finalment van admetre que no havien pogut controlar-lo, que de moment l'incendi està estable perquè han pogut garantir que el perímetre no augmenti, però encara no està controlat. Si veieu les imatges, nosaltres ens trobem en una de les urbanitzacions més afectades per aquest incendi del massís de les Gavarres. Es tracta de l'urbanització de Mas Arbrós, en què, de fet, ahir va ser un dels punts on els bombers van haver d'actuar per evitar aquestes possibles revifades del foc que fan complicar les tasques d'extinció, perquè, en paraules dels bombers, si s'han de desplaçar per apagar petites columnes de fum, això fa que no puguin treballar en altres zones per anar reduint aquest incendi. Com heu explicat, la simultaneïtat d'incendis arreu de Catalunya fa que les unitats que hi havia aquí a l'incendi de les Gavarres s'hagin hagut de desplaçar a altres punts de Catalunya per apagar també aquestes flames, que era la situació que els bombers no volien, que hi haguessin diversos incendis de magnitud similars arreu de Catalunya. Aquí, l'última hora és que es manté l'accés restringit al massís de les Gavarres, i com vam saber ahir a les últimes hores del dia, els centre de control a la Bisbal d'Empordà ja es va desarticular, i ara tot es gestionarà des d'un punt central a Bellaterra. Per tant, aquí sí que és cert que es redueixen el nombre de comandaments situats al Baix Empordà, i que estarem a l'espera de les actualitzacions que vagin sorgint durant el dia d'avui, en aquests 5 dies d'incendi, per saber si els bombers poden donar com ha controlat aquest foc que crema des de divendres aquí al massís de les Gavarres, i que, com bé heu dit, ha afectat vora 2.400 hectàrees.
4: Doncs gràcies també, Joan i Marc. Més bones notícies, diguéssim, aquí al Baix Empordà, però encara, evidentment, molt atents a la situació.
2: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
4: Us ho dèiem, hem repassat els incendis que afecten Catalunya, uns incendis que arriben, que ho fan en plena onada de calor. Avui serà un dels dies àlgids d'aquesta onada, que s'allargarà com a mínim fins dijous. Aquest dilluns ja han superat els 40 graus municipis de la Ribera d'Ebre, el Segrià, el Priorat, el Bages i el Pallars Jussà. La temperatura més alta ha estat a Vinebre, que ha fregat els 42 graus, i és que la calor afectarà especialment les Terres de l'Ebre. Els companys de Canal T precisament han sortit al carrer per veure com la ciutadania afronta aquestes altes temperatures.
10: La segona calorada de l'estiu se preveu que sigui pitjor que la primera, tant pel que fa a la durada com per la intensitat de les màximes. Els termòmetres podran superar els 42 graus.
11: Per combatre la calor, intento sobretot evitar les hores punta del migdia o estar pel carrer a l'exposició del sol. I pues, venim aquí amb els amics i prenem algo o anem a la platja, que també va molt bé, quan fa molta calor.
12: Al venir de Málaga, pues lo que nos ha llamado la atención es que parece que continuamos con nuestro clima, incluso más, porque es un poco más seco que el de Málaga, pero nos sorprendió.
13: Bueno, la calor, sí, quan és tan forta, el que s'ha de fer per mi, és a la sombra no sortir ni fer esports, com veig gent que passa per aquí corrent a aquestes hores, i molta hidratació.
10: Des de Protecció Civil se demana extremar les precaucions davant el perill de risc d'incendi extrem i que s'eviten les activitats de risc d'incendi al medi natural. Se recomana no freqüentar les zones forestals i espais naturals, especialment en les hores de màxima insolació.
4: Justament davant les altes temperatures cada cop més presents a Catalunya, el Departament de Salut afinarà els seus sistemes de monitoratge per saber quins efectes causa en la salut de les persones. El portal, anomenat Cívic Sistemes d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya, incorporarà nous indicadors sobre els cops de calor, els síncopes i la deshidratació ateses a urgències, a primària, però també als hospitals. La mortalitat no es coneixerà probablement, però, fins al final de l'estiu, perquè determinar quines morts són causa directa de la calor és difícil. Ho ha explicat el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz.
14: Imaginem un cas de deshidratació d'una persona de 80 anys que té problemes de renals, problemes cardíacos, però múltiples medicacions, ha tingut un accident cerebrovascular, etcètera, etcètera. Com ho classifiquem, on posem i quina és la contribució, diguem, d'esta deshidratació transitòria que ha pogut tenir com a causa de la mort directa. És complexa?
4: Tres quarts de vuit, el govern espanyol estudiarà un objectiu de dèficit asimètric per a les comunitats autònomes, tal com proposen la Generalitat i Esquerra Republicana. Ho han dit en el Consell de Política Fiscal i Financera celebrada aquest dilluns a Madrid, on Hisenda ha ofert mantenir un marge de dèficit del 0,1% del PIB fins al 2029. Les comunitats del PP s'hi han oposat. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha valorat la idea. Ha recordat que l'any 2013 el PP ja ho va fer i els ha reptat a ser solidaris entre les comunitats que presideixen.
15: Pero la verdad es que no he percibido por parte de la mayoría de comunidades autónomas del Partido Popular pues esa voluntad de llegar a un acuerdo en cuanto a los déficits asimétricos. Pero insisto, que las propias comunidades del Partido Popular les pregunten a la Comunidad Valenciana y a Murcia, si necesitan de la solidaridad de cederles margen fiscal de unas comunidades autónomas que no necesitan a otras. Es una pregunta dentro del perímetro del Partido Popular.
4: La proposta del dèficit asimètric que ha sortit de Catalunya i s'hi han referit el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i també la consellera d'Economia, Alícia Romero, en sortir del Consell de Política Fiscal i Financera.
16: Quan Europa assigna sostres de dèficit en els estats que formen part de la Unió Europea, no assigna el mateix sostre de dèficit a tothom. Hi ha administracions públiques que estan en superàvit perquè han decidit no finançar els seus serveis públics.
17: En aquests moments hi ha comunitats autònomes que tenen superàvit, altres que partim doncs, o tenim dèficit d'una manera molt clara. Això és en part perquè iniciem o partim de situacions molt diferents, també perquè el model de finançament caducat des de l'any 2014 doncs no ens aporta els mateixos recursos a uns que als altres, i per tant ens sembla que ja que encara no hem aprovat un model de finançament, que esperem fer-ho aviat, doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficits asimètrics.
4: Reforçar el paper de les direccions de les escoles i instituts, aplicar incentius als docents, no abaixar ràtios de forma generalitzada, sinó en situacions a l'aula que ho requereixi, i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. Són les prioritats que fixa l'OCDE per la millora educativa a Catalunya. És el primer informe que l'organisme internacional elabora en el conveni a 4 anys signat amb la Generalitat per capgirar els mals resultats acadèmics. Ens ho explica l'Ester Minguell.
18: L'informe estableix que el sistema educatiu català té una base sòlida, però amb uns desafiaments creixents a l'aula, amb alumnes amb grans desigualtats socioeconòmiques. Per revertir-ho, proposa enfortir les direccions perquè puguin liderar el projecte pedagògic i potenciar la carrera docent, premiant econòmicament les figures sèniors i aquells que exerceixen en centres amb més complexitat. També adequar la formació dels mestres segons les necessitats a l'aula o tenir un sistema d'avaluació que no només ofereixi dades, sinó que permeti guiar en la millora de l'aprenentatge. Incideix també en dotar de més inversió les escoles i instituts amb alumnat més vulnerable i no generalitzar la baixada de ràtios d'alumnes a les classes. Ho explica un dels coordinadors de l'equip de l'OCDE que ha fet l'informe, Pablo Santiago.
19: Cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande, por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que no habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños.
18: Amb aquest informe, el Departament d'Educació començarà a desplegar mesures amb l'acompanyament dels experts de l'OCDE que en els propers dos anys els guiaran en els canvis.
4: La selecció espanyola avança al Mundial de Futbol i disputarà els quarts de final. El combinat va superar Portugal als vuitens per la mínima amb un gol de Mikel Merino en el minut 91. El navarrès, que havia entrat al terreny de joc 5 minuts abans, va aprofitar una passada de Ferran Torres, que també havia entrat com a reforç en el segon temps. Unai Simón va tornar a deixar la porteria a zero i continua imbatut a la competició. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, destaca la bona feina de l'equip.
20: Este grupo de personas tan implicadas, tan cohesionado, tan generoso, tan solidario, pues bueno, lleno de valores que repercuten y redunden en beneficio del equipo. ¿Por qué? Porque luego, además de todo eso, son unos jugadores con un talento excepcional. Y todo eso junto en esa coctelera, pues da un equipo competitivo que no da un balón por perdido nunca, que está hasta el final.
4: El rival de la selecció espanyola als quarts de final serà Bèlgica, que aquesta matinada ha eliminat els Estats Units per un contundent 1-4. El partit es jugarà divendres a les 9 del vespre. Avui quedarà completat el quadre dels quarts amb els vencedors dels duels Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia. Punt final al pas del Tour de França per Catalunya, la tercera etapa amb inici a Granollers i final als Angles, ja en territori francès, es va tancar amb el triomf de Tadej Pogacar de l'equip UAE, que avui vestirà el mallot groc després de situar-se líder de la general. L'eslové es va imposar en els metres finals a Jonas Vingegaard, a qui va treure 2 segons, com també a Carapaz i a Seixas. Avui es disputarà la quarta etapa de mitja muntanya amb sortida a Carcassona i final a Foix. El recorregut de l'etapa va passar per diversos municipis del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès i la Cerdanya. Per tercer dia, la resposta dels aficionats va ser massiva, amb una gran presència al llarg de tot el traçat que va tenir el punt més destacat a la Collada de Toses. Els aficionats destacaven l'oportunitat de mostrar el territori en un aparador com el Tour.
21: Seguim el ciclisme i hem anat a França. El que mou el Tour no mou cap carrera del món.
22: Poder demostrar al món que encara hi som, no? Que Catalunya és un país molt guapo, amb molta muntanya, amb un territori preciós i que amb una gent molt maca.
4: Un mes i mig després de posar el punt final a la temporada, l'Espanyol es posa avui en marxa per preparar el nou curs. Durant 2 dies, la primera plantilla blanc i blava i alguns jugadors del filial passaran les habituals proves mèdiques i físiques abans d'iniciar els entrenaments a les ordres de Manolo González. Mentrestant, la direcció esportiva ha decidit ampliar el contracte d'Àngel Fortuño fins al 2030. La davantera Yara Lacosta s'incorpora a l'equip femení de l'Espanyol. La navarresa, de 24 anys, torna a l'equip on ja va jugar fa 2 temporades. Arriba procedent de l'Eibar, després de disputar 19 partits amb l'equip basc i haver marcat 3 gols. La de Sangüesa es mostra il·lusionada de tornar a vestir la samarreta blanc i blava.
23: Yara es más madura, sabe gestionar mejor todos los momentos.

0: va ser un año muy bonito y muy ilusionante.
1: Els socis de l'Europa ja poden votar en la consulta del club sobre on volen que l'equip disputi els partits d'aquesta temporada a Primera Federació. Després que el club anul·lés la pregunta sobre una possible renúncia a la categoria, les opcions que s'ofereixen són competir a Can Dragó, com el curs passat, o fer-ho al Narcís Sala un cop s'hi hagi instal·lat la gespa. La previsió d'haver de jugar més d'un any lluny del camp graciec ha generat la creació de la plataforma Nou Sardenya Casa Nostra, una iniciativa d'aficionats amb la voluntat de lluitar perquè l'equip pugui tornar aviat al seu estadi. Gustau Galbache n'és el portaveu.
2: Les dades que ens està generant l'Ajuntament de Barcelona sobre terminis i licitacions se'ns està acostant gairebé a la propera temporada i això és inviable, ja parlem econòmicament, socialment i esportivament. Cada dia que passa és un perjudici que l'Europa no jugui al seu estadi.
1: Àlex Reyes és el primer fitxatge del Joventut per a la propera temporada. L'Alé signa contracte per a dues temporades, més una d'opcional. Reyes, que ha jugat al Bilbao Bàsquet i al Bàsquet Manresa, arriba després d'aconseguir les seves millors estadístiques a l'ACB amb una mitjana de 13 punts per partit, amb un percentatge d'encert del 40% en llançaments de 3. És el primer reforç del conjunt verd i negre per al proper curs. I Martí Casas s'incorpora al Barça d'hoquei fins al juny del 2029. El davanter de Mataró, de 30 anys, vestirà de blaugrana després d'una llarga trajectòria a l'hoquei Lliga Masculina. Es va iniciar a la base del conjunt del Maresme i va debutar a la màxima categoria fa 12 anys. Des d'aleshores ha passat pel Vic, per l'Igualada, pel Calafell i pel Reus, a banda d'un pas també per la Lliga Italiana. El jugador, autor de 56 dianes el curs passat, es mostra il·lusionat de competir amb la samarreta blaugrana.
3: Tinc moltes ganes d'afrontar, intentar guanyar-se els títols, no arronsar-se. És aquest ADN del Barça que és tan marcat que la veritat que quan el veus des de fora doncs, és una enveja sana i la veritat és que ho agafo, doncs, el que et deia, amb molt de compromís, amb molta responsabilitat.
1: Hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. Ens ho explica en David Navarro.
4: Joan Costa va ser un dissenyador de formació autodidacta que durant la seva extensa trajectòria va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques o institucions. D'ell va ser la reconeixible imatge de marca de Gallina Blanca o la proposta que el Banc Santander adoptés el color vermell, per exemple. Sempre, com ha explicat el comissari de l'any que porta el seu nom, Jesús del Hoyo, amb la idea que la imatge és comunicació i ha d'anar dirigida a les persones.
5: Dissenyava des de les necessitats de la gent. No desde una visión utópica en una atalaya fantástica ¿no? donde todo es ideal. No. Tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
4: Sota el nom d'en Joan Costa, la concepció del disseny actual, fins l'any vinent s'organitzaran esdeveniments com dues exposicions, una d'itinerant i una altra al Palau Robert, o un concurs internacional de cartells. També es farà un congrés internacional que tractarà sobre el disseny en l'era de la intel·ligència artificial i sobre els reptes contemporanis de la comunicació.
1: I marxem ara cap al Baix Ebre perquè Roquetes es troba immersa de ple en les seves festes majors, superant ja el primer cap de setmana amb gran afluència de públic. Els actes oficials van arrencar divendres amb el tradicional acte de proclamació de les pubilles, pubilletes, hereus i hereuets, una cita que enguany ha aplegat 66 representants de les diferents entitats i associacions del poble, registrant un increment notable de participació. La programació festiva ha comptat amb propostes tan arrelades com l'ofrena de flors i fruits o el multitud dinari concert de bandes.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o

0: Truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
3: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
4: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
3: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
5: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
3: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
6: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
7: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
3: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
8: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Màxima alerta a Catalunya pels incendis simultanis que cremen ara mateix a diferents punts del país. Un dels que més preocupa és el que s'ha declarat a l'Anoia entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt i que manté confinades més de 33.000 persones. El foc continua fora de control i ha arribat a afectar diverses naus industrials i algunes cases. La feina dels bombers se centra en evitar que faci el salt cap a la zona del Bruc, a les portes del massís de Montserrat. Situació complicada també al Vallès, amb l'incendi de Sant Manat, que també manté confinats veïns dels nuclis com la urbanització del Farell dins del bosc i amb les flames pujant muntanya amunt, ja al terme de Caldes de Montbui. El govern ha centralitzat un punt únic de comandament de l'emergència a Cerdanyola del Vallès. De seguida tornarem a connectar en directe amb diferents punts d'aquests incendis. Així, doncs, encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 7 de juliol i al punt de les 8 del matí repassem la resta de titulars de la jornada. La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció de l'incendi de les Gavarres a l'Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees i que encara no s'ha pogut controlar. En plena onada de calor, el risc màxim de foc forestal s'eleva avui a més d'un centenar de municipis de 18 comarques. Una d'aquestes comarques és, evidentment, el Baix Empordà. Parlarem tot seguit amb el seu president, Enric Marquès. El govern espanyol s'obre a plantejar un objectiu de dèficit diferent per a les diverses comunitats autònomes. És la fórmula que reclamava la Generalitat i Esquerra Republicana i que s'ha plantejat al Consell de Política Fiscal i Financera, on Hisenda ofereix mantenir el marge de dèficit del 0,1%. La selecció espanyola avança al Mundial de Futbol i disputarà els quarts de final. El combinat va superar Portugal per la mínima amb un gol de Mikel Merino al temps afegit. Feia 16 anys que el combinat no arribava tan lluny en una Copa del Món. El proper rival serà la selecció belga, que ha golejat els Estats Units per 1-4. Dilluns hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic, que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. Passen 3 minuts ara mateix de les 8 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Recordem que és hora punta, però que, a més, hi ha moltes carreteres afectades per aquests incendis que cremen a Catalunya. Per tant, connectem amb la Fina Araque perquè ens ho expliqui. Fina, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments ens comencem situant a la C58 a l'altura de Ripollet. Hi ha un accident en sentit nord, en sentit Sabadell, que provoca retencions als accessos nord en aquesta C58. Hi ha aturades des del nus de la Trinitat. Destacar que hi ha el bus va obert a tots els vehicles per ajudar a descongestionar aquesta situació. I aquesta incidència també està congestionant tot el nus de la Trinitat, amb aturades també a la Pota Nord, a Santa Coloma de Gramenet, a la Ronda Litoral, amb retencions des de Bon Pastor i també amb afectació viària amb 7 quilòmetres de retencions a la C31 a Badalona, també aturades en aquesta ronda litoral amb retencions en sentit Llobregat des de l'altura de Sant Adrià de Besòs fins a arribar a la Barceloneta en sentit Llobregat. A la ronda de dalt també aturades en sentit Llobregat a l'altura d'Horta. Retencions també, acabarem situats a l'autopista AP7, les retencions habituals d'hora punta entre Mollet i Barberà del Vallès, sobretot en sentit sud, en sentit Tarragona. De moment això és el més destacat. Molt bon dia.
1: I ara, temps pel temps, amb en Lluís Miquel Pérez. Lluís Miquel, amb aquesta calor persistent, duradora, asfixiant, que ens té a tots amb l'ai al cor. Bon dia.
3: Bon dia, Helena. Doncs així és. I a més, estem parlant d'una massa d'aire a banda de molt càlida, com no. És persistentment estiuenca i també molt seca. Per tant, parlem d'un estrès de la vegetació total i els boscos que estan francament assedegats a tot Catalunya. I és que, a més, fa molts dies que no hi plou. Aquest matí, simplement una mica més d'humitat arran de mar, això es tradueix com no amb molta més xafogor a hores d'ara, no pas aquesta humitat a la Costa Brava, on el vent de tramuntana hi bufa, fluixet, això sí, i la temperatura està disparada, però amb humitat molt baixa. Alguns núvols aquest matí també cap a l'Ebre, poc importants, fruit d'aquesta mateixa humitat. I aquesta tarda la mateixa calor que ahir o una mica més. Per tant, en alguns racons, sobretot del Gironès, del Pla de l'Estany, de la Selva, per una banda, també al prelitoral de Barcelona, cas del Penedès i el Vallès, o sobretot a la Ribera d'Ebre i a les comarques de Ponent, tornarem a arribar als 40 graus aquesta tarda, amb alguna tempesta, bàsicament de calor, i de ventades, atenció, a les comarques de Lleida. Calor que els propers dies, Helena, no se'n va. Fins i tot demà, encara una passada de volta més. Déu-n'hi-do, n'estarem pendents.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Màxima alerta a Catalunya pels diversos incendis simultanis que cremen ara mateix el país. El govern ha establert un únic punt de comandament a Bellaterra per coordinar la gestió i ha demanat ajuda a l'exèrcit. Els focs que més preocupen hores d'ara afecten la comarca de l'Anoia, on hi ha milers de persones confinades, al Vallès Occidental, també amb confinaments massius i amb les flames encara fora de control i en proximitat a diverses cases d'urbanitzacions disseminades. En definitiva, el pitjor escenari en plena onada de calor que tensiona al màxim els bombers que han hagut de reubicar part dels efectius desplegats a l'espai de les Gavarres. Un punt de màxima tensió dels bombers se centra, com us dèiem, a Sentmenat, al Vallès Occidental, on l'incendi ha començat quan una màquina excavadora s'ha incendiat en un polígon industrial. La ràpida propagació del foc, que continua fora de control muntanya amunt, ha obligat a confinar diferents nuclis, així com els del Farell i a Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui. Ara mateix afecta un centenar d'hectàrees amb un potencial d'arribar fins a les 2.000. Doncs precisament busquem una reacció en directe sobre aquest incendi i ho fem en conversa amb Isidre Pineda. Ell és alcalde de Caldes de Montbui. Isidre, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Quina és la darrera hora de l'incendi ara mateix aquí entre Sentmenat i Caldes de Montbui?
4: Doncs bé, l'incendi encara segueix actiu, no està del tot controlat, però els bombers han aconseguit que no impacti a la urbanització del Farell, que, de Caldes de Montbui, que és la que més ens preocupava perquè està a dalt de la muntanya i per la seva complexitat. Puc dir que han treballat tota la nit, però ja aquest matí ja hem aconseguit que s'activin els mitjans aeris. Estem molt concentrats, tal com ens indiquen bombers, en que aquests focus secundaris que puguin revifar al matí per un fet de la calor, doncs, puguin controlar-se. I la prioritat, evidentment, doncs, és que la gent segueixi confinada, especialment a aquesta urbanització, al barri del Farell, perquè els bombers puguin seguir fent la seva feina.
1: Alcalde, ens deies que no ha impactat per ara el foc, les flames, l'incendi en la urbanització del Farell, al capdamunt gairebé de la muntanya, però han hagut de reallotjar alguns veïns, alguns han hagut de passar a banda de casa seva, si estaven confinats, al pavelló esportiu de bàsquet que també havíeu habilitat perquè els veïns que no poguessin accedir a la urbanització doncs es quedessin allà confinats. Hi ha passat algun veí d'aquests allotjats allà?
4: De fet, tothom qui no ha pogut arribar a casa seva vam habilitar un punt d'avituallament al pavelló de bàsquet, gràcies també al suport de la Creu Roja. Allà vam poder fer que mengessin alguna cosa i després els hem pogut reallotjar perquè passessin la nit a l'hotel Termes Victòria, que també s'ha posat a disposició i ens hi està ajudant. És a dir, que seran entre unes 8 i 9 famílies que avui hauran passat la nit a l'hotel.
1: Doncs Isidre Pineda, aviam, molt pendents d'aquesta situació a Caldes de Montbui entre el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. Gràcies per atendre'ns aquest matí, que vagi molt bé, molta sort. Amb aquesta situació d'incendis simultanis volem conèixer més novetats, per això marxem ara mateix fins al centre de comandament de bombers a Bellaterra. Escoltem en directe el cap dels bombers, David Borrell.
5: Les diverses activitats, diguéssim, a dins el perímetre. S'ha treballat molt bé el que era el flanc en potencial, el flanc dret, on ja sí que aquest flanc el podem donar per estabilitzat, però el conjunt de l'incendi no es pot donar per estabilitzat. Tenim un perímetre molt irregular amb molts focus secundaris i per tant haurem de ser prudents i fer molt seguiment d'aquest incendi del Vallès.
6: Les persones que continuen confinades, de quantes persones estarien parlant aquests de les Garrigues?
5: de les Garrigues és una urbanització que no és excessivament gran, em sembla que és un centenar de persones que està diguéssim en aquesta situació de que de moment doncs, no poden entrar ni sortir, es manté aquest confinament. Veurem al llarg de matí si en algun moment doncs ja es pot fer algun acompanyament de si hi ha alguna necessitat especial i tal, però de moment, com que està dins el perímetre, doncs no podem aixecar l'ordre de confinament. És que està a dintre literalment del que ha sigut l'impacte de l'incendi. Aquí hem tingut també afectació doncs, a nivell d'afectacions, per exemple, l'incendi de Carme, hem tingut, a part de les indústries que comentàvem ahir, doncs, també l'impacte a les Garrigues, doncs, sobretot afectacions exteriors. Sembla que hi ha una casa parcialment afectada també, a falta de fer ben extensiva doncs, tota la valoració de danys de l'impacte de l'incendi d'ahir.
6: I pel que fa Sant Benet, quina
5: cosa es preocupa? Sobretot pel que fa Sant Benet, el que preocupa és un incendi per la gent del Vallès, ho coneix perfectament l'incendi que vam tenir el 2003 a Sant Llorenç Savall, doncs és un incendi que podria reproduir aquell incendi del 2003 de Sant Llorenç Savall. I per tant, sobretot, el que ens preocupa és això, és que amb l'obertura de la marinada, amb aquesta, diguéssim, amb aquest reforç de la marinada durant el dia d'avui, doncs poguéssim tenir un incendi que amb aquesta direcció nord i amb aquest eixamplament del que és el flanc dret, doncs ens pogués créixer considerablement. Penseu que el que ens preocupa sobretot també és perquè el perímetre està molt mal cremat, va propagar molts focus secundaris i per tant doncs que això pugui anar pitjor. També ens preocupa molt que el dia d'avui segueixen un dia amb risc molt extrem, tant o més que ahir. Per tant, ens preocupa moltíssim, ens preocupa molt el que és la vall del Segre, ens preocupa molt, diguéssim, el que és el Prepirineu de Lleida. Vull dir que hi ha moltes zones que estan en un estat molt crític. Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat. Ara la desescalarem, és a dir, del 6,5 que teníem per simultaneïtat baixarem, només ens quedarà un incendi a 6,4, que és aquest incendi de Sant Benet. La resta d'incendis ens queden amb 6,3 o amb 6,2. Per tant, fem una desescalada, però també molt a punt doncs, per tornar a escalar si es donés el cas d'aquesta simultaneïtat avui mateix. Estem en una situació realment delicada.
6: Efectius suficients com per poder fer front a aquests perills que veiem?
5: Sí, òbviament. Nosaltres el que sobretot fem justament això és per desancorar efectius, diguéssim, tenir aquesta agilitat i aquesta també frescor, que també la gent pugui descansar i estar a punt doncs, per donar resposta. S'ha treballat moltíssim amb aquests dos incendis que teníem actius, la gent ha treballat molt bé i molt intensament, recuperar forces, efectius i tornar-hi, si esperem que no, però tornar-hi a estar a punt en tot cas aquesta tarda si fes falta.
7: El català, no sé si ja està incorporat, quantes
5: situacions hi ha hagut? Sí, hi ha hagut dues seccions de l'UME, per tant hi havien treballant les dues 50 soldats per cada secció. El que va és que una ja la desactivem i l'altra es queda a l'incendi d'Igualada, incendi de Carme. Gràcies. Pues gràcies a vosaltres.
1: En directe, doncs, des del Centre de Comandament Únic a Bellaterra, el cap dels bombers David Borrell, donant l'última hora d'aquests incendis simultanis, però també mostrant-se especialment preocupat, dient que avui és un dia també d'altes temperatures, amb un risc extrem d'incendi, un risc molt alt, i parlava d'altres punts on no hi ha incendis, però on s'ha d'estar molt amatent, com per exemple la Vall del Segre o el Prepirineu de Lleida. La situació és especialment crítica també a hores d'ara, en aquests moments a la comarca de l'Anoia, us ho estem explicant des de primera hora del matí, en l'incendi que s'ha declarat entre els municipis, de fet es va declarar ahir, entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt, i que manté confinades, recordem-ho, prop de 33.000 persones de municipis veïns com Vilanova del Camí, Capellades, la Torre de Claramunt i el sud d'Igualada. El foc ha arribat a afectar alguns habitatges a la Pobla de Claramunt, així com a tres naus industrials i una deixalleria. Tornem sobre el terreny amb els companys de Canal Taronja Noia, amb en Joan Gual i en Sergi Lladó. Com està la situació a hores d'ara? Sembla que hauries canviat d'ubicació, en Sergi, explica'ns.
7: Bon dia de nou, Helena. Doncs sí, ara mateix ens trobem al centre de comandament, que es troba a la Torre de Claramunt. De fet, escoltàvem David Borrell, una de les UMES es troba aquí, just darrere meu, i l'última hora ara mateix és que fa molts pocs minuts ens ha arribat ja un avís de Protecció Civil que s'aixeca el confinament d'aquestes 33.000 persones de diversos municipis de la comarca de l'Anoia que estaven confinades des d'ahir a la tarda. I ens acompanya l'alcalde de la població més afectada per aquest incendi, la població de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres. Què tal? Molt bon dia.
8: Hola, bon dia.
7: Porten tot el matí reunits amb els serveis d'emergències. Què és el que més preocupa ara, un cop s'acabi de despertar el dia? Cap on van enfocades aquestes actuacions?
8: Bé, de fet, si em deixes que corregeixi només una cosa, el confinament, segons se'ns ha indicat, està tot el municipi menys al barri de les Garrigues. Per tant, sé que ens han dit que el barri de les Garrigues segueix confinat. Estem seguint aquest tema de molt de prop, que sempre ens preocupa en aquest moment, tant la gent que està dins com la gent que està fora, i per tant estem en això ara mateix.
7: El barri de les Garrigues, de la Pobla de Claramunt, per aquest incendi de zona d'afectació de vegetació agrícola, però que va arribar també a zona urbana. De fet, aquest incendi va arribar a les cases d'aquesta urbanització, no? I els veïns van ser desallotjats ahir al vespre.
8: Sí, en part, com que va ser tot tan ràpid, part dels veïns van ser desallotjats i part es van mantenir confinats a les seves cases, i per tant tenim una mica de tot, no? La gent que queda fora del barri, doncs en aquest moment no, sembla que no pot encara accedir, però tinc la confiança que estan ben atesos, i els que estan al barri, que no es preocupin, perquè sí que estem al seu costat en tot moment.
7: Com s'està treballant des d'aquest centre de comandament per tal d'aplacar aquestes flames? No sé si, en quin punt es troba aquest incendi. Els bombers ens comentaven aquest matí que la situació està en calma i que sembla que anem per bon camí.
8: Sembla que això pot ser una realitat, però jo ara mateix no tinc informació al respecte, més els casos bombers ens ho diran. Tenim una reunió informativa d'aquí una hora, hora i mitja, on tindrem informació més segura. Sembla que l'incendi ja està millor que ahir, per suposat, el que és el municipi de la Pobla. Tot i això, ara no puc confirmar.
7: Encarem un dia amb altes temperatures, ja el vam viure ahir a la comarca de l'Anoia, però ahir vam superar els 39 graus, avui es preveu que superin els 40. Com s'ha viscut aquesta tarda, aquest vespre, a la comarca? Com l'han viscut vostès, els alcaldes de la comarca i dels municipis afectats?
8: Doncs no puc dir altra cosa que molta preocupació. Va ser realment un dia molt complicat ahir. Avui també estarà complicat, perquè molta família afectada encara, sobretot en aquesta zona de barri de les Garrigues, i per tant estem en això, i bé, seran dies complicats, però que hem de resoldre, sí o sí.
7: S'han de resoldre, s'està treballant. Alcalde, moltíssimes gràcies per...
8: Gràcies.
7: Doncs aquestes són les paraules de l'alcalde de la Pobla de Claramunt, un dels municipis més afectats per aquest incendi que, com bé deies, Helena, va començar ahir pels vols de 4:45 de la tarda a la carretera que uneix Carme i la Pobla de Claramunt. Es van confinar més de 30.000 veïns de la comarca de l'Anoia. L'última hora és que s'ha aixecat el confinament de tots, excepte de l'urbanització més afectada de la Pobla de les Garrigues, com ens deia el seu alcalde, i hores d'ara també us podem confirmar que un dels fets que més preocupava ahir a la tarda era que aquestes flames travessessin a Castellolí, a la zona del Bruc, als peus de Montserrat. Està controlat, ja que aquestes flames poguessin saltar la C-15, i ara se centren a on es troben encara aquestes flames d'aquest incendi que afecta greument la comarca de l'Anoia i que, segons les últimes dades d'Agents Rurals, ha cremat més de 470 hectàrees.
1: Gràcies, Sergi. Una petita esperança, una petita bona notícia dintre de tot aquest enrenou aquí a la comarca de l'Anoia, de la qual també n'estem pendents encara amb vosaltres. Sergi, fins d'aquí una estona. Gràcies. La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció de l'incendi de les Gavarres a l'Alt Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees. Els bombers hi continuen treballant per evitar que es reactivi, i nosaltres anem fins a Calonge per conèixer l'última hora amb en Joan Parareda i en Marc Montes, de TV Costa Brava. De TV Costa Brava, ara ho dic bé. Joan, explica'ns, quina és l'última hora?
9: Doncs aquí les informacions és que els bombers avui seguiran treballant, doncs, per poder anunciar que aquest incendi de les Gavarres, que crema des de divendres, doncs es pot donar com a controlat. Nosaltres som a l'urbanització Mas Ambrós i ens hem mogut en un dels primers, o en un inici d'aquests camins rurals que hi ha aquí a l'urbanització, per ensenyar-vos, per exemple, aquest rètol que hi ha aquí a la meva esquerra, on ens recorda, doncs, que estem en nivell 4 de pla alfa, i que per tant, doncs, recorda que al massís de les Gavarres, excepte la circulació dels veïns, doncs es demana que la gent no hi circuli vehicle privat, però que tampoc vingui aquí ni a caminar ni a fer esports a l'aire lliure com és la bicicleta, que de fet ahir ja vam veure algun veí que arribava fins en aquesta posició però que no acabava d'entrar en aquesta zona afectada per aquest incendi de les Gavarres. Calonge ha estat un dels municipis més afectats i de fet l'Ajuntament ja ha anunciat doncs, que té pendent reunir-se amb els veïns més afectats per oferir-los suport jurídic i per doncs, donar-los eines i suport a l'hora d'encarar aquesta recuperació d'aquest incendi d'aquí al massís de les Gavarres. De fet, alguns dels veïns ja han obtingut permís per accedir als masos per poder alimentar els animals que s'hi troben a dins, però encara estan pendents de rebre l'autorització final de bombers per saber quan podran tornar a casa seva. Uns veïns doncs, que també el que ens han explicat aquests darrers dies és que no volen que la gent s'acosti aquí a fer el que els bombers anomenen turisme d'incendi, que diuen que per això, igual que han ressaltat des dels cossos d'emergència, ja hi haurà temps per fer-ho més endavant quan l'incendi es doni per extingit. Aquestes són les últimes informacions des d'aquí Calonge. Per una banda, els bombers seguiran treballant per poder donar com a controlat aquest incendi i per l'altra, l'Ajuntament ja ha anunciat doncs, que es posarà en contacte amb els diferents veïns afectats per tal d'iniciar doncs, aquestes tasques de recuperació d'aquest incendi, oferir-li suport i estar al seu costat després d'aquests 5 dies tan complicats aquí al Baix Empordà i al massís de les Gavarres.
1: Doncs sí, empatia i sobretot suport del que convingui per a aquests veïns que ho han perdut tot o gairebé tot. Gràcies, Joan. Fins després. Moltes gràcies. Busquem més reaccions del territori per entendre com ho viuen i com estan avui els ànims i sobretot què es pot fer millor per evitar al màxim aquests riscos. Parlem, evidentment, d'aquest incendi, del de les Gavarres, i saludem el president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Enric Marquès. Senyor Marquès, bon dia i gràcies per acompanyar-nos aquest matí.
10: Bon dia.
1: Com estan els ànims al Baix Empordà després d'un incendi que encara no està controlat, tot i que les notícies semblen millors que en d'altres punts de Catalunya i que ha afectat, recordem-ho, habitatges i veïnats sencers?
10: Bé, de moment els ànims estan a l'expectativa com han estat tots aquests dies. Recordem-ho, està estabilitzat, però controlat no ho està. I ja se'ns va avisar des del primer moment que seria complicat, bàsicament, pel perímetre de l'acció, pel vent dels primers dies, que va fer que tot cremés molt ràpid i que quedessin unes parts de la zona cremada sense cremar. Això volia dir que hi podia tornar i estem en això, en principi. I tenim nivell 4 del Pla Alfa, vol dir que la situació, com per estar molt tranquils, no és. La part més potent de l'incendi, evidentment, sembla que ha passat, deixa-m'ho dir així, però en tot cas tenim els bombers aquí a la comarca, que sabem des del primer moment que estan fent tot el que poden i més, i fins que no es doni totalment per acabat, doncs hem d'estar a l'expectativa.
1: Enric Marquès, tenim algun problema amb aquesta connexió? De moment ho deixaríem aquí. Gràcies per atendre'ns aquest matí i ens fem el càrrec, evidentment, d'aquesta situació difícil per a aquests veïns d'aquí, del Baix i de l'Alt Empordà. Gràcies i bon dia.

0: Obrim ara Crònica Esportiva per explicar-vos que la selecció espanyola avança al Mundial de Futbol i disputarà els quarts de final. El combinat va superar Portugal als vuitens per la mínima amb un gol de Miquel Merino en el minut 91. El navarrès, que havia entrat al terreny de joc 5 minuts abans, va aprofitar una passada de Ferran Torres, que també havia entrat com a reforç en el segon temps. Unai Simón va tornar a deixar la porteria a zero i continua imbatut a la competició. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, destaca la bona feina de l'equip.
1: Este grupo de personas tan implicadas, tan cohesionado, tan generoso, tan solidario, pues bueno, lleno de valores que repercuten y redunden en beneficio del equipo. ¿Por qué? Porque luego, además de todo eso, son unos jugadores con un talento excepcional. Y todo eso junto en esa coctelera, pues da un equipo competitivo que no da un balón por perdido nunca y que está hasta el final.
0: El rival de la selecció espanyola als quarts de final serà Bèlgica, que aquesta matinada ha eliminat els Estats Units per un contundent 1-4. El partit es jugarà divendres a les 9 del vespre. Avui quedarà completat el quadre dels quarts amb els vencedors dels duels Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia. I punt final al pas del Tour de França per Catalunya. La tercera etapa, amb l'inici a Granollers i final als Angles, ja en territori francès, es va tancar amb triomf de Tadej Pogacar de l'equip UAE, que avui vestirà el mallot groc després de situar-se líder de la general. L'eslové es va imposar en els metres finals a Jonas Vingegaard, a qui va treure 2 segons, com també a Carapaz i a Seixas. Avui es disputarà la quarta etapa de mitja muntanya amb sortida a Carcassona i final a Foix. El recorregut de l'etapa va passar per diversos municipis del Vallès Oriental, d'Osona, el Ripollès i la Cerdanya. Per tercer dia, la resposta dels aficionats va ser massiva, amb una gran presència al llarg de tot el traçat, que va tenir el punt més destacat a la collada de Toses. Els aficionats destacaven l'oportunitat de mostrar el territori en un aparador com el Tour.
2: Seguim el ciclisme i hem anat a França. El que mou el Tour no mou cap carrera del món.
3: Poder demostrar al món que encara hi som, no? Que Catalunya és un país molt guapo, amb molta muntanya, amb un territori preciós i que amb una gent molt maca.
0: Arribarem a 8:45 amb la cultura. Dilluns hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. David Navarro ens ho amplia.
4: Joan Costa va ser un dissenyador de formació autodidacta que durant la seva extensa trajectòria va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques o institucions. D'ell va ser la reconeixible imatge de marca de Gallina Blanca o la proposta que el Banc Santander adoptés el color vermell, per exemple. Sempre, com ha explicat el comissari de l'any que porta el seu nom, Jesús del Hoyo, amb la idea que la imatge és comunicació i ha d'anar dirigida a les persones.
5: Dissenyava des de les necessitats de la gent. No desde una visión utópica en una atalaya fantástica, ¿no? Donde todo es ideal. No. Tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
4: Sota el nom d'en Joan Costa a la concepció del disseny actual, fins l'any vinent s'organitzaran esdeveniments com dues exposicions, una d'itinerant i una altra al Palau Robert, o un concurs internacional de cartells. També es farà un congrés internacional que tractarà sobre el disseny en l'era de la intel·ligència artificial i sobre els reptes contemporanis de la comunicació.
0: Roquetes, al Baix Ebre, es troba immersa de ple en les seves festes majors, superant ja el primer cap de setmana amb gran afluència de públic. Els actes oficials van arrencar divendres amb el tradicional acte de proclamació de les pubilles, pubilletes, hereus i hereuets, una cita que enguany ha plegat 66 representants de les diferents entitats i associacions del poble, registrant un increment notable de participació.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
2: Avui va de marietes. Sí, aquest insecte volador, rodonet, vermell amb puntets negres. Sí, les marietes. A part de ser un bitxo bonic i curiós, és un símbol de bona sort i bon auguri per trobar l'amor. A la pel·lícula Bajo el sol de la Toscana transmet un missatge molt interessant, que diu així. Escucha, cuando era niña me pasaba horas buscando mariquitas, pero un día me rendí y me quedé dormida en la hierba. Al despertarme las tenía por todo el cuerpo. Què vol dir això? Que a vegades, com més busques, menys trobes. I l'amor és així. Amb les marietes també passa. I amb la creativitat també ens hi trobem. Quan tinguis un bloqueig creatiu, recorda les marietes. Per aquells moments que no avances, que no saps sortir de l'espiral, el millor és que paris. Agafa't uns minuts, respira a fons, relaxa't i canvia l'entorn per uns moments. Veuràs que quan tornis a reprendre el que estaves fent, tot flueix millor i, qui sap, potser t'apareix una marieta.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Màxima alerta a Catalunya pels incendis simultanis que cremen ara mateix a diferents punts del país. Un dels que més preocupa és el que s'ha declarat a l'Anoia entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt. Fa pocs minuts s'ha pogut aixecar pràcticament la totalitat dels 33.000 veïns confinats, excepte els de la urbanització de les Garrigues. El foc s'ha pogut estabilitzar fa pocs instants, però ha arribat a afectar diverses naus industrials i algunes cases. La feina dels bombers se centra en evitar que faci el salt cap a la zona del Bruc, a les portes del massís de Montserrat, on sembla que també en aquest cas s'hauria controlat la situació. Situació complicada, però també al Vallès, amb l'incendi de Sant Manat, que també manté confinats veïns de nuclis com la urbanització del Farell dins del bosc i amb les flames pujant muntanya amunt, al terme de Caldes de Montbui. El govern ha centralitzat un punt únic de comandament de l'emergència a Cerdanyola del Vallès.
2: Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat. Ara la desescalarem, és a dir, del 6,5 que teníem per simultaneïtat baixarem, només ens quedarà un incendi a 6,4, que és aquest incendi de Sant Manat. La resta d'incendis ens queden amb 6,3 o amb 6,2, però també molt a punt, doncs, per tornar a escalar si es donés el cas d'aquesta simultaneïtat avui mateix. Estem en una situació realment delicada.
1: La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció de l'incendi de les Gavarres, a l'Alt Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees i que encara no s'ha pogut controlar. En plena onada de calor, el risc màxim de foc forestal s'eleva avui a més d'un centenar de municipis de 18 comarques. El govern espanyol s'obre a plantejar un objectiu de dèficit diferent per a les diverses comunitats autònomes. És la fórmula que reclamava la Generalitat i Esquerra Republicana i que s'ha plantejat al Consell de Política Fiscal i Financera, on Hisenda ofereix mantenir el marge de dèficit del 0,1%. La selecció espanyola avança al Mundial de Futbol i disputarà els quarts de final. El combinat va superar Portugal per la mínima amb un gol de Mikel Merino al temps afegit. Feia 16 anys que el combinat no arribava tan lluny en una Copa del Món. El proper rival serà la selecció belga, que ha golejat els Estats Units per 1-4. I dilluns hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Màxima alerta a Catalunya pels diversos incendis simultanis que cremen ara mateix al país. El govern ha establert un únic punt de comandament a Bellaterra per coordinar la gestió i ha demanat ajuda a l'exèrcit. Els focs que més preocupen hores d'ara afecten la comarca de l'Anoia i el Vallès Occidental, també amb confinaments massius i amb les flames encara fora de control i en proximitat a diverses cases d'urbanitzacions disseminades. En definitiva, el pitjor escenari en plena onada de calor que tensiona al màxim els bombers que han hagut de reubicar part dels efectius desplegats a l'espai de les Gavarres. El cap dels bombers, David Borrell, acaba d'actualitzar fa pocs instants la situació dels focs.
2: Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat. Ara la desescalarem, és a dir, el 6,5 que teníem per simultaneïtat baixarem, només ens quedarà un incendi a 6,4, que és aquest incendi de Sant Manat. La resta d'incendis ens queden amb 6,3 o amb 6,2, però també molt a punt, doncs, per tornar a escalar si es donés el cas d'aquesta simultaneïtat avui mateix. Estem en una situació realment delicada.
1: Un dels punts més preocupants a hores d'ara, us ho dèiem, és el Vallès Occidental, on l'incendi de Sant Manat continua sense control. La ràpida propagació del foc muntanya amunt ha obligat a confinar diferents nuclis, així com, per exemple, els de l'urbanització del Farell o Sant Sebastià de Montmajor. Insistim, el terme de Caldes de Montbui. Ara mateix afecta un centenar d'hectàrees amb un potencial d'arribar fins a les 2.000. Anem, doncs, fins allà amb l'Albert Maspons i la Janira López de Vallès Visió. Janira, què ens podeu explicar a hores d'ara aquí, on sou, a Caldes de Montbui, eh?
3: Doncs en aquests moments l'incendi continua actiu i, tal com has dit, ha cremat ja més de 90 hectàrees on, segons agents rurals, la majoria són de terrenys forestals. L'incendi va començar ahir prop de 2:45 del migdia, de la tarda, i ha assemenat, però a causa del vent es van crear diversos focus secundaris que van anar cap a Caldes de Montbui. De les 7 urbanitzacions confinades, el Farell és la que més preocupa a causa que es troba en una zona amb cases disseminades que es troben al mig del bosc sense perímetre de protecció. De fet, més de 100 veïns han estat confinats durant la nit a casa seva a causa d'aquesta protecció. El perímetre ha estat força estable durant la nit i les maniobres dels bombers han estat efectives. En aquests moments, 56 dotacions terrestres continuen a la zona afectada a causa de les flames i fa pocs minuts han començat a arribar una altra vegada els efectius aeris. De fet, ens trobem en el càmping El Pasqualet, una de les zones que es va veure desallotjades preventivament a causa d'aquest incendi, i de fet estem rodejats d'aquest fum i ens cauen fins i tot algunes cendres. La importància en aquests moments és estabilitzar aquest perímetre i que l'incendi no s'estengui més en zones majors. El pavelló de les cremades, de fet, juntament amb les termes de amb el balneari de les Termes Victòria, són dos punts per ajudar els veïns que no van poder arribar a casa seva i que estan confinats.
1: Doncs gràcies, Janira. Esperem ara sí que amb l'arribada d'aquests mitjans aeris es pugui combatre aquest foc que tant fa patir també aquests veïns. Gràcies. La situació millora lleugerament a la comarca de l'Anoia. La bona notícia és que fa poca estona el foc s'ha pogut estabilitzar i s'ha aixecat el confinament de pràcticament els 33.000 veïns afectats. El foc ha arribat a impactar alguns punts delicats, com per exemple tres naus industrials i una deixalleria. Marxem, doncs, sobre el terreny amb els companys de Canal Taronja Anoia, en Joan Gual i en Sergi Lladó. Sergi, explica'ns com està la situació ara mateix aquí en aquest centre de comandament de l'Anoia, d'Igualada, deu ser, no?
4: Doncs, Helena, som al centre de comandament ubicat a la Torre de Claramunt, que era un dels municipis que estava confinats fins fa molt poca estona, juntament amb d'altres de la resta de la zona de la Conca d'Òdena. És el municipi que està al costat de la Pobla de Claramunt, el poble més afectat per aquestes flames. De fet, l'incendi va començar ahir la tarda a 4:45 i just ara els bombers l'han donat per estabilitzat. Ara mateix aquí al centre de comandament, al centre de control, hi ha certa tranquil·litat perquè sembla que tot avança de manera tranquil·la. Tot i així, els bombers mantenen dispositius activats sobre el terreny, una cinquantena de dotacions i algun helicòpter que sobrevola la comarca de l'Anoia per afrontar aquest segon dia de la segona onada de calor d'aquest estiu, en el que esperem superar els 40 graus de temperatura. S'ha aixecat el confinament dels municipis que estaven confinats des d'ahir a la tarda, excepte de l'urbanització més afectada, Les Garrigues, a la Pobla de Claramunt. Fa uns minuts, aquí al Notícies en Xarxa, hem parlat amb el seu alcalde, Antoni Mabres.
5: Com que va ser tot tan ràpid, part dels fills van ser desallotjats i pares van mantenir confinats a les seves cases i, per tant, tenim una mica de tot, no? La gent que queda fora del barri, doncs, en aquest moment sembla que no pot encara accedir, però tinc la confiança que estan ben atesos, i els que estan al barri que no es preocupin, perquè sí que estem al seu costat en tot moment. Avui també estarà complicat perquè hi ha molta família afectada encara, sobretot en aquesta zona del barri de les Garrigues, i per tant estem en això, i bé, seran dies complicats, però que hem de resoldre sí o sí.
4: Aquest matí a la comarca de l'Anoia, plouen cendres. I és que les afectacions d'aquest incendi que ha cremat hores d'ara, segons les últimes dades d'Agents Rurals, més de 470 hectàrees, ha tingut un greu impacte en el territori. Ha cremat, per exemple, doncs, algunes de les cases d'aquesta urbanització de les Garrigues de la Pobla de Claramunt, també l'entorn del castell de la Pobla de Claramunt, i ha afectat molta zona forestal d'aquí, de la comarca de l'Anoia. Un incendi molt greu, feia ara, des de l'any 2021, que no hi havia un incendi tan greu aquí, en aquesta comarca de la Catalunya Central.
1: Gràcies, Sergi, gràcies, Joan, per aquestes fotografies que ens aneu fet, que ens heu anat fent al llarg del matí des de, com deies, està clar, la Pobla de Claramunt. Gràcies, bon dia. La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció del foc de les Gavarres a l'Alt Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees. Així doncs, l'incendi encara no es dona per controlat perquè hi ha hagut petites represes i els bombers hi estan treballant, i estan molt a sobre per evitar que es reactivi. A més, encara hi ha dues carreteres tallades, són la GI-660 de la Bisbal d'Empordà a Calonge i la GIB-6612 entre Santa Cristina d'Aro i Calonge. Així ho expliquen els veïns de la zona. I quan falten 5 minuts per arribar a 3:15 del matí, canviem radicalment de qüestió, sortim dels incendis i parlem ara de salut. Què és l'escleroteràpia? És la tècnica validada per l'Hospital de Bellvitge, molt menys invasiva que la cirurgia, per tractar les dones que pateixen endometriosi. Aquest procediment ambulatori, que dura uns 30 minuts, es pot aplicar sense anestèsia, redueix complicacions i millora el control del dolor. Un cop validada, Bellvitge continua amb l'elaboració de l'estudi que investiga si aquesta tècnica pot preservar, a més, la funció ovàrica i facilitar l'embaràs. En Marc Núñez i l'Anna Ruiz són en el centre sanitari, aquest centre sanitari de Bellvitge, per explicar-nos una mica en què consisteix aquesta tècnica. Bon dia, Anna.
6: Bon dia, Elena. Sí, aquí des de l'Hospital de Bellvitge, i un cop avalada aquesta tècnica, ens acompanya la doctora Amparo García Tejedor. Amparo, bon dia.
7: Hola, bon dia, què tal?
6: També la pacient Esther. Esther, bon dia.
8: Hola, bon dia.
6: I dues professionals més sanitàries de l'hospital, i gràcies a les quals podrem conèixer, Elena, de primera mà, com s'aplica aquesta tècnica, doctora. ¿Qué es lo que debe hacer usted en primer lugar?
7: Pues vamos a pinchar un quiste que tiene Esther. Entonces lo vamos a hacer en este caso vía abdominal, aunque se suele hacer por vía vaginal. Primero será un pinchacito. ¿Qué tal, Esther?
9: Bien, como un análisis de sangre.
7: Muy bien, pues ahora vamos a vaciar el contenido del quiste. María, abres el circuito. Manoli, aspiras. Una vez aspirado, lo que haremos es lavarlo con suero fisiológico. María, lavamos. Vamos lavando a través de esta aguja de tres vías. Y una vez vacío, pondremos alcohol durante un ratito para ver que el quiste se esclerose. Una vez acabado el alcohol, lo vaciamos y lo lavamos otra vez para que la paciente se vaya a casa con las paredes del quiste pegadas y que el quiste se reabsorba.
6: Doctora, y una vez se ha garantizado, se ha avalado esta técnica, paralelamente Bellvitge lidera un estudio que durará unos 2 años más, gracias al cual se quiere conocer y constatar nuevas potencialidades de esta técnica. ¿Cuál es?
7: Exacto, con esta técnica hemos visto que podemos mejorar o incluso mejorar los... la cirugía de estas pacientes, pero hay pacientes que llevan tratamientos médicos que no son aptas para quirófano, pero que tienen reducida su fertilidad. Entonces, con esta técnica queremos intentar mejorar la fertilidad de estas pacientes y disminuir el dolor que presentan por culpa de tener el quiste endometriósico.
6: ¿Qué cuentan? ¿Cuáles son los comentarios que les hacen llegar las pacientes que ya han utilizado esta técnica?
7: Bueno, las pacientes normalmente tienen endometriomas que son muy dolorosos, con lo cual están muy contentas por evitar el quirófano y por quitar ese quiste que le está produciendo dolor cada mes, y las que se quedan embarazadas pues más contentas todavía, porque lo que en verdad quieren es tener un bebé.
6: Doncs, doctora Amparo García Tejedor, gràcies també a aquestes dues professionals que l'acompanyen de l'Hospital de Bellvitge. Gràcies a l'Esther, la nostra pacient improvisada en aquesta consulta de l'Hospital de Bellvitge. Elena, una tècnica avalada per l'Hospital de Bellvitge i un hospital que lidera aquesta investigació amb la participació de 40 centres sanitaris més per fer la vida més fàcil a les dones.
1: Sens dubte, perquè patir l'endometriosi és molt dolorós, a banda de que afecta també, com ens explicàveu, la fertilitat. Per tant, una bona notícia per les dones. Gràcies, Anna.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Tres quarts de nou, el govern espanyol estudiarà un objectiu de dèficit asimètric per a les comunitats autònomes, tal com proposen la Generalitat i Esquerra Republicana. Ho han dit en el Consell de Política Fiscal i Financera, celebrada aquest dilluns a Madrid, on Hisenda ha ofert mantenir un marge de dèficit del 0,1% del PIB fins al 2029. Les comunitats del PP s'hi han oposat. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha valorat la idea, ha recordat que l'any 2013 el PP ja ho va fer i els ha reptat a ser solidaris entre les comunitats que presideixen.
8: Pero la verdad es que no he percibido por parte de la mayoría de comunidades autónomas del Partido Popular pues esa voluntad de llegar a un acuerdo en cuanto a los déficits asimétricos. Pero insisto, que las propias comunidades del Partido Popular les pregunten a la Comunidad Valenciana y a Murcia si necesitan de la solidaridad de cederles margen fiscal de unas comunidades autónomas que no necesitan a otras. Es una pregunta dentro del perímetro del Partido Popular.
1: Una proposta del dèficit asimètric que ha sortit de Catalunya i s'hi han referit el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i també la consellera d'Economia, Alícia Romero, quan ha sortit del Consell de Política Fiscal i Financera.
10: Quan Europa assigna sostres de dèficit en els estats que formen part de la Unió Europea, no assigna el mateix sostre de dèficit a tothom. Hi ha administracions públiques que estan amb superàvit perquè han decidit no finançar els seus serveis públics.
11: En aquests moments hi ha comunitats autònomes que tenen superàvit, altres que partim doncs, o tenim dèficit d'una manera molt clara. Això és en part perquè iniciem o partim de situacions molt diferents, també perquè el model de finançament caducat des de l'any 2014 doncs no ens aporta els mateixos recursos a uns que als altres, i per tant ens sembla que ja que encara no hem aprovat un model de finançament, que esperem fer-ho aviat, doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficits asimètrics.
1: Després dels terratrèmols, Veneçuela afronta un repte humanitari crític. La gestió dels cadàvers en un context de temperatures altes, humitat elevada i saturació de morgues. La OMS recorda que els cossos no provoquen epidèmies, però sí riscos reals si es tracten amb seguretat i dignitat. Si no es tracten amb seguretat i dignitat. Per entendre què implica aquesta fase de l'emergència i què és prioritari, parlem amb Mia Font. Ella és delegada de Metges Sense Fronteres a Catalunya. Mia Font, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
12: Hola, bon dia.
1: Com està treballant Metge Fronteres a Veneçuela després d'aquests terratrèmols? Des del punt de vista mèdic i humanitari, quina és ara mateix la vostra principal preocupació, la vostra principal prioritat?
12: Metges Sense Fronteres ja estava treballant a Veneçuela des de l'any 2015 i des del principi hem respost a la situació. Tenim equips que estan treballant allà, tenim també un equip mòbil que està a la zona de Naiguat, a La Guaira, i bàsicament el que ens preocupa ara mateix és, d'una banda, tot el que ha de veure amb la gestió de cadàvers, no? Que és un punt, o pot ser un punt de a principi d'infeccions. També ens preocupa el suport que necessita tota la població desplaçada, i després ara ja estem en la fase on també és important tot el que ha de veure amb malalts crònics, perquè no podem oblidar que el terratrèmol ha tingut també un efecte al sistema sanitari molt gran, no? 35 hospitals afectats, més de 100 centres de salut també afectats, i ahir la població, a més de la població afectada pel terratrèmol, també hi ha moltíssimes necessitats mèdiques, no?
1: Mila, en un context de destrucció, de desplaçaments i cossos sense identificar, com es protegeix la salut mental de les comunitats i fins i tot dels propis equips de professionals sanitaris? Què és el que més impacta emocionalment en una emergència així?
12: L'efecte a la salut mental pot ser és invisible, però és molt, molt gran, no? D'una banda tenim a la gent que ha perdut familiars, no? I el el dol que porten. Després està el por a que torni a passar, no? I que un terratrèmol potser d'alguna manera torni, i és com viure amb por, no? I després tota la gent que ha sigut desplaçada ha perdut tot i ha de començar de zero, no? Als nostres equips sempre hi ha ara mateix als equips mòbils que tenim allà hi ha psicòlegs per donar aquest suport de manera individual, i també tenim sessions més grupals.
1: Doncs Mila Font, que ara t'ho dic bé, abans t'havia rebatejat, Mila Font, gràcies per atendre'ns i bon dia. Que vagi molt bé, molta sort i enhorabona per la feina que feu sobre el terreny sempre, aquí i a altres llocs. Gràcies, bon dia.
12: Gràcies a vosaltres.
1: Doncs el que dèiem, abans dels esports, tornem a casa nostra per fer un apunt a la recepta de l'OCDE per a la millora educativa a Catalunya. Ens ho explica l'Esther Minguell.
13: L'informe estableix que el sistema educatiu català té una base sòlida, però amb uns desafiaments creixents a l'aula, amb alumnes amb grans desigualtats socioeconòmiques. Per revertir-ho, proposa enfortir les direccions perquè puguin liderar el projecte pedagògic i potenciar la carrera docent, premiant econòmicament les figures sèniors i aquells que exerceixen en centres amb més complexitat. També adequar la formació dels mestres segons les necessitats a l'aula, o tenir un sistema d'avaluació que no només ofereixi dades, sinó que permeti guiar en la millora de l'aprenentatge. Incideix també en dotar de més inversió les escoles i instituts amb alumnat més vulnerable i no generalitzar la baixada de ràtios d'alumnes a les classes. Ho explica un dels coordinadors de l'equip de l'OCDE que ha fet l'informe, Pablo Santiago.
14: Cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande, por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que no habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños.
13: Amb aquest informe, el Departament d'Educació començarà a desplegar mesures amb l'acompanyament dels experts de l'OCDE que en els propers dos anys els guiaran en els canvis.
1: Amb 9 minuts ens plantarem a les 9 del matí. És temps per donar pas a la Cristina Álvarez i a la crònica esportiva. Bon dia, Cristina.
15: Bon dia.
1: Parlant del Mundial, Espanya continua avançant, la selecció espanyola avança aquest Mundial i es planta a quarts de final, eh?
15: Sí, una eliminatòria on es trobarà Bèlgica, que aquesta matinada s'ha desfet dels Estats Units amb una golejada per 1-4. El combinat espanyol, per la seva banda, va superar Portugal per la mínima 1-0 als vuitens de final, amb un gol de Mikel Merino, que acabava d'entrar al terreny de joc, feia tot just 5 minuts i va aconseguir un gol a passada de Ferran Torres, que també havia entrat com a reforç en el segon temps. Unai Simón va tornar a deixar la porteria a 0 i continua imbatut a la competició. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente destaca la bona feina de l'equip.
16: Este grupo de personas tan implicadas, tan cohesionado, tan generoso, tan solidario, pues bueno, lleno de valores que repercuten y redunden en beneficio del equipo. ¿Por qué? Porque luego, además de todo eso, son unos jugadores con un talento excepcional. Y todo eso junto en esa coctelera, pues da un equipo competitivo que no da un balón por perdido nunca, que está hasta el final.
15: Punt final al pas del Tour de França per Catalunya. La tercera etapa, amb inici a Granollers i final als Angles, ja en territori francès, es va tancar amb triomf de Tadej Pogacar, de l'equip UAE, que avui vestirà el mallot groc, ja que amb el triomf es va situar líder de la general. L'eslové va imposar en els metres finals a Jonas Vingegaard, a qui va treure 2 segons, com també a Carapaz i Seixas. Avui, quarta etapa de mitja muntanya, amb sortida a Carcassona i final a Foix. El recorregut de l'etapa va passar per diversos municipis del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès i la Cerdanya. Per tercer dia, la resposta dels aficionats va ser massiva, amb gran presència al llarg de tot el traçat, que va tenir el punt més destacat a la collada de Toses. Els aficionats destacaven l'oportunitat de mostrar el territori en un aparador com el Tour.
17: Seguim el ciclisme i hem anat a França. El que mou el Tour no mou cap carrera del món.
18: Poder demostrar al món que encara hi som, no? Que Catalunya és un país...

0: Els entrenaments a les ordres de Manolo González. Mentrestant, la direcció esportiva ha decidit ampliar el contracte d'Àngel Fortuño fins al 2030. Martí Casas s'incorpora al Barça d'hoquei fins al juny del 2029. El davanter de Mataró, de 30 anys, vestirà de blaugrana després d'una llarga trajectòria a l'hoquei lliga masculina. Es va iniciar a la base del conjunt del Maresme i va debutar a la màxima categoria fa 12 anys. Des d'aleshores ha passat pel Vic, l'Igualada, el Calafell i el Reus, a banda d'un pas també per la Lliga Italiana. El jugador, autor de 56 dianes al curs passat, es mostra il·lusionat de competir amb la samarreta blaugrana.
1: Tinc moltes ganes d'afrontar l'intentar guanyar tots els títols, no arronsar-se. És aquest ADN del Barça que és tan marcat que la veritat que quan el veus des de fora és una enveja sana, i la veritat és que ho agafo, doncs, el que et deia, amb molt de compromís, amb molta responsabilitat.
0: Martí Casas, que reforça el Barça d'hoquei patins, s'afegeix al fitxatge de l'argentí Nico Ojeda.
2: Molt bé, Cristina, demà ens expliques més coses.
0: I tant.
2: Vinga,
0: fins demà.
2: Que vagi bé.
0: Adéu.
2: Merci. Bé, doncs, hem acabat amb un nom propi als esports i continuem cultura també amb un nom propi, el de Joan Costa, que dilluns hagués fet 100 anys. Va ser dissenyador gràfic, que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, el Banco Santander o la Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'ha organitzat un congrés internacional on es debatrà precisament un cop més el paper de la intel·ligència artificial en tot aquest disseny gràfic. Ens en dona més detalls en David Navarro.
3: Joan Costa va ser un dissenyador de formació autodidacta que durant la seva extensa trajectòria va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques o institucions. D'ell va ser la reconeixible imatge de marca de Gallina Blanca o la proposta que el Banc Santander adoptés el color vermell, per exemple. Sempre, com ha explicat el comissari de l'any que porta el seu nom, Jesús del Hoyo, amb la idea que la imatge és comunicació i ha d'anar dirigida a les persones.
4: Dissenyava des de les necessitats de la gent, no des d'una visió utòpica en una atalaya fantàstica, no, donde todo es ideal. No, tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
3: Sota el nom d'en Joan Costa, la concepció del disseny actual, fins l'any vinent s'organitzaran esdeveniments com dues exposicions, una d'itinerant i una altra al Palau Robert, o un concurs internacional de cartells. També es farà un congrés internacional que tractarà sobre el disseny en l'era de la intel·ligència artificial i sobre els reptes contemporanis de la comunicació.
2: Doncs fins aquí, no hi ha temps per res més. Gràcies per la confiança. Fins demà. Adéu-siau.
5: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Pili García. Màxima alerta a Catalunya pels incendis simultanis que cremen en diferents punts del país, tot i que els bombers han donat per estabilitzar l'incendi de l'Anoia, que va començar ahir entre Carme i la Pobla de Claramunt. Protecció Civil ha aixecat el confinament als municipis afectats, però la urbanització Les Garrigues de la Pobla de Claramunt continua confinada perquè es troba dins el perímetre del foc. També es mantenen tallats tots els accessos a la zona i es demana no acostar-s'hi. La situació continua sent complicada al Vallès, on l'incendi de Sentmenat encara no es pot donar per estabilitzat. Els bombers expliquen que es mantenen fumeroles dins del perímetre, tot i que s'ha treballat molt bé el flanc dret i sí, es considera estabilitzat. El foc avançat en direcció a Caldes de Montbui i havia obligat a confinar veïns del nucli, com ara l'urbanització de Farell, situada dins del bosc. Davant la simultaneïtat d'incendis, el govern ha centralitzat el comandament d'emergència a Cerdanyola del Vallès. Els bombers treballen per evitar el col·lapse operatiu i impedir que cap nou incendi es faci gran. Escolta, amb el cap de bombers, el David Borrell.
2: Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat. Ara la desescalarem, és a dir, el 6,5 que teníem per simultaneïtat baixarem, només ens quedarà un incendi a 6,4, que és aquest incendi de Sentmenat, la resta d'incendis ens queden amb 6,3 o amb 6,2, però també molt a punt, doncs, per tornar a escalar si es donés el cas d'aquesta simultaneïtat avui mateix. Estem en una situació realment delicada.
1: La simultaneïtat d'aquests focs també ha obligat a reduir els efectius destinats a l'incendi de les Gavarres a l'Empordà, que encara no es dona per controlat i que ja ha afectat unes 2.200 hectàrees. A la Catalunya Nord, l'incendi continua descontrolat amb unes 5.000 hectàrees cremades i les flames es situen a uns 30 quilòmetres de Perpinyà. Tot plegat coincidint amb una setmana marcada per l'onada de calor, Protecció Civil manté en alerta el pla Procicat i el Servei Meteorològic de Catalunya preveu que el punt àlgid arribi avui i demà. Les temperatures poden superar als 42 graus a les comarques de Lleida, les Terres de l'Ebre i la Catalunya Central i enfilar-se per sobre dels 40 en altres punts del litoral i prelitoral. Les humitats relatives seran molt baixes al centre del dia, un factor que dispara encara més el risc d'incendi forestal. Per això, els agents rurals han restringit l'accés a 6 espais naturals, les Gavarres, Montserrat, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada i la Baronia de Rialb. I fora de l'emergència pels incendis, el govern espanyol s'obre a plantejar un objectiu de dèficit diferent per cada comunitat autònoma. És la fórmula que reclamava la Generalitat i Esquerra Republicana. La proposta s'ha posat sobre la taula al Consell de Política Fiscal i Financera, on Hisenda ofereix mantenir el marge de dèficit autonòmic en el 0,1%. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: El Prat Ràdio, 91.6 FM.

Bon dia al Prat, és dimarts 7 de juliol del 2026, quan passen ara mateix 4 minuts per sobre de les 9 del matí. Comencem una nova edició del Planeta Prat. Durant l'estiu fem moltes activitats a l'aire lliure, però també tenim més temps i podem gaudir del cinema amb més calma. És per això que avui ens visiten des del Cinema Capri per explicar-nos quines propostes tenen pels mesos de juliol i agost. També és un bon moment per recuperar la lectura i deixar de banda les pantalles. A les 10 trucarem a les llibreries de la ciutat per fer-vos recomanacions lectores per aquest estiu i després també debatrem sobre educació en temps d'intel·ligència artificial amb l'escriptor i professor Christian Oliver. I per tancar el programa l'Espai Pinzellades del Món entrevistarem Lena Estrada, politòloga de la Universitat Nacional de Colòmbia, que va ser designada ministra d'Ambient i Desenvolupament Sostenible del país al govern de Gustavo Petro. Comencem el control tècnic Sergio Villar, Neus Bou a les xarxes socials i qui us parla avui, el Marc Quinto i Aires. Benvingudes i benvinguts al Planeta Prat. Planeta Prat.

0: Moment per repassar l'actualitat del dia. Saludem el redactor dels serveis informatius del Prat Ràdio i el Prat.tv, Ivan Conde. Bon dia.
1: Bon dia, Marc.
0: Què tal, com estàs?
1: Bé.
0: Animat?
1: Sí.
0: Amb aquesta setmana, que déu-n'hi-do, parlàvem l'altre dia, mes de juliol, però no paren les coses, al Prat.
1: Correcte, i demà recordem alerta vermella per calor, o sigui que amb paciència. Per alguns és la darrera setmana, només,
0: sí,
1: només això.
0: Per alguns de nosaltres és la darrera setmana de programa, però encara estarem aquí alguns dies més,
1: Doncs,
0: bé, explica'ns, va.
1: Parlarem, entre d'altres, també de la promoció de 8 habitatges de lloguer públic al carrer Vicente Ferrera. I vam poder escoltar el gerent de Prat Espais, Xavier Alzano, explicant, entre d'altres, per què es posarà d'aquí a una setmana la primera pedra amb 9 mesos d'endarreriment. I doncs explicava que les primeres dues convocatòries no van quedar desertes, no es va presentar cap constructora, entre d'altres, perquè els requisits són força concrets. Parlem d'un edifici d'arquitectura industrialitzada modular, que per la gent que no sabem gaire d'urbanisme ens ho va explicar que pot... allò de, en una línia, per gent que estem molt allunyats, seria una mica com quan un munta una casa amb una famosa marca sueca, no? Que
0: sí.
1: Primer ho muntes a part i després...
0: I ho col·loques.
1: Correcte, tot junt. I doncs amb uns requisits també a nivell d'aïllament tèrmic, de reaprofitament de l'energia, etc, que farà doncs que, a part de que el lloguer sigui molt barat, parlava d'uns 300, 400, 500 euros en aquests 8 habitatges, que sí que és cert que de tamany són una miqueta més petitons, 5 d'una habitació, 3 de dues habitacions, però clar, parlem de lloguers molt per sota del que és el mercat. Amb un calendari que està per veure, perquè precisament com és una promoció petita, s'està plantejant que els destinataris siguin els i les suplents dels sortejos d'altres promocions que venen d'aquí a poc. D'altra banda, el Ministeri de Transports ha donat per acabades les obres del nou accés ferroviari a l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona al Prat, també conegut com a aeroport del Prat,
0: sí.
1: Una infraestructura que ha suposat una inversió superior als 400 milions d'euros i que ha de millorar de manera significativa la connexió de l'aeroport amb la xarxa de Rodalies. Després de finalitzar els treballs d'aquesta infraestructura i les instal·lacions, en les properes setmanes començaran ja les proves de circulació dels trens. També s'hi faran simulacres i verificacions dels sistemes de seguretat abans d'obtenir les autoritzacions necessàries perquè aquesta nova línia pugui entrar en servei comercial. Recordem que aquest nou accés consta de 5,2 quilòmetres de recorregut, la major per soterrats, i connectarà directament les terminals 1 i 2 en Barcelona i la resta de la xarxa de Rodalies. El temps del trajecte previst entre la T1 i el centre de la ciutat serà d'uns 19 minuts i les previsions apunten a que aquesta infraestructura podria ser utilitzada entre 7 i 9 milions de passatgers cada any. Sobretot, doncs, això, en clau pretenca, més enllà fins i tot de la connexió amb l'aeroport, serveix la connexió amb d'altres punts de...
0: Hi haurà més horaris, més trens passant, que això, doncs, tal com està la situació, és totalment necessari.
1: I amb d'altres punts de Barcelona, en què ara mateix es triga més a arribar. I l'atur que baixa al Prat en aquest mes de juny, després que el mes passat hi hagués un repunt, el municipi ha registrat aquest mes de juny, com dèiem, 2.679 persones en situació d'atur, és a dir, 70 menys que el maig, una reducció del 2,5% respecte a la xifra total d'atur que hi havia. En comparació amb fa un any, el descens és una mica més moderat, però també hi ha una davallada amb 41 persones menys, l'equivalent a una baixada de l'1,5% respecte al total. Malgrat aquesta evolució positiva, això sí, el Prat continua situant-se per sobre de la mitjana comarcal. La mitjana comarcal té el 7,1, el Prat té el 8,2, també supera la mitjana catalana, que es situa ara mateix en el 7,5%.
0: Tot i tenir l'aeroport aquí, que molta gent hi treballa, doncs no és suficient, això. Gràcies, Ivan.
1: Que vagi molt bé.
0: Fins ara.

0: Vinga, anem a conèixer què ens tenen preparat des dels esports. Jonathan Marín, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal, com estàs?
1: Molt bé.
0: Què tenim avui?
1: Doncs cosetes, tenim cosetes perquè, déu-n'hi-do, ens queda una setmana de programa, però sempre hi ha cosetes que comentar. Per cert, avui el programa convidat de luxe també, la veritat és que ahir vam tenir Arseni Conde, sí, que va deixar algunes cosetes interessants, que avui al programa les comentarem.
0: Sempre com... deixa alguna cosa interessant, eh?
1: Sí, sempre. Com, evidentment, una que ja era un secret, no? Era Vox Populi, que era... un secret a veus, anava a dir... era la confirmació de que el club es que prejugarà la segona feble la propera temporada, ja està confirmada, encara no s'ha fet oficial, però així serà. El club es que Prat, doncs, diguem que ha aconseguit, no?, reunir tots aquests requisits econòmics que necessitava per tornar novament a les lligues LEP. A banda de confirmar això, també va parlar de la confecció de la plantilla, que cada vegada va agafant forma. Vam tenir, o ja tenim, les confirmacions a través de les xarxes socials del club, les de Rai Carrasco i Sergi Costa, però ja va comentar també que Salvans i Smallwood seran jugadors de la propera plantilla la temporada vinent, i també va anunciar sortides com les de Nacho Llobet o la que més va cridar l'atenció, la de Marc CC, que deixen el club, un per motius com el de Nacho Llobet, doncs, personals, l'altre el de Marc CC, decisió tècnica, o sigui que aquesta és la que més va cridar l'atenció. A banda de comentar tot el que va succeir en aquesta entrevista amb Arseni Conde, doncs avui, deia, seguim tenint convidats de luxe i avui ens visitarà el nou CEO de l'Associació Esportiva Prat, Xavier Escaig, que agafa el relleu de Guillem Rio, fins ara doncs el CEO de l'entitat. El divendres va ser presentat en aquest càrrec i avui doncs vindrà aquí al programa per parlar-nos de la seva arribada, de les seves funcions, perquè moltes vegades la gent diu CEO i això
0: què?
1: A què es dedica un CEO?
0: Sembla com d'unes macroempreses gegants,
1: sí,
0: no?
1: El CEO aquí al Prat, a què? Si som un club de Lliga Elite, doncs bueno... hi ha molta feina administrativa, recordem que no només és la EPRA, també està la Fundació, en fi, hi ha una gran estructura, i aquesta serà la persona que, diguem, que s'encarregarà d'aquesta gestió més empresarial. Evidentment és una persona de futbol, és una persona que els més joves no la recordaran, però els que ja tenen un recorregut en la vida, doncs potser sí, perquè va jugar a l'Espanyol a la primera divisió, va fitxar pel Barça de Johan Cruyff en el 94-95, o sigui que ha estat professional d'aquest esport i ha arribat a l'elit. O sigui que, si algú vol consell o que doncs, doni la seva opinió, és una persona capacitada per poder fer-la per al seu recorregut en aquest esport, en el futbol. O sigui que, bueno, també d'això parlarem, aprofitarem, ja que tenim un exfutbolista de primera divisió, aprofitarem també amb ell per parlar de la seva trajectòria esportiva. I a banda de tot això, doncs també recordarem que avui hi ha aquest acte de reconeixements esportius, és una... iniciativa, un acte institucional que va posar-se en marxa la temporada passada, l'any passat, i que aquest any continua i bé, arriba a ser un acte on es reconeixen les temporades dels diferents clubs esportius d'enguany, que han doncs, fet una gran temporada, un bon rendiment, amb algun ascens, amb algun títol de Lliga, amb alguna promoció, en fi. Bueno, es reconeix a banda de la nit de l'esport, no?, que engloba, diguem, l'any, doncs aquest engloba la temporada.
0: Doncs molt interessant el programa d'avui.
1: Doncs a partir de 2:15.
0: Gràcies, Jonathan.
1: Que vagi molt bé. Adéu.

0: Moment per conèixer quina és l'actualitat meteorològica del dia, de la mà de Lluís Miquel Pérez. Bon dia.
1: Bon dia, una jornada una altra vegada plenament canicular, de rigorós estiu i amb unes temperatures fins i tot encara més altes que les d'ahir. Per tant, seran molts els indrets on arribarem als 40 graus o més, sobretot al sud de Lleida, a la Ribera d'Ebre, a la Catalunya Central i a l'interior de Girona, tot plegat amb molt pocs núvols. Aquesta tarda, alguns que creixeran al nord de Lleida, arribant fins al Bages o fins a la comarca del Berguedà, però simplement amb algun ruixat local, que bàsicament portaran ràfegues de vent destacables. Molt de compte amb l'entrada també de la marinada aquesta tarda, perquè serà intensa a les comarques interiors. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies. I pel que fa al transport públic, segons ens informen des d'Immobilitat, hi ha afectacions a Ferrocarrils de la Generalitat, a la línia Llobregat-Anoia a causa dels incendis, i també continua el servei de Rodalies de Catalunya amb afectacions i amb aquestes limitacions de seguretat. I acabem, com sempre, coneixent quin és l'estat del trànsit des del RAC. Ferran Aràndiga, bon dia.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts amb diverses incidències actives, però actualitzem la informació perquè a hores d'ara doncs ja queden oberts tots els carrils de la circulació després d'aquest accident, en aquest cas a primera hora del matí, de la C58 a l'altura de Ripollet en sentit Sabadell. Tot i així, continuen uns 5 quilòmetres de lentitud i també actives encara les aturades a les dues rondes de Barcelona en aquest enllaç amb tot el nus de la Trinitat. Per altra banda, també per treballs de retirada d'un camió accidentat, el AP7 a l'altura de Mollet del Vallès, en sentit sud, en direcció Tarragona, doncs encara generen 4 quilòmetres de lentitud. Més enllà d'aquestes incidències, tenim retencions també encara al vessant Llobregat de manera molt puntual i intermitent a la B23, al tram del Papiol i Molins de Rei, en direcció Barcelona, també a Sant Feliu de Llobregat, a la A2, i a retencions des d'aquest mateix punt de Sant Vicenç dels Horts fins a Cornellà, també cap a la capital catalana. I pel que fa a les vies costaneres, la C31 a hores d'ara circula amb fluïdesa, sobretot a l'altura del Prat de Llobregat, però pel que fa a la C32 hi ha un quilòmetre de lentitud intermitent i puntual també en sentit nord des de Viladecans. De moment això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Gràcies, Ferran. Fins demà.
2: Fins demà, que vagi bé.
0: Vinga, anem a conèixer què ens porta la premsa escrita del dia amb la Neus Bou avui. Bon dia.
3: Bon dia.
0: Què tal, com estàs?
3: Molt bé.
0: Explica'ns què tenim.
3: Doncs comencem pel diari Ara amb aquests 3 nous incendis simultanis que aguditzen una situació crítica a Catalunya. A banda del front de les Gavarres, encara actiu, hi ha focs a l'Anoia, Setmanat i Artesa de Segre. Es crea un comandament únic de bombers i Parlon qualifica el moment d'extremadament complicat. També amb aquesta fotografia del dia del triomf d'ahir d'Espanya al Mundial de Futbol, amb aquest gol de Miquel Merino al minut 91, que va sentenciar un duel del nivell en Portugal i situa els de la Fuente als quarts de final. I després també amb aquesta indignació dins del món del futbol per la impunitat de la ingerència del Trump al Mundial, amb aquesta trucadeta doncs, que va fer per anul·lar una targeta vermella i una expulsió en un dels partits. Que no em preguntis de quin equip.
0: Era d'un dels equips de l'equip dels Estats Units.
3: Ah, vale,
0: o sigui, era
3: clar.
0: En favor seu. Vinga, anem amb La Vanguardia. També gran part de la portada és sobre els incendis simultanis que posen en escac a Catalunya, així ho titulen, i la fotografia sobre el foc de l'Anoia d'ahir, que es veu doncs molt a propet de les cases i doncs amb la preocupació que això comporta a la ciutadania. I després més coses també, altres destacats. Pedro Sánchez mantindrà davant de Donald Trump el rebuig al 5% de la despesa en defensa. Sobre Rutte obre la cimera de l'OTAN amb l'advertència de represàlies pels discurs, és a dir, doncs, que l'OTAN està bastant alineada amb els Estats Units. I més coses també a nivell espanyol. El jutge impedeix a Begoña Gómez anar a Turquia a aquesta cimera de l'OTAN, però la deixa volar fins a Londres, que recordem és on hi haurà la graduació de la seva filla. I per últim, Feijó promet implantar a Espanya la llei del concebut no nascut, és a dir, aquell fetus que ja estigui en marxa, com si diguéssim, dins del cos, doncs que ja tingui doncs un valor com si hagués nascut aquesta persona.
3: I acabem amb el periòdico. El municipi invertirà 20 milions a naturalitzar el sud de la Gran Via i és que 10 nous hotels planegen la seva obertura a l'Hospitalet. L'Ajuntament aposta per guanyar llits a l'entorn del recinte de la Fira i al districte econòmic i en l'actualitat compta amb un total de 30 establiments i 5.000 places. Amb aquesta fotografia també del dia destacada pel Mundial i també amb aquest titular, amb aquest destacat de Hisenda incrementa el 4% la regla de despesa de les comunitats per al 2027. I és que Catalunya demana a l'Estat que habiliti un objectiu de dèficit diferent per a cada autonomia en funció de la situació de cada una.
0: Molt bé, doncs gràcies, Neus. Anem a conèixer què tenim preparat pel programa d'avui.
4: Planeta Prat.

0: Vinga, què tenim preparat per avui dimarts?
1: Doncs avui comencem a 2:15 amb la cartellera del Cinema Capri. Tindrem la Mercè Marimon amb nosaltres, que és sempre doncs, la persona que ens explica una mica què hi haurà en aquestes pròximes setmanes a la cartellera del cinema i bueno, que s'està coent, diguéssim, a nivell de cinema.
0: I que són dies de més no fer res, no pensar i anar
1: sí,
0: més al cinema.
1: Anar al cinema, ara ja passa a estar fresquet.
0: Sí.
1: Llavors és un pla ideal, ideal. Continuarem a les 10 amb recomanacions de lectures ara a l'estiu, que bé, hi ha l'època com de que tots agafem un llibre amb moltes més ganes, i del bo de compra, aquest val escolar per la compra de llibres també. Tindrem amb nosaltres a la Maria del Mar Baltà, del Servei Secretaria, i a la Isabel Jiménez, del Drac Atenea. Llavors, bueno, parlarem de tot plegat doncs, amb elles i veure una mica quina és la perspectiva de cara a aquests propers mesos amb aquestes compres de llibres, també d'aquest material escolar de cada setembre i, bueno.
0: I de recomanacions de dir, vale, em marxo de vacances uns dies, em prenc notes sobre què és el que vull llegir, no?
1: Exacte, sí. Jo agafo moltes idees de llibres de lectures per recomanacions d'altres.
0: I les executes després?
1: Sí, he de dir que un parell de llibres els he executat. Clar, jo sóc la típica que em faig capturar a pantalla tot el que veig de, ai, aquest llibre m'ha agradat, i després queda allà abandonat en el racó de captures de pantalla. Però algunes vegades sí que ho he implementat. Continuarem a les 10:30 amb una entrevista molt interessant amb el Cristian Oliver. Ell és escriptor i professor de secundària i també podríem dir influencer perquè té sí, molts seguidors a xarxes i la veritat que bueno, doncs té un discurs doncs, molt ferm i ell és, bueno, com hem dit, el ser professor doncs, ens ve a parlar també de com les noves tecnologies que fins ara ell sempre havia com... Bueno, tingut molt a favor i molt en consideració de bueno, per ensenyar, diguéssim, a, bueno, als joves que estan cresquent, doncs, i aquestes noves generacions, doncs ara la IA...
0: Alerta.
1: Exacte, alerta. Doncs ara ja no li fa tanta gràcia, no?, aquestes noves tecnologies i la implementació de la IA a les escoles, i per tant, doncs, bueno, el seu discurs ha canviat una miqueta i ve també, doncs, a parlar-ne de tot això.
0: Molt bé, superinteressant sempre tenir aquí el Cristian. Què més?
1: Continuem a les 11 amb evitar cops, els cops de calor als gossos.
0: Fa uns dies feien persones, avui toquen també els nostres estimats.
1: Sí, sempre li tenim un raconet especial sí, dedicat als gossos. I és que tindrem nosaltres amb la Maria José Guerrero de Can Xiu Xiu, experta per explicar-nos més sobre aquest tema. A les 11:30 el Menja la Vida, el Cada Residu Compta, a les 12 el Fem Salut, i acabarem el matí també amb el Pinzellades del Món a les 12:30, però aquest cop serà amb un programa en directe amb la Sandra Coromines,
0: molt interessant
1: que portarà a una convidada especial, que és l'Helena Estrada, politòloga i ministra, bueno, va ser ministra del govern de Gustavo Petro.
0: Deu ser les persones més importants que ha passat per aquí, perquè ha estat ministre fins fa res. Així que molt interessant, us heu de quedar fins a la una a escoltar el programa. Gràcies, Neus.
1: A tu, que vagi bé.
0: Fins ara. Vinga, nosaltres fem una petita pausa i tornem tot seguit amb el Cine Capri. Fins ara.

0: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
1: El Teatre Cadis acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
2: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
3: En surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
4: Al Prat Ràdio t'ho vam explicar. Al Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
5: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
6: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
7: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
8: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
7: Qui omplirà la galeria de mil moments.
8: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
7: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
8: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
7: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag #ElPratPelMón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
9: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
10: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
11: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: 31 minuts per sobre de les 9 del matí. Molt bon dia a tothom. Comencem, com us ha explicat el Marc, doncs, parlant de propostes de cara a aquest estiu. És la nostra última setmana de temporada. Parlem de moltes activitats a l'aire lliure, però ve molt de gust també anar al cinema, i és per això que us explicarem tota la programació del Cinema Capri, de moment, per aquest mes de juliol i també una mica del mes d'agost. És per això que hem convidat a la directora del Cinema Capri, la Mercè Marimon. Què tal? Benvinguda.
1: Molt bé, amb vosaltres sempre s'està molt bé aquí a la ràdio.
0: Encara en el juliol, que no sé si us passa això, que hi ha molta gent que es reconnecta amb el cinema, també perquè hi ha un confort evident, sí. Tenim ganes de sortir una mica de casa, però a la vegada d'estar còmodes, d'estar fresquets. És un bon moment, no?, per reprendre activitat.
1: El cinema té una sèrie de cicles que es van repetint durant l'any. Durant el primer trimestre de l'any, doncs, hi ha una mica de cinema de tot, però és quan hi ha més cinema adult, perquè és l'època dels Oscars i de tota aquesta mena de pel·lícules. Després hi ha una època en la que hi ha alguna pel·lícula forta, però que no es va tant al cinema, perquè és quan comença a fer bon temps i la gent té ganes de sortir, d'aire lliure.
0: Primavera costa més, no?, potser.
1: Exacte. Uh-huh. Ganes d'anar a platja, ganes de passar el teu temps lliure amb una miqueta de sol i tranquil·litat. Però després, quan la calor ja apreta, com apreta ara, ja es produeix aquell fenomen de anem al cine, que és un refugi climàtic.
0: Totalment. I a més, doncs, podem veure una bona pel·lícula. Comencem pel que tindrem més proper, que de fet diria que demà mateix.
1: Demà mateix.
0: Hi ha hagut diverses setmanes, no?, on comenceu programació dimecres.
1: Sí.
0: Per això, per què passa això?
1: Doncs suposo que és una manera d'allargar més aquestes setmanes d'estiu.
0: També no tenim escoles, no?
1: Sí, sí, sí. I com que és cinema familiar, doncs és això, comencem. Clar, és una cosa que per nosaltres és diferent. Per les multisales, que ja funcionen tots els dies de la setmana, doncs suposo que no és tan diferent començar amb dimecres que començar amb divendres, perquè igualment faran la setmana sencera. En el nostre cas, que funcionem de cap de setmana, quan s'estrena amb dimecres, doncs obrim amb dimecres, perquè la condició de l'estrena és que tu la facis el mateix dia que l'estrena tothom. I bé, són setmanes que s'allarga més, però també, com que són pel·lícules de bastant de públic les que fan aquest tipus d'estrena, doncs s'acostuma a resultar. Sí que és veritat que amb dimecres i dijous mai hi ha la quantitat de gent que hi ha després amb divendres, dissabte i diumenge, sobretot amb dissabte i diumenge, que clar, com que és quan el cine sempre està obert, és quan es concentra tothom.
0: Associem el Capri una mica al cap de setmana, tot i que veiem que no, que a vegades el millor és mirar a la pàgina web i poder estar actualitzats. Sí. Per tant, demà hi ha sessió doble amb Baiana. Comencem per aquesta proposta, que tenim al tràiler. Sí,
1: Baiana aquesta setmana és tots els dies, a les 5 i a les 8, excepte dijous, perquè com que s'inaugura la Sampollina al costat del cinema,
0: molt bé, clar.
1: Doncs no podem fer la sessió, no podem oferir al públic una sessió en condicions amb l'estrena del Sampollina allà al costat.
0: Clar.
1: Per tant, és l'únic dia, demà dijous, el dijous, perdó, que només hi ha una sessió a les 8 de la tarda.
0: La resta, a les 5
1: i a les 8.
0: I a les 8. Doncs anem amb el tràiler de Baiana.
2: Baiana, háblame de ti. Cuéntame tus sueños, tus esperanzas.
3: Bueno, creo que me he saltado...
2: No hay tiempo, me tengo que ir.
3: Maui. Cambia formas. El que robó el corazón de Tefiti. El tío que maldijo al mundo. Si devuelves esto, puedes ser el héroe de todos. Maui, Maui. ¡Hala! Mira qué definidos tiene los rizos.
2: Es verdad, tengo pelazo. ¿Qué puedo decir solo de nada? Muy lejos navegaré de nada.
4: Esta misión no tiene ningún futuro. Habrá que cruzar todo un océano de mal.
3: Conseguiremos.
2: ¿Lo conseguiremos? Dirás que yo lo conseguiré. Bien hecho, Maui.
0: Doncs Baiana, que és una història que sí que coneixem.
1: Sí, sí, sí.
0: Però ara és en real.
1: Sí, és això que fa Disney, de passar les pel·lícules que té amb animació, tornar-les a fer amb actors, amb imatge real, i aquest cop és Baiana, que de fet bueno, és una actriu potser no gaire coneguda, perquè és, diguéssim, una avellana real de,
0: de Hawaii, no?
1: De Hawaii, la Catherine La Gaia, però en Dwayne Johnson sí que el coneixem tothom, i que de fet en Dwayne Johnson ja és qui va servir de patró per fer el Maui de dibuix animat.
0: Clar, o sigui, es van inspirar en ell.
1: Sí. Amb el dibuix animat sempre hi ha una part que fan filmació d'actors per prendre la referència del moviment, de les expressions i tot això. I en aquest cas, en Dwayne Johnson ja va ser el Maui de dibuix animat. I ara és el Maui d'imatge real, i a veure, és un actor que, a part de, del cos que té, que ja és perfecte per fer de semideu Maui, és
0: molt graciós, sí,
1: és carismàtic.
0: Un punt d'humor. També es barreja amb animació aquesta pel·lícula i, per tant, apunta... I per aporta qui... un punt diferent, no?
1: Sí, i per qui no conegui la història, que m'imagino que la coneix quasi tothom, la avellana respon a la crida de l'oceà i per primera vegada trenca una prohibició que és viatjar més enllà de, de l'arrecife, ara no em surt la paraula en català.
0: Sí, del corall,
1: de
0: no?
1: De la barrera de corall. De l'illa de Motuini, i el semideu Maui és qui l'ajudarà amb aquest viatge inolvidable que han de fer per retornar la prosperitat al poble.
0: Molt bé, doncs segur que té molt d'èxit aquesta avellana reconvertida, una mica barrejant actors i actrius reals. I recordem, demà, a partir de demà, al Capri, durant tota la setmana. Anem amb una altra de les pel·lícules que, de fet, avui ja n'he sentit parlar i he de dir que és un dels clàssics que em van fer llegir durant la meva etapa de la secundària i, per tant, tinc ganes de veure com s'ha convertit doncs, l'Odissea en pel·lícula. Som-hi!
5: Odiseo. No lo recuerdas. El trueno. El fuego. La muerte.
6: Recuerdo. Una esposa. Un hijo. El hogar. El reino de Ítaca necesita un rey.
0: Si és que ja existia Joc de Trons abans de totes aquestes, no? Històries recents, clar. És que això és una superproducció...
1: Sí.
0: Que quan la llegia realment era la història d'aventures per excel·lència, no?
1: Sí, sí, sí.
0: I ja està, el cinema.
1: I quants anys deu tenir la novel·la?
0: 2000 i pico. 3.000
1: anys. Sí. A veure, que per qui no estigui tan al cas, és una epopeia mitològica que segueix la història d'Odisseu i el seu llarg viatge de tornada a casa durant 10 anys després de la Guerra de Troia. I bé, és una producció de Christopher Nolan que només el seu nom ja crida a tothom a les sales de cinema perquè realment és un dels directors més a la cúspide del cinema actual i també per la seva manera de fer cinema. Vull dir, ell ha manifestat doncs, no ser gaire partidari d'utilitzar la intel·ligència artificial. El rodatge el fa amb càmeres d'IMAX, amb pel·lícula de 70 mil·límetres, que és, diguéssim, la màxima definició amb pel·lícula de cel·luloide, no amb pel·lícula digital. Tot això per oferir, diguéssim, el màxim espectacle que ho promet i que la gent que ha vist algun fragment de la pel·lícula diuen que serà el pel·lículon de l'estiu o de l'any. I a més, amb un repartiment espectacular, perquè té en Matt Damon de protagonista, Anne Hathaway, Charlize Theron, Zendaya i Tom Holland, que són els joves, com si diguéssim, més importants. Tom Holland és com el rei Midas amb actor, perquè tot el que fa va bé i triomfa. I en Robert Pattinson, que també és un actor recuperat que està fent totes les coses molt bé. I és una pel·lícula que ha generat molta controvèrsia per un fet curiós, que és que el director no ha volgut fer un passi per influencers.
0: Mira,
1: perquè, d'alguna manera, és com reconèixer la feina dels crítics professionals i ell el que no ha volgut és que es bombin parlant bé o malament de la seva pel·lícula en xarxes sinó que se segueixi, com si diguéssim, la manera que s'ha fet tota la vida.
0: El circuit habitual.
1: El circuit d'una pel·lícula, i crec que només l'ensenyarà el dia 13 o 14, 3 o 4 dies abans de la pel·lícula. Uh-huh. I a veure, sí que és veritat que tant la crítica com les xarxes poden encombrar o sí. destrossar una pel·lícula en segons. Per tant, jo crec que segueix una bona estratègia.
0: És que a vegades aquí, per exemple, veiem influencers de catifes vermelles de premis que no saben ni quines pel·lícules estan nominades, ni et saben dir cap pel·lícula de cinema espanyol, ni uh-huh. saben ben bé què fan allà, més que ensenyar potser una marca que la vesteix en aquell moment, no? I dius, ostres, amb la quantitat de gent cinèfila que estima el cinema, que en sap i que no té l'oportunitat d'anar a aquests jocs, i després veiem influencers que tenen milers de seguidors o milions fins i tot, però que no tenen res a veure amb el cinema, no?
1: Sí.
0: Això també està bé, posar-ho sobre la taula i veure doncs, cap a on volen anar els directors de cinema, no?
1: Exacte.
0: Aquí Christopher Nolan evidentment té el poder de decidir, cosa sí. que altres potser no, no?
1: Sí.
0: Però
1: sí, sí, és el que té a estar a dalt de tot, que clar. No li imposen criteris, sinó que els imposa ell.
0: Exacte. L'Odissea, per quan la tindrem?
1: Aquesta és 17, 18 i 19 de juliol, amb possibilitats de que continuï la setmana següent. No està confirmat el programa de la setmana següent, perquè amb l'Odissea tot ho estan portant molt amb comptagotes, l'aprovació de tots els passes, mm-hmm. de totes les històries, i per tant, doncs, vaig anunciant de mica en mica a mesura que em van confirmant.
0: Perfecte. Després tenim una pel·lícula que no té res a veure amb l'Odissea, que és Minions and Monsters. Espera, Mercè, ara.
1: perdó, sí.
0: Li dius al Sergio, vull parlar, o a mi, ja està, tu
1: no,
0: tens
1: el
0: micro per tu.
1: Just abans li he dit, dic, no sé si anunciar Minions and Monsters, perquè clar, la idea és la setmana següent, que crec que és 23, 24 i 25, continuar amb Minions i Monsters i Odissea, però com que no m'ha confirmat Universal... Uh-huh. També em sabria greu anunciar que tornem a fer Minions i després, finalment, no poder-la emetre.
0: Doncs fem valoració de com ha anat. Com ha anat el primer cap de setmana que s'ha posat Minions al
1: cap? Molt bé. Tant Toy Story com Minions han funcionat molt bé. Toy Story l'hem pogut fer dues setmanes. Esperem tenir forat per poder tornar a fer Minions, però mm-hmm. aquí la distribuïdora és qui ens ha de dir si podrà ser o no. A més, aquesta saga de Minions té, diguéssim, la part dels Minions amb els monstres, divertida i en l'estil de les pel·lícules anteriors, però té tota una primera part de la pel·lícula que, com que ells van a Hollywood a fer pel·lícules, és com un homenatge a tot el cinema clàssic, que és molt disfrutant pels adults.
0: Molt bé, doncs si torna us ho explicarem també, i si no, doncs ha estat una d'aquelles pel·lis, juntament amb Toy Story, que ha portat moltes famílies al cinema, i no tantes famílies, perquè al final ens agrada a tothom. Anem sí. amb Spider-Man?
1: Anem amb Spider-Man.
0: Vinga, som-hi.
7: No me lo creo, nuestro primer día en el MIT. MJ, venga, finge que no estás más contenta de lo que has estado en tu vida.
8: No puedo.
7: ¡Ah, lo sabía!

0: Hola, me llamo Peter Parker. No os acordáis de mí, pero antes nos conocíamos. Iba a pasar algo muy malo y la única forma de impedirlo fue hacer que todo el mundo se olvidara de mí. Porque no solo soy Peter Parker, soy Spider-Man.
1: ¿Qué haces, Frank? ¡Acabas de atropellarme!
2: Deja de lloriquear. Como quieras. ¡Hijo de...!
1: ¡Vete a casa!
0: Y a veces Spider-Man debe hacer lo más difícil, aunque le parta el corazón a Peter Parker. ¿Qué me está pasando?
3: També, doncs, els mateixos actors i actrius que estan tan de moda,
4: Estan a l'Odissea i a Spider-Man, a les pel·lícules que no tenen res a veure, Tom Holland i Zendaya, estan a les dues, que són la parella, diguéssim, top, crec jo. Però bé, aquesta història de Spider-Man és la continuació de la mateixa que ja va fer Tom Holland el 2021, que acabava en un moment que, pel bé de tothom, ell esborrava la memòria de la seva existència entre els seus amics. Llavors aquí comença amb aquest punt que ell va fent el bé a la humanitat com a Spider-Man, però és un Spider-Man anònim i sobretot completament desconegut. Ell té la melangia aquesta. Clar. De veure a tota la seva colla d'amics, al seu cercle, i que ningú se'n recorda ni ningú sap res d'ell. Però bé, aquí està la cosa. Per mi ja està molt bé que no sigui altre cop tornar amb el que anàvem últimament de multiversos.
3: Havien d'aturar-ho en algun moment.
4: Sí. Està molt bé. Amb la meva opinió personal està molt bé que hi hagi aquest nou factor i, a més, també... Sí, m'ha fet gràcia que també té un paper en aquesta pel·lícula la Sadie Sink, que és la noia aquesta que coneixem de Stranger Things, i que és una noia doncs, que trobo que ho feia molt bé en la sèrie. Suposo que aquí també estarà molt bé.
3: És un repartiment de primer nivell i també una història que sempre atrau i jo crec que per l'estiu està molt bé.
4: Sí.
3: Quan la podrem veure, aquest nou Spider-Man?
4: Aquesta també és de dimecres a diumenge, 28, 29, 30...
3: Aquí, 29, 30, 31...
4: 29, 30, 31, 1 i 2.
3: Perfecte. Sí. Doncs ja per començament del mes d'agost.
4: També, pendent de confirmar si la continuarem l'altra setmana d'agost, la del 7, 8 i 9, si la podem continuar, si la pel·lícula tira molt bé i la podem continuar, segurament treballarem aquesta primera setmana d'agost amb Spider-Man i acompanyada, doncs, o d'una continuació de Baiana, si ha anat molt bé, o d'una altra comèdia que hi ha per allà, que és 3 de Mas, que és una comèdia familiar espanyola. Ja ho veurem. Segurament el calendari serà que l'última setmana abans de vacances sigui aquesta del 7, 8 i 9 d'agost.
3: Perfecte. Quan tanca el Capri?
4: El Capri tancarà després, la setmana del pont d'agost, la setmana del 14-15, per tornar a la que ja seria la primera de setembre.
3: Per tant, el 14 ja no estarà obert?
4: No.
3: I tancarà el 14, el cap de setmana del 21 i del 28.
4: 28, exacte.
3: Perfecte. Sí. Doncs a partir del 14 d'agost, és veritat que altres anys doncs havia obert, però que hi ha poca activitat al Prat. No?
4: Normalment, les setmanes del 14 i el 21... tanquem sempre, perquè quan hem canviat d'idea perquè ens semblava que hi havia una pel·lícula prou forta com per obrir, no és així. No és així, i després els clients habituals, quan tornen, preguntant-la, tornareu a fer perquè és
3: clar,
4: que no hi era.
3: Te l'has perdut. clar. Doncs descansaran també, evidentment, però després tenim altres pel·lícules, ja pensant una mica de cara al setembre, no?
4: Sí, pel·lícules, aquesta que ens posarà el tràiler ara, és una pel·lícula que s'estrena a l'agost, que fa molt bona pinta també i que suposo que serà de les primeres que recuperarem.
3: Al final de The Oak Street.
5: ¿No visteis anoche esa extraña luz?
6: ¿Qué extraña luz?
5: El viento empezó a soplar muy fuerte. Starbuck estaba asustado y no paraba de ladrar.
7: A lo mejor eran las luces de un helicóptero.
8: O las de un ovni. Extraterrestres.
7: Cállate, papá. No hay agua.
6: Parece que se ha ido la luz en todo el vecindario.
5: ¿Qué ha sido eso?
6: No podemos irnos.
3: Aquí es percep la tensió, Mercè?
4: Sí, sí, sí.
3: Què és això?
4: Aquí sembla que hi ha un misteriós fenomen còsmic, que és el que diu el pare. Potser és un helicòpter, potser és un ovni. Que arranca Oak Street, un tros de carrer del seu entorn suburbà, i el transporta amb els seus habitants a un lloc desconegut. Llavors la família Platt es troba que la seva supervivència depèn de que estiguin units mentre s'orienten en un entorn que no coneixen, en un entorn nou.
3: Pel·lícula d'aquestes postapocalíptiques, no? Una mica, sí. De veure com sobreviuen aquestes persones, i que també tenen el seu públic, aquestes pel·lícules. La veritat que passes una estona molt entretinguda.
4: Sí, no crec que sigui tant un thriller de por com un thriller més tipus Juràssic o qualsevol altra pel·lícula d'aquest estil.
3: Sí, perquè es barregen aquí dinosaures i criatures diverses. Doncs també repartiment de luxe.
4: Sí, a Manhattanway, que també la tenim a l'Odissea, que l'hem tingut al Diablo se viste de Prada, també està en un any superbo, i Ewan McGregor com a protagonistes.
3: Molt bé. I ara ja, doncs, també anem amb altres propostes. L'animació, hem vist que l'animació internacional, doncs, ha tornat, i també l'animació feta aquí, com Tadeo Jones, que és una saga que també el que fa és posar en valor com es treballa, no? Des d'Espanya a nivell de superproducció, com és aquesta saga de Tadeo.
4: Sí, sí.
8: ¡Hey, momia fans! Aquí vuestro pro emitiendo desde London, UK. Y algo a los followers. ¡Mamá!
9: Estamos en peligro.
8: ¿Quién nos persigue?
9: El último descendiente de Soliman.
8: ¡No! ¡Pensole, colega, dame un poco de fantasía!
9: Su familia lleva buscando la lámpara desde hace siglos.
8: ¡Oye, no! ¡Ten cuidado, es muy poderosa!
10: ¿Qué esperaban? ¿Un cachas con taparrabos?
8: ¡Deseo que Jeff pueda hablar!
11: ¿Qué?
8: ¿Dónde, Boogie? ¿Eh? ¿Quién me habla? ¿Hola? ¿Hola?
11: Este tío es tonto.
8: Mi tercer deseo es volver a Vice City.
11: Porque vive.
8: ¡Hemos viajado en el tiempo! ¡Hola,
3: gatito! Tadeo, que ya te muchísimas películas.
4: Sí.
3: No sé cuántas portan.
4: Em sembla que aquesta és la cinquena.
3: Cinquena, déu-n'hi-do.
4: Sí. Però, a veure, aquí, a banda del tema de trobar una llàntia meravellosa, que ja de per si doncs ja és un bon tema, tenim l'al·licient de que en Tadeo Jones i la Sara ara són pares de l'Olímpia, una nena de 2 anys, i que la mòmia no està gaire conforme amb haver deixat de ser el centre d'atenció. Està una mica gelosa de la nena. Vull dir que amb tot això doncs, hi haurà història familiar, aventures i el que dèiem, molta animació internacional, però la nostra també té un nivell superinteressant.
3: Clar que sí, i val molt la pena. Doncs aquesta proposta familiar que serà de cara a setembre.
4: Serà de cara a setembre, molt quan bé. Tornem.
3: Ara ja tenim unes quantes que no sé si són de cara a tardor, no ho podem contractar
4: gaire,
3: no?
4: Serà, no? Són estrenes del setembre
3: també.
4: De finals d'agost, concretament, n'hi ha dues. O sigui, la setmana aquesta del 28 d'agost, suposo que es calcula que és la setmana que tothom anirà tornant.
3: Clar.
4: I aquí comencen a concentrar-se ja estrenes, que són les que nosaltres farem de cara al setembre.
3: Vinga, doncs comencem per El ser querido.
12: Hay una cosa que quería preguntarte, que es... ¿La gente de la peli sabe que

0: España es potencia colonizadora del Sáhara Occidental.
1: Hay que llevarlo con él.
2: ¡Claqueta final!
0: Es una historia de traición, es una historia de abandono.
3: Yo no sabía que tenías una hija, yo creo que nadie lo sabía, ni que era actriz.
0: ¿Cuál es la pregunta? Es una historia de amor, de gente que no puede mirarse los ojos.
4: Creo que esta es la primera vez que paso tantos días seguidos con él.
1: Wow.
0: Creo que te puedo ayudar.
5: ¿Qué tenim aquí?
6: Tenim aquí El ser querido, pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, director de Les Bestes. Recordem que va ser una pel·lícula que a tothom ens va sorprendre i ens va agradar molt. I en aquest cas és allò que en diuen metacine, o sigui, una pel·lícula que va de com fan una pel·lícula. I el director Esteban Martínez, que és en Javier Bardem, és una llegenda tant per les seves pel·lícules com per un passat marcat per la violència i els excessos. En aquest nou projecte li ofereix un paper a la seva filla Emilia, Victoria Luengo, amb el pretext d'ajudar-la a rellençar la seva estancada carrera com a actriu. Conviure en el set farà que estiguin més a prop, compartiran una vida que no han compartit amb anys i també reobrirà les ferides que mai es van tancar entre ells. Per tant, el nucli de la pel·lícula potser no és tant la pel·lícula que fan com la història familiar d'ells dos.
5: Doncs molt interessant i també, com dèiem, repartiment de superluxe i que explora una part de la nostra història recent també poc explicada. Anem amb La constelación del perro.

0: Hola.
1: ¿Qué hacías antes del fin del mundo?
0: Besar a mi mujer y jugar con mi perro. Preguntarme cada día cómo podía tener tanta suerte.
2: El mundo de antes.
3: ¿Qué es eso?
4: La constel·lación del perro és l'última pel·lícula de Ridley Scott, un director que també als seus, crec que 85 anys,
3: que continua, és una barbaritat.
4: I continua, i clar, amb aquests directors, quan es posen a fer una pel·lícula, tenen un repartiment de luxe perquè tothom vol treballar amb ells. I en aquest cas és Jacob Elordi, el protagonista, junt amb Margaret Qualley, Josh Brolin, Guy Pearce, Benedict Wong, Allison Janney, vull dir, un repartiment de luxe, i es situa en un món post-apocalíptic, on un virus ha aniquilat gran part de la humanitat. Fins aquí, doncs, és una premissa que ja hem vist molt, i els supervivents també s'enfrenten amb uns carronyers errants que són els segadors. El protagonista és un pilot que va sobreviure a la grip però va perdre la seva dona. És l'adaptació d'una novel·la que es diu, igual que la pel·lícula, La constel·lación del perro. Vull dir, en aquest cas, clar, és una pel·lícula que potser si fos de qualsevol altre director diríem una distopia futurista més, però és d'en Ridley Scott, per tant, veurem la proposta.
3: Doncs acabem, que ens queden 2 minutets, amb Cronos.
5: Tráfico fluido en el Eixample, Ciutat
6: Vella. Tiene que ceder para destacada.
5: Avistamos una furgoneta en el lado 94.
6: Aquí delta 43.
5: Adelante, 43.
6: Son las unidades, atención inmediata.
5: Posible ataque. Unidades más cercanas, prioridad absoluta.
7: Se han creado diversos perímetros que tiene como objetivo cerrar todas las vías de salida de Barcelona. Y finalmente tenemos Cronos.
8: ¡Manos a la vista!
7: Un despliegue coordinado de más de 10.000...
3: Mercè, m'ha sorprès aquesta pel·lícula. No sabia que s'estava fent una pel·li sobre els atemptats a Barcelona.
4: Del 17 d'agost del 2017, sí.
3: Clar, dèiem, ha passat ja el temps suficient, no, com per poder veure-ho des de l'audiovisual, perquè és veritat això. Primer s'ha de deixar el temps per veure, doncs, què ha passat, no?, per com es jutja tot plegat, i després per poder-ho recuperar com a espectadors, també com ho hem viscut.

0: sobretot, no? Fa molt poc.
1: I tant. Sí, sí, sí, clar, en aquesta pel·lícula tindràs tots que s'han basat en tots els testimonis reals, però senten el dispositiu que es va activar, el dispositiu Cronos, com a reacció a l'acte terrorista de les Rambles. I en aquests 4 dies inacabables de frustració, dolor, de ràbia, de sí, confrontació sí. política, de tot el que va passar, i que és el que deies, ho tenim encara prou recent en la memòria. Aquesta s'estrena a finals de setembre, si no m'equivoco, crec que s'estrena en la data de la nostra festa major, o sigui que la portarem després a la festa major, perquè és una proposta que no podem perdre.
0: Val la pena. Doncs, Mercè, moltes gràcies com sempre.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Recordeu consultar la pàgina web del Capri i bon estiu.
1: Igualment, que vagi a disfrutar molt de l'estiu.
2: Hi ha una reunió de seguiment dels incendis amb representants dels bombers, agents rurals i responsables de gestió forestal. La trobada arriba després d'unes hores de màxima alerta per la simultaneïtat de focs a Catalunya, especialment a l'Anoia i a Sentmenat, i que compta també amb la participació dels consellers d'Interior, Territori, Presidència i Agricultura. La reunió coincideix amb una primera millora de la situació a l'Anoia, on els bombers han donat per estabilitzat l'incendi que va començar ahir entre Carme i la Pobla de Claramunt. De fet, Protecció Civil ha aixecat el confinament aquests municipis afectats, però la urbanització Les Garrigues de la Pobla de Claramunt continua confinada perquè es troba dins del perímetre del foc. També es mantenen tallats tots els accessos a la zona i es demana no acostar-s'hi. La situació continua sent complicada també al Vallès, on l'incendi de Sentmenat encara no es pot donar per estabilitzat. El foc havia avançat en direcció a Caldes de Montbui i havia obligat a confinar veïns de nuclis com la urbanització del Farell, situada dins del bosc. Davant la simultaneïtat d'incendis, el govern central el Comandament d'Emergència ha centralitzat el Govern d'Emergència a Cerdanyola del Vallès. Els bombers treballen per evitar el col·lapse operatiu i impedir que cap nou incendi es faci gran. Escoltem el cap de bombers, David Borrell.
3: Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat. Ara la desescalarem, és a dir, el 6,5 que teníem per simultaneïtat baixarem, només ens quedarà un incendi a 6,4, que és aquest incendi de Sentmenat. La resta d'incendis ens queden amb 6,3 o amb 6,2, però també molt a punt, doncs, per tornar a escalar si es donés el cas d'aquesta simultaneïtat avui mateix. Estem en una situació realment delicada.
2: La simultaneïtat d'aquests focs ha obligat a reduir els efectius destinats a l'incendi de Gavarres a l'Empordà, que encara no es dona per controlat i que ja ha afectat unes 2.200 hectàrees. A la Catalunya del Nord, l'incendi continua descontrolat, amb unes 5.000 hectàrees cremades i les flames a uns 30 quilòmetres de Perpinyà. Tot plegat coincideix amb una setmana marcada per onada de calor. Protecció Civil manté alerta el pla Procicat i el Servei Meteorològic de Catalunya preveu que el punt àlgid arribi avui i demà. Les temperatures poden superar els 42 graus a les comarques de Lleida, les Terres de l'Ebre i la Catalunya central i enfilar-se per sobre dels 40 en alguns punts del litoral i el prelitoral. Les humitats relatives seran molt baixes al centre del dia, un factor que dispara encara més el risc d'incendis forestals. Per tant, els agents rurals han restringit l'accés a 6 espais naturals, són les Gavarres, Montserrat, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada i la Baronia de Rialp, i es manté el pla Alfa de perill extrem a 11 municipis. I fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.
5: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
6: L'espai de la Granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
7: Èxit de la 52a Fira Avícola de la Raça Prat.
8: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
9: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
10: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
11: Ei, ei, ei! I recordeu, aquest estiu, allà on aneu, porteu-vos una bona foto de tornada.
12: Ja sigui d'un viatge, d'un concert, d'una excursió o d'un racó del Prat. Compartiu-la a Instagram amb el hashtag ElPratPelMón2026 i participeu al concurs fotogràfic de l'estiu.
11: Podeu presentar les vostres fotografies fins al 30 d'agost i optar als premis increïbles d'aquesta nova edició.
13: Tens un comerç al Prat?
14: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
15: 93 478 53 60. 93 478 5360.
13: Al Prat tot resulta ben pagat.
16: The blues is all right. Roots Blues Radio és el millor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per elprat.digital/ràdio. The blues is all right. It's all right. It's all right. It's all right. It's all right. Every day and
17: night. Time for DJ. Time for DJ. Time for DJ. Time for DJ. Time for DJ. Time for DJ. Time for DJ. Time for DJ. Time for DJ.
18: Todo el techno, techno, todo el dance, dance, todo el house, house, lo tienes aquí.
19: I think it's time for DJs. Hey,
17: time for DJ,
19: hey,
17: time for DJ, hey, time for DJ, hey, time for DJ.
20: Sábado. En el 107.2 de Radio Despí y en el 91.6 del Prat Radio.
21: Time for DJ. Time for DJ. Time for DJ. Time for DJ.
22: El reafter de los domingos se llama Dance Tour. En el Prat Radio, cada domingo, de 3 a 5 de la tarde, la fiesta continúa. No acaba el fin de semana. El fin de semana acaba de comenzar con Dance Tour. JM Salinas te ofrece todas las mejores novedades de la música dance, la música dancey, la música dance. Bueno, da igual, la música chumba chumba. Súbete a nuestro avión y disfruta de las mejores novedades. Disfruta de los bonus tracks, de los remembers y, como no, de las mejores sesiones, esas que te editamos cada fin de mes. Y, como no, viajamos en nuestro avión a cualquier parte del mundo para descubrir lo que se escucha en ese país en concreto. ¿Dónde viajaremos? Ya sabes, cada domingo de 3 a 5 de la tarde, Dance Tour con JM Salinas. JM Salinas. JM Salinas.
23: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: 7 minuts per sobre de les 10 del matí, acabem de parlar de cinema, una de les propostes per fer aquest estiu, i una altra, doncs, que us fem des d'aquí és tornar a recuperar la lectura, deixar una mica de banda les pantalles i, doncs, aprofitar que tenim més temps lliure també per endinsar-nos en aquestes històries en format poesia, en format narrativa o bé assaig. Segur que trobeu la vostra fórmula i el millor que podem fer, com sempre, és anar a buscar les nostres prescriptores del Prat, com per exemple la Maria del Mar Bartà, des del Servei Secretaria del Club del Llibre. Què tal, Maria del Mar, com va?
1: Hola, molt bon dia, com esteu?
0: Molt bé, amb ganes d'estiu i també no sé si a vosaltres us passa això, que més gent s'hi apropa de cara a l'estiu a buscar, doncs, les seves lectures, a buscar recomanacions també directament.
1: Home, també, si et vols que et sigui sincera, el Prat està molt parat, eh? Molt
0: quiet. Sí, eh?
1: La gent no surt de casa amb aquesta calor. A veure si espavilen. Que arriba l'agost i aquí tanquem tots i no trobaran res després.
0: Ah, que sí? Doncs és per això que us truquem, com sempre, una mica per donar idees, perquè és veritat que ara amb el mòbil potser llegim cada cop menys, ens costa, però que a l'estiu no tenim excusa, perquè tenim més temps lliure, i un llibre ens pot acompanyar a qualsevol indret, a la platja, a la muntanya, a on estiguem. Quines lectures així de cara a l'estiu, Maria del Mar, recomanes?
1: Mira, si parlem per a un adult, per exemple, el diria El sastre de Barcelona, que és novel·la històrica, o La mentida, que és un thriller de Joan Gómez Jurado. Després, que més? Crispetes de matinada, que és l'humor, sí, com el de Les cases del sol, ja coneixem. O La vida de Rita, de Rita Grimm, que és una novetat editorial. O Mientras te veo crecer, de Pilar Ujidos, si és que tens una criatura que ha nascut fa poc o naixerà aquest estiu. Uh-huh. Després, fos per infantil, et diria, pues mira, el Teo, l'antic Teo de les mames de 60 anys que tenen ara,
0: sí,
1: doncs
0: sí.
1: Torna amb Teo va de càmping.
0: Torna el Teo, eh? Quina meravella,
1: torna
0: perquè el Teo, de fet, ens ha acompanyat a moltes generacions.
1: Sí, sí, i tant. Doncs ja torna. I com que ve l'estiu, doncs ve aquest, precisament, el que va de càmping. Sempre havíem tingut el dels bombers o el Teo va a l'escola, i el Teo de Sant Jordi, els quatre títols que deixaven de Teo. Però ara, doncs, han volgut tornar a reeditar aquest, i ens fa molta il·lusió a les mamis.
0: Perfecte. Què més, així, de cara, doncs, a la canalla, una mica a incorporar aquest hàbit lector?
1: Doncs mira, els primers lectors, doncs, la col·lecció Bitmat, per exemple, de l'Agus i els monstres, o contes curts per aprendre a llegir, il·lustrats de la pretenca Purificació Hernández i l'Anna Zurita. Aquest és un llibre molt recomanable.
0: Uh-huh. A partir de quines
1: i
0: edats?
1: També aquests llibres, a partir de 6 anys, quan comencen a llegir, lletra de pal.
0: Perfecte.
1: Lletra lligada, ideal per ells. No s'avorriran i farà que tinguin ganes de llegir perquè se'ls hi serà fàcil.
0: Clar.
1: L'entendran bé, tant per les il·lustracions com per la temàtica del llibre.
0: Uh-huh.
1: I després et diria llibres d'activitats. Aquests sí que no tenen edat tant per canalla com per adults. Tot tipus de llibres que poden servir, doncs, per repassar el que vindrà del curs que ve,
0: sí,
1: per adelantar-se, per repassar el passat, o per adults que vulguin culturalment estar actius, com passatemps que puguin haver.
0: Ara estan de moda, Maria del Mar, aquests de resoldre, no?, crims,
1: sí,
0: i coses d'aquest tipus, que són jocs al final.
1: Sí, sí.
0: El
1: sí.
0: Mordoku,
1: mira,
0: tot això.
1: Mira, ara m'has donat una idea. Sí, però mira, ara que em dius això, m'has fet venir al cap que tenim l'exclusivitat aquí al Club del Llibre d'uns llibres joc. En aquest cas, no són com aquests que dius tu, que també està molt bé, però són més pensats per canalla, que aquest estiu, doncs, estan avorrits quan acaben de les activitats que els hi han fet fer. I són puzzles i jocs 3D al mateix temps.
0: Com es diuen?
1: Amb una caixeta superben arreglat. Els llibres aquests,
0: sí,
1: de la casa Manolito Books, que editen en català i en castellà.
0: Perfecte.
1: Llavors trobaràs de la natura, trobaràs de formes, trobaràs de números, de fades, del que vulguis. I el petit llibre i el joc alhora.
0: Molt bé.
1: És una manera de tenir-los entretinguts, val molt la pena. I han d'aprofitar ara que hi ha el bal escolar.
0: Sí, anem amb això. Com funciona el bal escolar i també com us heu d'apuntar vosaltres com a establiments? Perquè és veritat que al principi costava una mica, no?, els primers anys potser d'entendre les dinàmiques, hi havia més problemes, però ara ja s'ha instaurat i totes les famílies que poden accedir ho fan servir, evidentment.
1: Sí, ara aquest any ho han posat més fàcil perquè en principi les famílies ho rebien per correu i es perdia molta informació. Ara els envien amb un correu electrònic i ho van fer una setmana abans que acabés l'escola. I nosaltres ens hem apuntat, no, per nosaltres ha sigut fàcil, simplement adherir-nos, conforme som un establiment que volem participar en aquests esdeveniments de cultura. I res, aquí al Prat som dues llibreries les que poden venir a buscar doncs, qualsevol material escolar i llibres, el que vulguin.
0: Fins quan es pot gastar?
1: Són dos vals de 30 euros, es poden gastar un i després l'altre o els dos a l'hora. I tenen de data fins al 30 de novembre, del 16 de juny, que va estar actiu, fins al 30 de novembre, que es conclourà.
0: Perfecte.
1: Val molt la pena perquè, mira, és uns diners que no surten de la butxaca de qui ho ha rebut i és una bona ajuda.
0: Clar,
1: tant
0: és
1: per el comprador com per les llibreries, que ajuda que la gent pensi més en el comerç de proximitat.
0: Sí, t'anava a preguntar, Maria del Mar, si esteu patint molt la competència amb les plataformes que t'envien aquests llibres en hores el dia següent, i també vull preguntar-te com funciona quan, per exemple, volem demanar un llibre que potser no està a la botiga en aquell moment. Com feu vosaltres aquesta reserva? Com ho podem fer a Servei Secretaria?
1: Mira, el tema plataformes ja no és ben bé una competència, perquè nosaltres també la tenim, la plataforma, i se li serveix en 24 hores.
0: Clar.
1: Però, clar, la gent s'ha acostumat a comprar els grans i això va en decriment dels petits. I arribarà un moment que els petits desapareixerem tots. Només hi hauran els grans i la gent es queixarà que no hi ha establiments al poble, que és un poble fantasma i
0: totalment
1: tot el que passa. És el que passa. Llavors, nosaltres fem el mateix servei que els grans, fins i tot assessorem millor perquè estem de tu a tu i és la manera més fàcil de poder treballar. Que ens volen encarregar aquí la botiga? Poden venir, prenem nota i els avisem per WhatsApp quan ho tenen i ho recullen. Que no ho volen fer perquè estan acostumats a fer-ho des del sofà de casa? Doncs els donem la nostra pàgina web, ho poden comprar allà i se'ls serveix sense problemes, tant llibres com materials.
0: Clar.
1: Fins i tot jocs també. Sí, sí.
0: A més, aquí el tema del preu tampoc no és una diferència, o sigui que
1: no,
0: encara ho tenim més fàcil que amb d'altres establiments.
1: Sí, sí, sí, exacte. A més, el preu del llibre el marca l'editorial. I quan es tracta d'un preu lliure, tots anem més o menys al mateix preu, perquè és que al final no, hem de poder treballar tots i així no ens fem competència, vull dir. Els pares han d'estar tranquils, es poden acostar a qualsevol comerç local, que és la manera de que el comerç segueixi viu i pugui seguir treballant.
0: Doncs al carrer Castella, el número 30, que és on trobareu a Servei Secretaria, al Club del Llibre, també a www.serveisecretaria.com i al 933793749, on podeu fer totes les consultes que necessiteu. Maria del Mar...
1: Molt ben resumit. Molt bé.
0: Alguna recomanació així d'autoria local? N'has fet un parell, diria, però com que sempre teniu aquesta visió també d'acompanyament a autors locals...
1: I tant, i tant. Bueno, jo, d'autors locals, bueno, ja hem parlat aquests dies, aquest que et deia, el de la Pilar Ujidos, que és el Mientras te digo crecer. Que
0: bonic, aquest homenatge a la seva filla, eh?
1: Sí,
0: la veritat.
1: Això mateix, la veu tenien aquí a la ràdio, que la veu entrevistar, oi que sí?
0: Sí, sí, sí,
1: doncs,
0: va ser molt
1: bonic. L'acompanyament amb ella, que al final tothom ha viscut això i les mares primeres doncs entendran què és el que han d'aprendre i la paciència que s'ha de tenir i on arriba al final tota l'educació que se'ls ha donat. Molt recomanable.
0: Doncs ens quedem amb aquesta recomanació. Maria del Mar, gràcies com sempre per atendre'ns, per fer-nos això de prescriptora al final de lectures des de Servei Secretaria. Una abraçada.
1: Gràcies, igualment, i bon estiu.
0: Molt bon estiu.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
2: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: Teresa Prat.
1: 23 minuts per sobre de les 10, continuem parlant de recomanacions lectores de cara a aquest estiu i ara ho fem amb una altra de les prescriptores que tenim aquí al Prat, com és la Isabel Jiménez, des de la llibreria Drac i la llibreria Atenea. Què tal, Isabel, com estàs?
2: Hola, bon dia, molt bé.
1: No sé si esteu notant cert interès això de, per comprar llibres de cara a aquestes vacances.
2: Sí, la gent s'està animant molt, sí.
1: Què és el que recomaneu? Què és el que s'enduen?
2: Doncs mira, ara a l'estiu funciona molt bé la campanya del llibre de butxaca, que el fan així més econòmic i és molt més còmode per portar, doncs, a sobre, a tot arreu, a la platja. Que si es fa malbé, doncs mira, no et sap greu, no?
1: És més pràctic, no?
2: Sí, és molt més pràctic, sí. I la veritat és que, bueno, pues, com que tenim diverses ofertes, les editorials els baixen de preu i estan molt bé, tenim ofertes de 2,90, doncs tot això és el que més està funcionant.
1: Ostres, clar, sí. Val la pena, no?, això d'agafar-te dos per aquest preu.
2: Bueno, ara ja el que no vol llegir és perquè no vol, per preu no, eh?
1: Clar que sí. Quines temàtiques podem tenir en aquests llibres de format més de butxaca?
2: Sí, doncs pues mira, la que més enganxa és el thriller, continua sent el thriller, la novel·la negra, i que sempre et té enganxada a resoldre qui és l'assassí, no? Aquest tipus de lectura és la que més priva. I després, pues, la històrica, que sempre també té un punt, i la romàntica també agrada molt, sí.
1: Molt bé. Alguns que ara estiguin venent-se més, quins són els que tenen més èxit?
2: Mira, la saga del Quarto Mono, que és un thriller, que és una trilogia, aquesta agrada molt. Dintre de les de història, les de Maria Dueñas, uh-huh, o les de la Paloma Sánchez Garnica, el de Victòria, que ha sortit ara justament amb butxaca, aquest el Stephen King, per exemple, que estic mirant La prestatgeria, jo estic veient, i el Stephen King sempre és un clàssic i agrada molt. I ara també el que està sortint molt és el llibre de la Odissea de Homero, amb l'estrena de la pel·lícula.
1: Clar.
2: Han sortit moltes edicions, des de butxaca fins a il·lustrades, i també la gent l'està agafant. Sí,
1: mira, doncs justament fa una estoneta que teníem aquí la Mercè Marimon del Capri parlant-nos d'aquesta estrena,
2: sí.
1: I jo deia que me'l vaig llegir a secundària, i per tant ara la gent l'està buscant, no?
2: Pues ara hi ha unes edicions molt maques, molt boniques, i que donen ganes de llegir-la una altra vegada. Sí,
1: molt
2: sí.
1: Bé. Això pel que fa a públic general, anem amb, doncs, canalla o sobretot també joves adolescents, per treure's una mica del tema pantalles, què els hi podem oferir?
2: Doncs mira, aquest any el que està tirant, però molt, molt, molt, és això del Murdoku.
1: Sí.
2: La murdocumania.
1: Però es complica, eh? Els primers són fàcils i després, déu-n'hi-do.
2: Però et té enganxada també, sí. Passes una estona entretinguda, eh?
1: Sí, està, bueno, molt bé el murdocu.
2: Sí, molt bé, molt bé, molt bé. Bueno, i tota una sèrie de passatemps que bueno, que estan molt bé. I, o sigui, agafen alguna coseta per llegir, però a més, agafen un llibre d'aquests, pues, per estar entretinguts. I, bueno, és el que més està tirant. Imagina't que he portat 17 edicions ja al Murdoku.
1: Clar, déu-n'hi-do. Doncs també podem fer servir el bal escolar a la Drac,
2: sí,
1: i a l'Atenea?
2: Sí, i tant. Estem adherits a la campanya i pots agafar, pues, el llibre que t'agradi o material, el que vulgui, el pots fer servir en el que més et faci falta, no? Però, bueno, jo veig que quasi totes són llibres, eh?
1: Clar. Val la pena,
2: aquí,
1: no? També és una despesa important.
2: Doncs és molt diferent el tema, perquè allà, doncs, treballem el llibre de text i allà, doncs, es fa servir més pel llibre escolar.
1: Clar. Isabel, alguna recomanació local, que també vosaltres sempre teniu aquestes propostes d'autoria del Prat?
2: Sí, mira. Continuen, de veritat, els que més es venen continuen sent els de història del Prat. Sí. Tant el de la Cunària, com el dels Pagesos, com el del Nus, aquests dies el del Nus també, l'entitat de les...
1: Després de Sant Pere, no? S'ha venut molt,
2: correcte,
1: el llibre del Nus.
2: Sí. Aquests sempre són un clàssic. I són els que més es mouen.
1: Molt bé, doncs, mira, justament d'una tertuliana i d'un col·laborador que tenim al programa, eh? Del Pau Rodríguez i de la Núria Balló. Per tant...
2: Ah, molt bé, que està aquí la Núria.
1: Estem aquí avisant, agafant el millor de cada casa d'aquí del Prat i
2: molt
1: val la
2: bé,
1: pena, doncs, això, aprofitar també aquest estiu per llegir, per sí. tornar doncs, amb una mica més de temps i per reconciliar-nos amb aquesta part lectora. Isabel, com podem demanar-vos un llibre si no el teniu?
2: Bueno, pues nosaltres tenim pàgina web, es pot fer a través de la pàgina o aquí personalment, presencialment, pots venir i l'encarreguem i el portem en un temps mínimament curt, 2-3 dies, el tenim, a no ser que hi hagi algun problema, sigui exhaurit o... Però si no, és molt ràpid el servei.
1: Perfecte. Doncs al carrer Ferran Puig, el número 37, que trobareu la llibreria Drac, i l'Atenea al carrer Rosa Ribas i Parellada, el número 56. Isabel, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que passis molt bon estiu.
2: Gràcies a vosaltres, igualment, que vagi molt bé l'estiu.
1: Molt bon dia.
2: Doncs
1: deixarem passar els serveis informatius, però tornarem parlant també de pantalles i de llibres en un altre format. Ho farem amb el professor i escriptor Cristian Oliver. Fins ara!

0: Són 2:15.
1: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
0: Bon dia, us parla Ivan Conde. D'aquí a una setmana es posarà la primera pedra de la nova promoció de lloguer assequible gestionada per Prat Espais, un edifici de 8 habitatges situat al carrer Vicente Ferrer, amb 5 habitatges d'una habitació i 3 habitatges de 2 habitacions. Tot i que estava previst iniciar la construcció al tercer trimestre del 2025, les concrecions d'aquest projecte han fet que les primeres dues convocatòries de constructora quedessin desertes. Escoltem el gerent de Prat Espais, Xavier Anzano.
2: Era un projecte singular per dos aspectes. Una, perquè demanàvem un projecte molt industrialitzat i és un projecte de petites dimensions, només són 8 habitatges. Llavors, ha costat molt que es presentés a una constructora i que es presentés amb un preu raonable. Llavors, les dues primeres vegades la licitació va quedar deserta i aquesta tercera vegada, per fi, doncs, es va poder adjudicar.
0: Davant l'altíssima demanda de sol·licitants en els darrers sortejos, per exemple, més d'un miler en la promoció dels 101 habitatges de la cooperativa, s'està barallant una opció alternativa a fer un sorteig per a dirimir les persones que entraran a aquests 8 habitatges, com per exemple aprofitar la llista de suplents del proper sorteig. El Ministeri de Transports ha donat per acabades les obres del nou accés ferroviari a l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona al Prat, una infraestructura que ha suposat una inversió superior als 400 milions d'euros i que ha de millorar de manera significativa la connexió de l'aeroport amb la xarxa de Rodalies. Després de finalitzar els treballs d'infraestructura i instal·lacions, en les properes setmanes començaran les proves de circulació dels trens. El nou accés consta de 5,2 quilòmetres de recorregut, la major per soterrats, i connectarà directament les terminals T1 i T2 en Barcelona i la resta de la xarxa de Rodalies. El temps de trajecte previst és de 19 minuts. Les previsions apunten a que la infraestructura podria ser utilitzada per entre 7 i 9 milions de passatgers cada any. I l'atur continua baixant al Prat. Durant el mes de juny, el municipi ha registrat 2.679 persones en situació d'atur, és a dir, 70 menys que al maig, una reducció mensual del 2,5%. En comparació amb ara fa un any, el descens és més moderat, amb 41 persones aturades menys. Malgrat aquesta evolució positiva, el Prat continua situant-se per sobre la mitjana comarcal, amb una taxa del 8,2 davant el 7,1 del conjunt del Baix Llobregat i la mitjana catalana, que és del 7,5%.
1: Esports.
0: El Club Bàsquet Prat jugarà a segona FEB la temporada vinent. L'entitat pretén que ha reunit els requisits econòmics necessaris per a tornar a les lligues FEB. Així ho ha confirmat el president Arseni Conde del Prat Esports, que també ha donat a conèixer les continuïtats de Salvans i Esmolbut, així com la sortida de Marc Cessé per decisió tècnica i la no continuïtat de Nacho Llobet. Això és tot per al moment. Més informació d'aquí a una hora. La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'auditori del Centri.
3: La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones del Prat.
4: Els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
5: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
6: Ei, ei, ei! I recordeu, aquest estiu, allà on aneu, porteu-vos una bona foto de tornada.
7: Ja sigui d'un viatge, d'un concert, d'una excursió o d'un racó del Prat. Compartiu-la a Instagram amb el hashtag ElPratPelMón2026 i participeu al concurs fotogràfic de l'estiu.
6: Podeu presentar les vostres fotografies fins al 30 d'agost i optar als premis increïbles d'aquesta nova edició.
8: Hola! Soc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgulló receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
9: Tens un comerç al Prat?
10: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
11: 93 478 5360
12: 93 478 5360
9: Al Prat tot resulta ben pagat.
12: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
13: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
12: Dimensión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi. No te puedes parar.
13: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
14: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.

0: 37 minuts per sobre de les 10 del matí. Continuem en directe parlant al Planeta Prat. De fet, fa un moment parlàvem amb les llibreries de la ciutat per intentar doncs, que reprenem la lectura de cara a aquests dies, una mica d'estiu, per deixar una mica de davant de les pantalles, i també hem parlat de com fer-ho amb la canalla i sobretot amb els joves que tenim a casa. La millor manera segurament és donar exemple i fer-ho també les adultes per poder generar aquest entorn. I nosaltres, tot seguit, el que farem és una entrevista relacionada una mica amb aquest tema, perquè hem convidat el pretenc Cristian Oliver. Ell és escriptor, és professor de secundària, ha tingut un podcast a l'Hora del Pati a la xarxa i també doncs, és una mica influenciador, en el bon sentit, a les xarxes socials també, de tot el col·lectiu de mestres. Què tal, Cristian? Com va?
1: Hola, què tal? Molt content d'estar aquí amb vosaltres.
0: Tu has parlat molt obertament des de fa anys de com implementar les noves tecnologies a l'aula, de com fer també atractives les classes, i darrerament t'hem vist en una entrevista al diario.es on parlaves que potser el tema de la intel·ligència artificial estava desquadrant també el que eren els teus esquemes d'aprenentatge i que no t'estava agradant el que et trobes a l'aula. Cristian, perquè puguem posar-ho una mica en context i entendre-ho també a nivell de societat, perquè al final parlar d'educació és un tema que ens hauria de preocupar a tothom. Com ha estat aquest curs i quines coses et trobes amb l'alumnat de secundària?
1: Mira, pel que fa a aquest tema de la intel·ligència artificial, ja el curs passat els docents ja començàvem a intuir que estava arribant, no?, la IA d'una forma progressiva, que estaven començant a veure cada vegada més treballs o parcialment o completament elaborats per una intel·ligència no humana. Començàvem a intuir-ho, però el que sí que hem observat durant aquest curs, i per mi ha estat una gran preocupació també com a professor de llengua, ha estat que un percentatge altíssim de treballs que lliuraven els estudiants no els havien fet ells, i el gran problema és que en molts casos també com a docents ni ho podíem justificar, no podíem demostrar, i tampoc no teníem massa eines per poder tirar endavant una miqueta aquesta manera d'avaluar. És a dir, si estem veient que allò està copiat, doncs tota la vida un treball copiat s'ha de repetir, s'ha de refer, no? I ara no hi havia tampoc la possibilitat de demostrar-ho perquè és dificilíssim. I ha estat molt frustrant, sobretot perquè, com tu deies, jo sempre he defensat, i ho continuo defensant, que l'educació ha de ser atractiva, ha de ser significativa, ha de tenir un valor útil per la teva vida, no? pel teu dia a dia actual i en el futur, i això implicava, segons el que jo entenc, que la mena d'activitats que hem de demanar als estudiants no ha de ser purament un examen, no ha de ser purament una cosa que fas en mitja horeta i ja està, sinó que ha de ser una activitat més complexa, que et faci pensar, que et faci investigar, que et faci replantejar les coses, i potser a partir de tot allò que tu has après ho apliquis en algun context. Què passa? Que el que hem anat observant darrerament és que gairebé totes les activitats, i això és la gran preocupació, gairebé totes les activitats que jo feia fins ara, que implicaven tota aquesta recerca, tota aquesta investigació, tot aquest refer les idees que potser teníem preconcebudes, ara li demanes a una màquina i t'ho fa. I ho fa molt ràpid, i per tant es perd tot això que abans formava part de l'aprenentatge i que crec que era el que feia més complex el procés d'aprenentatge i que feia créixer també la capacitat cognitiva d'una persona.
0: Posem un exemple concret perquè ho puguem entendre, perquè tu has arribat a fer minissèries, has fet podcast amb l'alumnat, per tant, t'apropaves a aquests formats que ells consumeixen, no? I intentaves que desenvolupessin activitats pel camí, no? Que anessin en la línia del que volies treballar en l'assignatura. Aquestes mateixes activitats que feies fa 5 anys, ara mateix ja no tenen aquests aprenentatges?
1: No totes en funcionen ara, perquè moltes d'aquestes activitats demanes a un ChatGPT que te les faci i te les resol, no? Mira, poso un exemple. Ara tu i jo estem fent aquí una conversa i aquesta conversa segurament està planificada amb una sèrie de preguntes, amb una sèrie de temàtiques que aniran sorgint al llarg del que estem parlant. Això s'ha hagut de planificar, no? Allò s'ha hagut de pensar les preguntes, segurament s'ha hagut d'investigar quines són les possibles preocupacions que sorgeixen d'aquest tema. Això és el que jo demano als meus estudiants quan, per exemple, els demano que que simulin una entrevista a algú, no? Una entrevista que pot ser a un científic o un personatge de la novel·la que s'estan llegint, etc. Ara, aquelles preguntes te les pot fer perfectament una intel·ligència artificial i fins i tot te les pot resoldre, no? I això jo ho he vist amb treballs que fins ara funcionaven. Ara he vist que és veritat que com a docent aquesta experiència que em donen els anys de ser profe, tot i que no al 100%, em permeten deduir que allò és un treball fet per un estudiant adolescent, però com deia abans, no tinc la certesa de poder-ho demostrar, no? Per mi és la gran frustració que estic veient en això. Mira, poso un exemple també pràctic del nostre dia a dia, no? Ara que estem una mica en època de vacances, estiu i tal, segurament molts quan estem planificant un viatge ens agrada doncs investigar sobre el lloc on anem, la gastronomia, els espais que potser ens venen més de gust visitar, les tradicions d'aquell espai, una mica per impregnar-nos d'aquell nou indret on anirem, no? Doncs ara molta gent demana una IA que li planifiqui el viatge. Tota aquella investigació que havíem fet, tota aquella impregnació que ens havíem fet del territori, ho hem perdut. Doncs això mateix és el que està passant amb el procés d'aprenentatge. Tot allò que formaria part de tots aquests elements petitets que et van com completant aquella experiència, ara es perden. I a mi això personalment em preocupa. Em preocupa perquè la IA, com he dit alguna vegada, mata la creativitat, però també mata el pensament. El pensament més complex. I en una... Ostres, en una aula de secundària que estan en aquell moment de que els ha d'obrir la ment, els ha de despertar la inquietud, la curiositat, tot això s'està perdent. Alguna vegada algú m'ha dit que aquesta mena de treballs que poden ells copiar, que intenti evitar fer-los, que no ho facin fora de l'aula, però és que jo tot el que he fet sempre, tot ho hem fet a l'aula, sempre. El que passa que hi havia activitats que no es podien resoldre en 50 minuts, clar, que és el que dura una classe, a vegades són 40 fins i tot. I això és el que és la segona frustració meva, és que ara només puc fer activitats que durin 40 minuts i que puguin fer-les amb l'ordinador apagat. Tot allò que sigui una activitat més complexa, més llarga i que no puguin fer-la en un espai tancat sense una eina digital, no tinc la certesa que ho hagin fet. Per tant, per mi, penso que es perden moltes oportunitats.
0: Clar, no sé si també, fins i tot, es perd el temps en el sentit que quan fas tota la feina a l'aula deixes de fer altres tipus de transmissió de coneixement, no? Deixes d'avançar en contingut, deixes de... Clar, al final són hores que potser es podia avançar a casa, que per això normalment no és la complementació amb les classes, perquè has de vigilar que els alumnes efectivament facin el que dius. Clar, això no sé si ho has notat també, que t'enlenteix el ritme de la pròpia classe.
1: Sí, me l'enlenteix i sobretot em permeten una mica menys enllà del que potser anava abans.
0: Clar. No?
1: Ara, per exemple, clar, jo comentava, jo soc professor de llengua, al final jo el que vull és que els meus estudiants tinguin una bona comprensió lectora, que sàpiguen comunicar-se, que entenguin el funcionament de la llengua. Doncs si jo els hi demano un text, jo ara m'he de conformar a vegades amb textos, i parlo de tercer o quart d'ESO, no estic parlant de primària ni amb nens més petits, que ara m'he de conformar a vegades amb un text de 10 línies, de 8 línies, que hagin fet a la classe davant meu per tenir la certesa que allò ho han fet ells. Home, tota aquesta cosa, els que ens dediquem a escriure, sabem que hi ha una bona part de l'aprenentatge que es fa amb la pantalla oberta perquè estàs investigant o remenant eines digitals de consulta lingüística, enciclopèdies, webs, tal... No sé, alguna vegada també algú pensa que porto força setmanes parlant d'aquest tema.
0: Clar.
1: I m'ho he estat també plantejant també perquè vull que s'entengui el que dic. Una de les coses que també m'han dit és que potser el que m'està passant és la por a una nova era, no? Els temps han canviat i potser... Quan jo era estudiant va sorgir l'època de Wikipedia, el Rincón del Vago... I
0: la Encarta.
1: Coses que... Exacte, que també van fer... Sí, hi ha un punt nostàlgic, que m'encanta. Que potser també van fer canviar la manera d'aprendre i tal. I és cert, però no ho veig igual al 100%. Perquè, evidentment, si fas un copiar-pegar no hi ha res a fer, no? Però jo recordo, això que deies ara de la Encarta, jo passar-me hores passant d'un article a l'altre, investigant i destriant allò més important.
0: Havies de resumir, o havies d'entendre, o havies de plasmar això en el que t'estaven demanant.
1: Això mateix. I passaves a vegades també aquells inicis, que tampoc no vull passar de nostàlgic, però aquells inicis de les pàgines web, no? Que passaves, saltaves d'una a l'altra, en allò hi havia aprenentatge. Uh-huh. I el que tu deies, seleccionaves allò més important i potser després, si havies de fer un treball, ho abocaves, que el gran error era potser fer copiar enganxar, no? Però és que ara això ja no hi és. Ara és que és un pas enllà, és que ara t'ho fa la màquina. Et selecciona la part més important o, bueno, o el que ell considera més important.
0: Clar.
1: Perquè aquí també entrem en el món dels algoritmes i els interessos que hi ha darrere d'aquestes intel·ligències artificials.
0: De moment, qui hem testejat la intel·ligència artificial sabem que és força imperfecta encara i que té algunes errades. Això es detecta també mitjançant el coneixement i la supervisió dels temes que cerquem i del que volem demanar-li a la IA. No sé si l'alumnat aquí té aquesta part, perquè sempre es diu, no? Bueno, si fem servir la intel·ligència artificial amb aquesta supervisió, també estem pensant. Clar, Cristian, suposo que t'has trobat, sobretot potser a l'inici de curs o fins i tot el curs passat, no? Errades flagrants que la IA es menjava i que te les servia en safata i que segur que l'alumne també ho ha presentat així.
1: Sí. Una de les coses, clar, com a profe de llengua i a més de català, sí que ja jo tinc un punt a guanyar i és que, clar, per desgràcia, encara la IA... bueno, dic per desgràcia perquè vol dir que hi ha una desigualtat en el català i el castellà, no? Però és veritat que tinc una miqueta la sort que la IA no està tan ben preparada i per tant és una mica més fàcil a vegades de detectar coses perquè et posa unes paraules que potser ja no fem servir o et posa, com comentaves, dades literàries d'autors o fins i tot gramaticals o el que sigui que no són correctes perquè no té prou informació. Que aquí té una raó, que no la tingui és perquè potser no pot motoritzar tantes dades a internet perquè potser no hi ha tant de material en obert en català, no? Que això també ens hauria de fer reflexionar. Potser no hauríem d'alimentar-la tant. Clar. Perquè si cada vegada és més intel·ligent és perquè nosaltres els hi donem la informació. Com més informació els hi donem, la IA més té per poder motoritzar tot allò que necessitem d'ella. Per tant, també és una reflexió que jo faig. Utilitzem-la si és necessari, no depenguem d'ella i no l'alimentem més del compte perquè si no després ens espantarà veure que ens superen algunes coses.
0: Totalment. Ho has notat en la capacitat?
1: També,
0: perdó.
1: No, res, que a vegades sí que m'ha passat que allò que et deia, no?, que fan servir una paraula, en aquest sentit sí que és més... els profes de llengua tenim una certa... ens agafem una miqueta la cosa de si hi ha una paraula que no... que veiem que allò no la fa servir un estudiant de segon d'ESO o de tercer o tal, preguntar què vol dir aquesta paraula aquí. Però clar...
0: Clar, sí.
1: Jo he fet a vegades redaccions i he consultat diccionaris i potser no és una paraula que jo hagi fet servir de forma habitual, però és que, clar, és això, és tota l'estona desconfiar, és aquesta desconfiança que abans no la tenien tant i ara sí, no?
0: Volia preguntar-te també per la concentració. Ara parlàvem amb les llibreries, no? I crec que tothom estem notant que amb l'abús de les xarxes socials que tenim a nivell general ens costa agafar un llibre, ens costa agafar llibres densos, o sigui que si llegim novel·la curteta i que passi ràpid, si mirem fins i tot una pel·li, a vegades la veiem en dos cops perquè no som capaços de mantenir aquesta atenció. Això a l'alumnat també li passa? Ho estàs notant?
1: Sí, jo crec que això és una cosa que ja fa temps que detectem, que també la manera de concentrar els cervells han anat com a canviant, també en funció de com ha avançat la societat. Pensa que ara estem acostumats a passar cada 10 segons una imatge o menys a vegades, i això en la nostra ment al final s'acaba acostumant a funcionar d'aquesta forma. És veritat que cada vegada hi ha més docents i amb els quals jo m'incloc, i això vol dir que també jo he hagut de fer una reflexió de coses que potser abans havia dit. Ara també m'he refet, crec que no és habitual.
0: És molt valent això, eh? Sí, està molt
1: bueno,
0: bé.
1: Bueno, ja m'ha costat en algun cas algun disgust, no? Però jo al final soc docent i sempre defenso el que crec que és el millor que poden tenir els meus estudiants. També quan defensava les pantalles és que tenia al darrere també un estudi científic que deia que s'havia d'ensenyar perquè al final era l'eina del futur, no? Vale, jo ara veig que és una eina que distreu, és una eina que dona ara mateix molt mal de caps i penso que cada vegada s'hauria de reduir l'ús de pantalles, no al 100% però sí reduir-les i apostar per una feina potser, bueno, ja no dic, és que ja no tinc ni paper de llapis que sona com molt antic, però és que potser sí, vull dir, tenir l'estructuració visual i que a partir d'aquí doncs ja podem anar més enllà. No sé, jo fins i tot jo cada vegada, jo en mi, en la meva vida, cada vegada estic recorrent més al paper també per planificar prèviament, per reestructurar-me, no sé. Crec que és important en aquesta vida defensar les coses amb vehemència, però també fer un pas enrere quan veus que no són com havies pensat.
0: Per això et deia, que jo crec que tothom anem canviant de parer segons anem adquirint coneixement, i al final les xarxes socials eren d'una manera fa 10 anys i són d'una altra manera absolutament diferent ara. No sé si tens la sensació, Cristian, hem parlat a les tertúlies, de que hem deixat tota una generació en mans d'aquestes macroempreses i en mans fins i tot del canvi d'algoritme que hem viscut, no?, i que comentàvem. I a partir d'aquí, a veure què passa, no? No sé si s'hauria de regular amb els mitjans que tenim. A l'estat espanyol també busca aquesta regulació. Ara hem vist com Austràlia intentarà endurir encara més la seva regulació perquè no ha acabat de funcionar. Què podem fer més enllà de dir, ostres, és que aquests joves, clar, han viscut amb les xarxes socials?
1: Mira, amb el canvi amb el canvi també generacional, no? Jo és que he vist la preocupació, el tema de la distracció era una altra cosa, però la preocupació per la IA l'he vist en els últims 2 anys, que és quan ha crescut de forma massiva, no? I crec que aquí és on també els docents hem fet una frenada en sec.
0: Clar.
1: I els que ara estan a secundària crec que no podrem considerar generació perduda en aquest sentit, perquè és veritat que hem frenat això. Ara, no els estem educant per fer-la servir de forma correcta. No sé si anava per aquí la pregunta.
0: Bueno, primer haurem de limitar-la, no? Segurament per edat, i després veure a partir d'aquí com es pot fer servir de forma correcta. Però clar,
1: sí.
0: Vosaltres com a professorat tampoc no rebeu formacions. Tu ets una persona molt jove encara, que estàs molt connectat, però entenc que no tothom... tampoc acaba d'entendre com funciona ni les xarxes ni la IA.
1: Jo sempre he defensat la formació permanent entre els docents, crec que és necessari perquè els mons canvien, però és que ara mateix en 6 mesos la IA ha canviat molt. És que no és la mateixa IA, no són els mateixos vídeos que ens colaven fa mig any que els que ens colen ara. No són els mateixos textos que ens crea la IA fa un any que els que ens crea ara. És a dir, és necessària la formació, però ara mateix jo com a docent no sabria on hauria de formar-los.
0: Clar.
1: Evidentment per això cal parlar-ho, i evidentment, com ara tu comentaves, des de dalt cal, des de les institucions, cal una regulació. No sé si la prohibició és la paraula, perquè és impossible ara mateix. És impossible quan una

0: i que hi hagués sancions també a les grans empreses que són les que estan al darrere de tota aquesta infraestructura, que al final estan canviant realment les regles del joc, no només en l'educació, sinó en tots els àmbits. I
1: Totalment.
0: estem veient també cada vegada més sectors que estaven molt consolidats i que eren molt necessaris, per exemple, en el món del periodisme, que estan caient un rere
1: Sí.
0: l'altre perquè hi ha una IA que ho fa per ells, no? I per tant és bastant perillós.
1: Com a famílies, Cristian, com encarem aquesta problemàtica?
0: La IA, eh? És complicat.
1: La IA i les xarxes, no? Perquè també és veritat que, clar, no sé si hauríem de limitar hores i mirar una mica quins tipus de continguts també consumeixen als nostres joves.
0: Jo crec que ara mateix ja s'està, crec que és un consens dir que com més s'allargui el moment d'accedir a les xarxes socials, pot ser 15 anys, eh? 14, 15 anys, com més s'allargui millor, i això perquè això sigui possible i perquè la família no se senti sola, crec que ha de ser una cosa generalitzada, no? Perquè això ens hem trobat, no? Que a
1: Sí.
0: vegades estàs a una classe de primer, segon d'ESO, tal, tens un que potser no té res, però la majoria sí, per tant la pressió de grup és complicat. Crec que s'ha de fer una decisió ferma i si permet accés, que hi hagi limitacions, regular horaris, poder tenir sempre accés en tot moment, al final no deixen de ser menors. I amb això hem d'anar a la una, tant institució educativa, institució administrativa com les famílies. No crec que en això hem d'anar tots, de fet, a les escoles aquest curs ja no hi havia possibilitat de treballar amb telefonia, no? Amb telèfons mòbils, la qual cosa va ser una decisió molt valenta i que jo he estat d'acord des del primer moment. Per tant, si ens hem unificat en això, crec que quan s'aprovi, perquè aquí crec que també s'estava comentant que es prohibiria l'accés a les xarxes socials a menors, doncs crec que hauria de ser una decisió de consens, perquè al final és el que tots volem, no? El millor pels joves i que puguin créixer també sense elements externs perillosos, sense que pugui perjudicar el seu procés d'aprenentatge i no sé, etcètera.
1: Ens hi juguem al futur, no? I tenim aquesta sensació d'estar arribant tard, no? Constantment amb aquest
0: Sí.
1: món tecnològic. Cristian, ha estat un plaer parlar amb tu. De tant en quan ens agrada seguir-te la pista com a persona, doncs, que està fent, doncs, tot el que pot en aquest món de ser mestre, d'estar dia a dia amb les aules i també de divulgar tot el que fas a les xarxes socials. Passa un gran estiu i ens retrobem el curs vinent.
0: Moltes gràcies, un plaer sempre estar amb vosaltres. Bon
1: Molt bon
0: estiu.
1: dia. Doncs el Cristian Oliver, que el podeu seguir també a les seves xarxes socials i doncs, fer la compra del seu llibre i fins i tot recuperar el podcast de l'Hora al Pati a la xarxa. Nosaltres ens aturem un moment, arriben els serveis informatius, tornem tot seguit. Fins ara!

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: Tens un comerç al Prat?
2: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
3: 93 478 53 60
4: 93 478 53 60
1: Al Prat tot resulta ben pagat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Des d'ahir, Catalunya viu una situació de màxima alerta per la simultaneïtat de diversos incendis en diferents punts del país. El que ara mateix presenta una evolució més complicada és el de Sant Benet, al Vallès Occidental, que continua actiu i encara no es pot donar per estabilitzat. L'objectiu és estabilitzar-lo avui, però caldrà estar molt pendents de l'evolució de vent de la marinada. Gemma Permanyer, des d'Ona Codinenca, quina és la darrera hora? Bon dia.
2: Bon dia, doncs mira, som al centre de control a Sant Benet, al pati de l'Institut, i des d'aquí us podem explicar que fa molt poca estona han comparegut doncs, tots els agents responsables d'aquest incendi. El que explicava el cap de l'operatiu, com bé deies, és que aquest foc continua actiu amb un perímetre irregular, amb molts focus secundaris. Ara mateix hi treballen 88 dotacions terrestres dels bombers de la Generalitat i també 5 mitjans aeris, a més de les ADF de la zona, pendents d'intentar estabilitzar tan aviat com sigui possible aquest flanc que ara està descontrolat, i molt pendents també de l'evolució d'aquest vent de marinada, que en cas que canvi es podria fer que el foc saltés de carena i ens trobéssim en aquest escenari que temia el responsable dels bombers de la Generalitat, el David Borrell, aquest matí quan deia que es podia reproduir la situació de l'any 2003. Per això en aquest punt de control, a banda dels alcaldes de Sant Benet i alcaldes de Montbui, també hi ha els alcaldes de Gallifa i Sant Feliu de Codines com a municipis que podrien estar potencialment afectats en cas que la situació a hores d'ara canviés, però repetim que continua actiu amb aquest perímetre irregular.
1: Moltes gràcies, Gemma Permanyer. Ho anirem seguint. Bon dia.
2: Gràcies.
0: Notícies en xarxa.
1: A l'Anoia, en canvi, els bombers han donat per estabilitzar l'incendi que va començar ahir entre Carme i la Pobla de Claramunt. Protecció Civil ha aixecat el confinament als municipis afectats, però encara es manté a la urbanització Les Garrigues de la Pobla de Claramunt perquè es troba dins el perímetre del foc. També continuen tallats els accessos a la zona i es demana no acostar-s'hi. El foc ha cremat unes 400 hectàrees, segons dades provisionals dels agents rurals, i ha deixat 5 indústries afectades i una casa pràcticament malmesa. El SEM ha atès 6 persones, una menys lleu i 5 lleus. Finalment, l'incendi d'Artesa de Segre a la Noguera ja està controlat, ha cremat unes 32 hectàrees a la zona de Comiols i els bombers hi mantenen efectius per evitar revifades, i també el de la Bisbal de l'Empordà, que continua estabilitzat. Protecció Civil manté l'infocat en emergència i el Pla Alfa continua a nivell 4 a 111 municipis de 18 comarques. Recordem que es mantenen les restriccions a Montserrat, Les Gavarres, el Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, la Ribera Salada i la Baronia de Rialb. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
4: Aquest cap de setmana, diferents supermercats de la ciutat han participat al Gran Recapte.
5: La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya de protecció civil per promoure que tota la ciutadania disposi d'un kit d'emergències.
6: La tradició, la cultura popular i, sobretot, el record dels inicis agrícoles de la ciutat no han faltat avui a la granja de la Ricarda, on s'ha acollit l'edició de l'Aplec de la Tartana.
7: El Prat Ràdio t'ho va explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
8: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
9: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
8: Qui omplirà la galeria de mil moments.
9: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
8: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
9: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
8: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag #ElPratPelMón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
10: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
11: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
12: La Caixa Negra amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ja t'agradava el que fèiem, en tens més, i si no volies caldo, tassa i mitja.
13: Els divendres, de 8 a 10, seguirà sonant la millor black music que puguis escoltar al Baix Llobregat. Aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de l'FM.
14: Bienvenidos a la Cosme FM, tu ventana radiofónica en el Prat Radio.
15: Dimarts sí, dimarts no. Escolta la Cosme FM.
16: Martes sí y martes no.
17: ¿Quieres conocer lo que pasa en el barrio de San Cosme? Recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
18: Martes sí, martes no.
19: Martes sí, martes no. Escucha la Cosme FM.
20: Loco. ¿Tú ets perfecta?
21: No ho sé.
20: I tu?
21: Pues clar que sí.
20: I tu, que ets perfecta?
22: Però n'hi ha algú perfecte?
20: No ho sé.
22: Clar que no.
20: No?
22: No, no hi ha ningú perfecte.
23: Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B. And then I

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: La música d'arrel potablava ha estat la protagonista de la darrera edició del 20 vinils.
2: Bona tarda. El Prat ha celebrat el Dia Mundial de la Salut Mental amb dues activitats que connecten cos i ment.
3: Inaugurada durant els dies de Festa Major, l'exposició col·lectiva d'artistes del Prat és la mostra més popular acollida per la Sala d'Art Josep Balles del Centre d'Art Torre Muntades.
0: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
4: Ei, ei, ei! I recordeu, aquest estiu, allà on aneu, porteu-vos una bona foto de tornada.
5: Ja sigui d'un viatge, d'un concert, d'una excursió o d'un racó del Prat. Compartiu-la a Instagram amb el hashtag ElPratPelMón2026 i participeu al concurs fotogràfic de l'estiu.
4: Podeu presentar les vostres fotografies fins al 30 d'agost i optar als premis increïbles d'aquesta nova edició.
6: Hola. Soc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgulló receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
7: Busca y crea nuevos recuerdos junto a nosotros. Novena temporada de Mate, Tango y Folclore. Miércoles, 15 horas, acá, en el Prat Radio. Te abrazamos.
8: El Prat Radio, 91.6 FM.

0: Són 2:15.
1: Serveis informatius, al Prat Ràdio.
0: Bon dia, us parla Ivan Conde. D'aquí a una setmana es posarà la primera pedra de la nova promoció de lloguer assequible gestionada per Prat Espais. Parlem d'un edifici de 8 habitatges situat al carrer Vicente Ferrer amb 5 habitatges d'una habitació i 3 habitatges de dues. Tot i que estava previst iniciar la construcció al tercer trimestre del 2025, les concrecions d'aquest projecte han fet que les primeres dues convocatòries de constructora quedessin desertes. Escoltem el gerent de Prat Espais, Xavier Anzano.
2: Era un projecte singular per dos aspectes. Una, perquè demanàvem un projecte molt industrialitzat i és un projecte de petites dimensions, només són 8 habitatges. Llavors, ha costat molt que es presentés a una constructora i que es presentés amb un preu raonable. Llavors, les dues primeres vegades la licitació va quedar deserta i aquesta tercera vegada, per fi, doncs, es va poder adjudicar.
0: Davant l'altíssima demanda de sol·licitants en els darrers sortejos, per exemple, més d'un miler en la promoció dels 101 habitatges de la cooperativa, s'està barallant una opció alternativa, el tradicional sorteig per adherir les persones que entraran als 8 habitatges, com pot ser aprofitar la llista de suplents del proper sorteig. El Ministeri de Transports ha donat per acabades les obres del nou accés ferroviari a l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona al Prat, una infraestructura que ha suposat una inversió superior als 400 milions d'euros i que ha de millorar de manera significativa la connexió de l'aeroport amb la xarxa de Rodalies. En les properes setmanes començaran les proves de circulació dels trens. El nou accés consta de 5,2 quilòmetres de recorregut, la major per soterrats, i connectarà directament les terminals T1 i T2 amb Barcelona i la resta de la xarxa de Rodalies. El temps de trajecte previst entre la T1 i el centre de la ciutat serà d'uns 19 minuts. Les previsions apunten que la infraestructura podria ser utilitzada per entre 7 i 9 milions de passatgers cada any. I l'atur baixa al Prat. Durant el mes de juny, el municipi ha registrat 2.679 persones en situació d'atur, és a dir, 70 menys que el maig, una reducció mensual del 2,5%. En comparació amb fa un any, el descens és més moderat, amb 41 persones aturades menys. Malgrat aquesta evolució positiva, el Prat, amb un 8,2%, continua situant-se per sobre del 7,1% del conjunt del Baix Llobregat i de la taxa mitjana catalana, que és del 7,5%.
1: Esports.
0: El Club Bàsquet Prat jugarà segona FEB la temporada vinent. L'entitat pretén que ha reunit els requisits econòmics necessaris per tornar a les lligues LEP, tal com ha confirmat el seu president Arseni Conde en una entrevista al Prat Esports. També ha donat a conèixer algun dels integrants de la propera plantilla, com Salvans i Esmolut, així com la sortida de Marc Cessé per decisió tècnica. Això és tot per al moment. Tornem d'aquí a una hora.
3: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
4: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
5: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
6: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
5: Qui omplirà la galeria de mil moments.
6: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
5: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
6: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
5: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag #ElPratPelMón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
7: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
8: La moto de Sasha, todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha, esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
9: ¿Te acuerdas del

0: L'habitatge s'ha convertit en un dels principals problemes de la ciutadania els darrers anys. El mercat de compra està impossible per la majoria de mortals i els portals immobiliaris van plens d'anuncis de pisos de lloguer petits a preus que fan trontollar qualsevol butxaca. Al Prat s'han posat en marxa diverses iniciatives que volen donar resposta a aquestes necessitats amb pisos destinats a lloguer social com els de la Cooperativa Obrera de Viviendes, on ja hi viuen els llogaters. Ara es posa en marxa una nova iniciativa que començarà a construir-se ben aviat. Ens ho explica l'Ivan Conde.
1: Aquest proper dimarts 14 es posarà la primera pedra de la promoció de 8 vivendes de protecció oficial al carrer Vicente Ferrer del Prat. Es tracta d'una nova promoció, com hi ha hagut la dels 101 habitatges de la Cooperativa Obrera de Viviendes, les 135 vivendes d'Habitat 3 i FIPS, o les 72 de la promoció com a la seda. En el cas de l'edifici del carrer Vicente Ferrer, parlem de 8 habitatges de lloguer, 5 d'una habitació i 3 de dues habitacions. Per conèixer més detalls, ens acompanya ja en Xavier Anzano, en gerent de Prat Espais. Xavier, què tal, com estàs?
2: Molt bé, bon dia.
1: Explica'ns, primer de tot, aquesta promoció de vivendes que en un primer moment inicialment tenia previst que arrenqués el tercer trimestre del 2025, comença ara la construcció. Què és el que ha provocat aquest endarreriment?
2: Bueno, ha provocat doncs, que vam treure a licitació dos vegades aquesta obra i era un projecte singular per dos aspectes. Una, perquè demanàvem un projecte molt industrialitzat i és un projecte de petites dimensions, només són 8 habitatges. Llavors ha costat molt que es presentés a una constructora i que es presentés amb un preu raonable. Llavors les dues primeres vegades la licitació va quedar deserta i aquesta tercera vegada per fi doncs, es va poder adjudicar.
1: Has comentat dos aspectes rellevants, sobretot per la gent que no sabem gaire d'urbanisme o d'arquitectura. A la informació del projecte has parlat d'arquitectura industrialitzada modular. Què és exactament això i quins criteris ha de complir per entrar un edifici dins d'aquesta definició?
2: Bueno, bàsicament el que es tracta és de fer la major part possible del projecte, doncs, en lloc de fer-ho a obra, fer-ho en un taller. I llavors bàsicament el que es fa en obra és el muntatge. Al final a una altra escala seria doncs muntar un moble d'una coneguda marca que tothom coneixem a casa, doncs el mateix amb un edifici. Doncs no es construeix sinó que es munta en el solar.
1: I com comentaves, venim de promocions quantioses, no? Des de 72 habitatges superant el centenar. El fet de ser un edifici de 8 habitatges canvia quelcom, ja sigui en la despesa per habitatge o fins i tot en la previsió de gent que s'apunti o en detalls de l'edifici?
2: Bueno, clar, o sigui, aviam, que sigui una promoció molt gran, evidentment el pressupost és moltíssim més gran, però en canvi l'eficiència per habitatge és molt més major, o sigui, és més gran en el sentit que al final els habitatges acaben costant menys en un edifici gran que no en un edifici petit, perquè al final tots els edificis o tots els projectes tenen un arquitecte, tenen un aparellador, un coordinador de seguretat, bueno, totes aquestes despeses indirectes no tan relacionades amb la construcció, doncs no és el mateix repercutir-lo per 72 habitatges que per 8, o sigui, una grua o el que sigui, vale? I els terminis de construcció acaben sent bastant similars, ja construeixis 100 habitatges o 3, vale? Al final a l'any i mig, 2 anys d'obres no te'l treu ningú i és lo normal, no? Això per la banda pròpiament de les diferències o dels aspectes diferencials en una obra gran i petita. En quant a les adjudicacions, també, o sigui, ara estem donant voltes en com fer el procés d'adjudicació d'aquests habitatges i tenint en compte doncs, l'experiència que hem tingut tant amb la Cooperativa Obrera, que vam gestionar el procediment d'adjudicació des de Prat Espais, com ara el procediment que ja està tancat dels 135 habitatges de FIPS i Habitat 3, que hem tingut moltíssimes sol·licituds. Per la Cooperativa Obrera van ser unes 1.000 sol·licituds, però és que ara hem tingut 1.600 sol·licituds. No tindria gaire sentit obrir una convocatòria de les mateixes característiques per 8 habitatges, perquè segurament ens arribarien centenars de sol·licituds, jo no diria 1.600, però no seria estranyar que prop de 1.000, i no tindria sentit sortejar 8 habitatges amb 1.000 sol·licituds. Llavors, segurament el que acabarem fent, i ho estem acabant d'estudiar, de trobar la millor fórmula, de que quan fem el procés d'adjudicació de les 72 habitatges que també estem promovent per d'espais, doncs que aquests 8 habitatges de l'altra promoció de Vicente Ferrer i que s'acabaran a posteriori s'acabessin adjudicant mitjançant la llista d'espera del sorteig dels 72 habitatges, vale? per no obrir un altre procés amb la càrrega administrativa que implica, doncs únicament per 8 habitatges. O sigui que sí, que realment hi ha aspectes singulars en una promoció petita en relació a una promoció més ordinària o gran.
1: Pel que comentava, són aspectes que s'han d'acabar de definir, no? Per tant, no podem tampoc parlar gaire ni de calendaris ni de res.
2: No, bueno, el que sempre diem, o sigui, les persones que estiguin interessades en participar en futurs sortejos d'habitatges de protecció oficial, és molt important que estiguin inscrites en el registre de sol·licitants, i això és una inscripció que sempre està oberta, ja es pot fer telemàtica o presencial a Pretespais. Aquest és el primer pas. Si tu no estàs inscrit en el registre de sol·licitants, després no podràs presentar en un procediment de sorteig d'adjudicació d'habitatges. Llavors, el primer que han de fer és, les persones han d'estar inscrites en el registre. La inscripció en el registre té una caducitat de 2 anys, o sigui que cada 2 anys s'haurà de renovar, i esperar que surtin les convocatòries. Quan surten les convocatòries, primer, et pots assabentar perquè doncs, estàs preocupat i consultes la web o truques de tant en tant si surt la convocatòria o no, però és que a més et notificarem. Si estàs inscrit al registre de sol·licitants, com sempre fem, enviem un correu a totes les persones inscrites informant que s'ha obert un procediment d'adjudicació d'habitatges. Llavors, poden participar en els sortejos. Aquest sorteig dels 72 habitatges, i que segurament tindrà conseqüències en els 8 habitatges de Vicente Ferrer, el procediment s'obriria segurament de cara a la tardor d'aquest any, vale? O sigui que és important que ara durant l'estiu les persones que no estiguin inscrites en el registre i que els interessi participar, doncs s'inscriguin.
1: Ara comentarem o parlarem una mica de les altres promocions que just acaben o estan en procés, però per parlar d'aquest edifici de Vicente Ferrer, una de les coses que es destaquen d'aquesta promoció és l'assequibilitat dels habitatges pel que fa a la reducció, per exemple, de la factura energètica. Com s'aconseguirà això?
2: Bueno, són edificis aquests que estem construint des de la cooperativa, com el de FIPS Habitat 3, com el que estem promovent els 72 habitatges a l'àrea 1 de l'Eixample Sud, com aquests de Vicente Ferrer, tenen la màxima certificació energètica, es diuen de 0 emissions, i realment, o sigui, el cas és que estan molt ben aïllats, i tenen sistemes de generació de producció d'energia neta. Vale? O sigui, per una banda tenen plaques fotovoltaiques a la coberta i a més es sumen amb sistemes de tant de climatització com de producció d'aigua calenta sanitària, doncs amb sistemes com poden ser l'aerotèrmia. Això provoca que la factura de llum sigui molt baixa, vale? Llavors compleixen aquest aspecte de no generar càrregues importants en aquestes factures, no? I a més tenen uns lloguers molt baixos, o sigui el mòdul que hauran de pagar cada un d'aquests habitatges per metre quadrat és uns 570 euros al mes. Això dona lloguers que estaran entre els 300 i 400 euros en funció de l'habitatge. Vale? O sigui, és una habitació, serà de l'entorn de 300 euros, i si és de 2 habitacions seran uns 400 euros al mes. Clar, entre la renda tan baixa i la factura energètica doncs, tan ajustada o mínima, doncs realment són habitatges que són assequibles.
1: Parlant d'habitatges, no? Ja la promoció 101 habitatges de la cooperativa Obrera Viviendes ja hi han entrat a viure i podríem dir que s'ha acabat tot el procés. Quin balanç feu de tota l'experiència un cop podríem dir ja acabada?
2: Bueno, o sigui, que sincerament que ha anat molt bé, o sigui, tot el procediment d'adjudicació d'habitatges no ha generat cap tipus de controvèrsia. La gent ha comprovat que ha estat un procediment molt net, o sigui, molt net i sense cap tipus de sospita, tan, o sigui, tan net que s'han fet sortejos amb bombos, o sigui, ja, o sigui que les boletes amb el número estaven totes incloses dins del bombo, es van adjudicar, la majoria d'adjudicataris es van transformar en un contracte de lloguer. Va haver-hi algun cas de renúncia de persones que li havia tocat un habitatge i per raons personals, familiars, doncs s'han acabat renunciant, i llavors amb aquestes vacants s'han cobert amb les llistes d'espera que s'havien configurat també el mateix dia del sorteig. Llavors, o sigui, la gent, doncs, o els afortunats o les persones que han participat, sí que ens van traslladar, doncs, que tenia una sensació de molta transparència, de que, o sigui, que vull dir que aquests processos d'adjudicació no sortirem a la premsa perquè passin coses rares com altres localitats van passar, no? Aquí, doncs, realment els sol·licitants van presentar unes sol·licituds, es van revisar amb molta cura totes les sol·licituds, o sigui, al punt de que la meitat, o bueno, de fet en el cas de la cooperativa obrera un 60% no complien requisits i no van poder participar en el sorteig. Ara he introduït millores perquè molta gent, sobretot per ingressos mínims requisits, doncs el màxim volum de persones puguin participar, i hem incrementat, doncs, en uns 15 punts la participació, o sigui, més, la meitat aproximadament ja compleixen requisits i poden participar. Bueno, doncs és un procediment, doncs, que l'hem millorat d'un sorteig a un altre per afavorir precisament, doncs, no deixar fora a possibles adjudicataris, i que estem aprenent de l'experiència, que la satisfacció de forma general és bastant, bastant gran, i que evidentment la persona que està totalment satisfeta és aquella, doncs, que li toca un habitatge, i un dels problemes importants que té en la vida, que és l'accés a l'habitatge, i un habitatge assequible el deixa de tenir. Aquesta persona, doncs, està molt satisfeta.
1: En aquest sentit, hi ha també oberta, no?, la inscripció per la promoció de 45 habitatges de venda amb protecció oficial, sí, per part de Som Ciutat, a la zona, podríem dir, nova de 11 de setembre, carrer Joan Bruxola i Mercè, amb Àngel García Vidal. Que ens pots explicar d'aquesta promoció?
2: Bueno, aquesta promoció, a diferència de les que comentava de promoció de lloguer, tenen dos aspectes diferents i funcionen diferents. Primer, totes dues són de protecció oficial, però una és en règim de lloguer i altra són en règim de propietat. A més a més, hi ha una altra diferència bastant important amb les altres quatre, i per això es justifica que per després participem o gestionem l'adjudicació dels habitatges, perquè encara que siguin promocions privades, com la cooperativa o les fundacions FIPS i Habitat 3, es deu a, sobretot, que el sòl és municipal. És sòl municipal que s'ha cedit tant a la cooperativa obrera com a FIPS i Habitat 3, o fins i tot a Prat Espais, perquè es promoguin habitatges de lloguer, vale? De protecció oficial. Clar, aquí hi ha un control públic molt exhaustiu de com s'adjudica també aquests habitatges. En promocions de compra-venda, com les que fa aquesta cooperativa Fem Ciutat, o d'altres promocions com les que ha fet Vèrtix, doncs hi ha la diferència, primera, doncs, que són de propietat; segona, que no són en sòl municipal, és sòl privat que ha adquirit la promotora i és de la seva titularitat; i després, que no estan obligades a fer sortejos, poden fer adjudicacions per ordre d'arribada a les sol·licituds. En aquest cas, Fem Ciutat, al ser una cooperativa, ha volgut fer un sorteig per dotar-li de total transparència en l'adjudicació dels habitatges, no generar aquesta angoixa de que el primer que llega o entra a la sol·licitud és el primer, doncs, que té possibilitats, i ho ha volgut fer mitjançant un sorteig. Llavors també ens van demanar per espais col·laboració, doncs, per la revisió de les seves bases i també, doncs, d'una publicitat d'aquesta promoció per afavorir la màxima concurrència. I nosaltres, com està previst en el nostre reglament de registre de sol·licitants, doncs hem acceptat encantats de col·laborar amb ells, doncs, per donar la major difusió d'aquesta promoció. Però el procediment d'adjudicació en aquest cas és totalment privat, no és públic. Simplement nosaltres col·laborem a nivell de donar difusió.
1: Xavier, ens queda un minutet, i és una llàstima, però el temps mana, per parlar una mica de la situació tant del lloguer com de la compra del Prat. N'hi ha oferta de lloguer, si hi ha poca parquet, i sobretot si veieu algun canvi de tendència, sigui en els darrers mesos, o teniu previsió de que hi hagi alguna modificació rellevant en la situació habitacional del Prat properament?
2: Malauradament, a tot el que seria mercat privat, la inèrcia és la que és, i és la que és des de l'any 2018. Cada cop, doncs, preus de lloguer més cars, i de compra-venda també, i cada cop menys oferta, vale? Però si ja ampliem a tot el mercat, doncs ara estan sortint totes aquestes noves promocions, tant de lloguer com de compra-venda, en sòl de protecció oficial. Tots aquests desenvolupaments urbanístics que es van fer al sud de la ciutat i que ara mateix s'han acabat, han dotat d'aquest nou habitatge social i assequible que es requereix. Clar, les estadístiques, aquests nous contractes que signin aquest any, el passat 2025 o el 2026, tindran un impacte real en l'estadística dels preus del lloguer al Prat, i segurament tindran un impacte a la baixa. Però clar, realment el mercat continuarà anant en l'alça. La recepta, pues continuar fent promocions assequibles i de protecció oficial, tant en compra-venda com en lloguer, que són molt necessàries, i evidentment, doncs, continuar també amb el màxim control i acompanyament a el que està passant en el mercat privat, especialment en el lloguer.
1: Hem parlat amb Xavi Anzano, el gerent de Prat Espai. Xavi, moltíssimes gràcies.
0: Moment per parlar d'alimentació. Farem amb el Menja't la Vida una mirada positiva, però també realista, de la nutrició aplicada a la vida quotidiana i a la salut emocional.
3: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda al Menja't la Vida. Ens mengem la vida quan parlem amb tu perquè ens omples d'energia, tia. És que ets l'energia del menjar al nostre cos i al nostre cervell. Com estàs?
2: Pues molt bé, molt bé.
1: Avui ja parlem d'estiu, eh?
2: Estiu, sí? Sí. Tot i que no hi som encara, però quasi, quasi, no?
1: És igual, sí, la calor ja la fa dies d'estiu.
2: La calor ja, sí.
1: Has anat a la piscina ja?
2: He anat a la piscina. Tenim fills, com no anar a la piscina, no?
1: Ai, i què tal l'aigua? Jo encara no, eh? Està freda?
2: Bueno, he de dir que jo he posat els peuets. Ah. O sigui, allí. Soc de les que me costa entrar, eh? Després ja no surto, és veritat, però soc de les que em costa entrar.
1: Camila Canalla no, eh? No nota el fred. Però bé, avui no parlarem d'això. Sí que parlarem de l'estiu i parlarem de Sant Joan.
2: Sí, aquesta festa gastronòmica tan nostra, no? I que a part m'encanta parlar-ne i que puguem continuar parlant amb ella, perquè després de tants canvis i globalització i sobretot amb l'alimentació, no? I les festes que cada vegada ens van colonitzant sobretot des d'Amèrica, no? Des d'Estats Units, el poder tenir una festa que encara conservem gastronòmica, que no és només gastronòmica, però que també en aquesta secció parlarem de la gastronomia de Sant Joan, però que podem conservar aquesta festa tan nostra, que per mi, jo no sé tu, Pili, però per mi el meu entorn és com un cap d'any, no? És com un cap d'any molt nostre, molt d'estiu, no? És una celebració d'entrada a l'estiu molt gran i jo gairebé ho celebro més que el cap d'any.
1: Tens tota la raó, perquè a més té aquesta cosa màgica del solstici, del foc, cremar. Tu cremes aquests desitjos i les coses i fas algun...
2: No, aquí no entro, aquí no entro. No? Potser mentalment sí, però no llanço res al foc.
1: I petards també ets de les que els sí o no?
2: I petards tampoc en llanço. tampoc en llanço. Bombetes, aquestes petites.
1: Pues, en realitat sí que és una festa gastronòmica i tens raó que vindria a ser com un segon cap d'any o com el cap d'any de l'estiu. I et volia dir que no només mengem coca de Sant Joan, també mengem majoritàriament, o com a mínim aquí a Lleida, no sé si a altres llocs, molta coca de recapte, coca enramada, que en diem aquí als pobles també.
2: Sí, sí. T'he de dir, Pili, jo no sé si us ho he confessat mai, però que és un dels meus...

0: menjar també coca dolça, perquè a més a més em serveix parlar de Sant Joan i d'aquesta coca de Sant Joan que mengem, per parlar d'aquests moments que relacionem, no, els dolços amb les celebracions, però que en aquest cas crec que hauríem de conservar, no, i això és una opinió meva, però no sé què em pensaràs tu, Piri, el poder conservar aquells àpats, ja no només dolços, sinó aquells àpats que són tradicionals per moments puntuals. I això encara ho conservem també amb el Sant Joan. És a dir, la coca de Sant Joan la mengem per Sant Joan. No? I no l'hem de menjar amb remordiment, perquè al final és un dolç que mengem en un dia puntual, per una celebració puntual, i que al final no és el només el menjar, és tradició, no? És foc, com tu deies, és una taula reunida, és... doncs els nens i nenes que ja han acabat el col·le i són flissos, no? Els pares i mares potser no tant. Però, no? Però és aquest moment de celebració i que a més doncs, inclou un àpat típic d'aquest moment i que no el tornem a menjar, perquè en la coca de Sant Joan la mengem per Sant Joan. I això és una mica el que hauríem de recuperar, no? El poder menjar aquests àpats més dolços doncs, en moments puntuals, no? Doncs, i flexibilitzant sense sentir aquesta culpa. Clar, al final, el fet de tenir disponible tanta quantitat de menjar ara tots els dies de l'any, doncs ens fa que moltes vegades aquesta coca no sigui una menjada puntual, sinó que sumi en el nostre dia a dia.
1: Sí, perquè aquesta és l'altra. Els lineals del supermercat ja fa dies que hi ha coques de recapte de diferents tipus, que això és una altra, no? Al final... Ai, perdó, coques de recapte. Coca de Sant Joan. Que al final hi ha tantes versions que es desvirtualitza una mica. Ja no saps si la coca de Sant Joan és la coca dolça amb xocolata, si és amb fruita, si és amb crema, si és amb no sé què, perquè hi ha 1.400 versions. El que sí que podríem aprofitar, i sobretot perquè el Gremi de Forners també són dies on fa les seves reivindicacions, és que si hem de menjar un cop a l'any, la mengem de qualitat, no?
0: I per tant, me sumo al missatge dels forners, i no només en un cop a l'any, jo em sumo al missatge dels forners en què si voleu menjar dolços, sisplau, aneu amb un forn de pa, un forn, una pastisseria, a comprar dolços de qualitat, perquè ja no estem parlant de dolços saludables o no saludables, no estem parlant de la paraula saludable, estem parlant de qualitat, d'ingredients de qualitat, de que el que mengem doncs té uns ingredients, no?, molt semblants a com ho podríem fer nosaltres a casa, i per tant, la forma en la que digerim aquest menjar serà molt millor que qualsevol producte industrialitzat. Per tant, si ho reivindiquem per ara, o sigui, compreu coques de Sant Joan a les vostres pastisseries de confiança, però a més, durant la resta d'any compreu també, si mengeu croissants, si mengeu magdalenes, si mengeu el que mengeu dolç...
1: El mateix pa, o no cal que sigui dolç,
0: el
1: no?
0: Pa, exacte, el pa. O el pa, aneu a al vostre forn o a la vostra pastisseria de confiança, perquè de veritat que no estem parlant de saludable a nivell de si té més sucre o té menys sucre, sinó a nivell de com el nostre cos digereix aquests processats, no? Perquè al final no deixen de ser processats, però amb uns ingredients amb molta més qualitat. Així que jo em sumo a la reivindicació dels forners.
1: A la reivindicació dels forners i a la de les tradicions, de mantenir les nostres. Naila, una abraçada enorme. Escolta, et seguim a través d'Instagram, @my_nutritionist, i a la mesa s'impressiones, que el podem comprar, el podem tenir, el podem fullejar, jo ja tinc el meu exemplar, i el podem comprar a diverses llibreries, però si no també, recorda'ns com es diu la web.
0: L'editorial es diu Dashbook, però també es pot comprar Dashbook, sí, però també es pot comprar a l'FNAC online, a la Casa del Libro, a Amazon, i a Lleida el podeu comprar a la Caselles també.
1: D'acord, una abraçada.
0: A Llibreria Caselles. Una abraçada, adeu-siau.
1: Adeu.
2: Continguts en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Catalunya viu una situació de màxima alerta per la simultaneïtat de diversos incendis en diferents punts del país. El que ara mateix presenta una evolució més complicada és el desmenat al Vallès Occidental, que continua actiu i encara no es pot donar per estabilitzat. Tot i que a primera hora hi havia cert optimisme, els bombers alerten de represes importants al flanc dret, el que s'estén cap a Caldes de Montbui. L'incendi ha cremat un escenari.

0: hectàrees, però té un potencial de fins a 2.000 i el perímetre continua inestable. Veïns del Farell a Caldes de Montbui han de continuar confinats i no hi ha previsió de retorn per als que ahir no van poder tornar a casa. També hi ha confinaments a Can Vinyes, a Can Sencisa, a Sentmenat. L'Ajuntament ha tancat els casals d'estiu com a mesura de prudència pel fum i per evitar desplaçaments. Els bombers treballen en condicions meteorològiques extraordinàriament crítiques, amb marinada seca i risc d'incendi molt extrem, especialment a les hores centrals del dia i també de cara a la tarda. L'objectiu és contenir el perímetre i intentar estabilitzar el foc al llarg de la jornada, ho explica Eduard Martínez, cap operatiu dels bombers.
1: Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat. Ara la desescalarem, és a dir, del 6,5 que teníem per simultaneïtat baixarem, només ens quedarà un incendi a 6,4, que és aquest incendi de Sentmenat. La resta d'incendis ens queden amb 6,3 o amb 6,2, però també molt a punt, doncs, per tornar a escalar si es donés el cas d'aquesta simultaneïtat avui mateix. Estem en una situació realment delicada.
0: A l'Anoia els bombers han donat per estabilitzar l'incendi que va començar ahir entre Carme i la Pobla de Claramunt. Protecció Civil ha aixecat el confinament als municipis afectats, però encara es manté a l'urbanització de les Garrigues de la Pobla de Claramunt perquè es troba dins del perímetre de foc. També continuen tallats els accessos a la zona i es demana no acostar-s'hi. Finalment, l'incendi d'Artesa de Segre a la Noguera ja està controlat i també el de la Bisbal de l'Empordà, que continua estabilitzat. Protecció Civil manté l'enfocat d'emergència i el Pla Alfa continua a nivell 4 a 111 municipis de 18 comarques. Es mantenen les restriccions i l'accés a Montserrat, les Gavarres, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada i la Baronia de Rialp. I també us expliquem que Barcelona començarà a principis de 2027 les obres del nou Centre de Coordinació Operativa i d'Emergències, el SECOR, amb una inversió de prop de 37 milions d'euros. El projecte transformarà l'edifici Llac de les Tres Xemeneies en el nou Centre de Prevenció i Seguretat de la ciutat. Les obres han d'acabar a finals de 2028. I el Parlament Europeu aprova avui la nova normativa dels drets dels passatgers aeris. Les companyies hauran d'incloure l'equipatge de mà al preu del bitllet i no podran cobrar un extra perquè els menors de 14 anys s'asseguin al costat. Les aerolínies tindran 12 mesos per adaptar-s'hi. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
4: El Prat Ràdio ha celebrat el Dia Mundial de la Ràdio amb una programació especial des del cèntric Espai Cultural.
5: L'antic carrer Rector Martí Pinyol ha rebut el nom de Fermí Marimon en homenatge al cineasta que va néixer el 1932.
6: Tot a punt per les jornades gastronòmiques i les festes de la carxofa a Prat.
7: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio. 91.6 de l'FM. Sintonitza.
8: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
9: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
8: Qui omplirà la galeria de mil moments.
9: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
8: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
9: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
8: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag El Prat pel Món 2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
10: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
11: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
3: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: Prat.
1: Tot seguit, l'espai de divulgació sanitària Fem Salut, amb la col·laboració de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
2: Serveis informatius, al Prat Ràdio.

0: Bon dia, els parla Ivan Conde. D'aquí a una setmana es posarà la primera pedra de la nova promoció de lloguer assequible gestionada per Prat Espais, un edifici de 8 habitatges situat al carrer Vicente Ferrer, amb 5 habitatges d'una habitació i 3 habitatges de dues. Tot i que estava previst iniciar la construcció al tercer trimestre del 2025, les concrecions d'aquest projecte han fet que les primeres dues convocatòries de constructora quedessin desertes. Escoltem el gerent de Prat Espais, Xavi Anzano.
1: Era un projecte singular per dos aspectes. Una, perquè demanàvem un projecte molt industrialitzat i és un projecte de petites dimensions, només som 8 habitatges. Llavors, ha costat molt que es presentés a una constructora i que es presentés amb un preu raonable. Llavors, les dues primeres vegades la licitació va quedar deserta i aquesta tercera vegada, per fi, doncs, es va poder adjudicar.
0: Davant l'altíssima demanda de sol·licitants en els darrers sortejos, per exemple, més d'un miler en la promoció dels 101 habitatges de la cooperativa, s'està barallant una opció alternativa per a dirimir les persones que entraran a aquests 8 habitatges, com per exemple aprofitar la llista de suplents del proper sorteig. El Ministeri de Transports ha donat per acabades les obres del nou accés ferroviari a l'aeroport del Prat, una infraestructura que ha suposat una inversió superior als 400 milions d'euros i que ha de millorar de manera significativa la connexió de l'aeroport amb la xarxa de Rodalies. El nou accés consta de 5,2 quilòmetres de recorregut, la major part soterrats, i connectarà directament les terminals 1 i 2 amb Barcelona i la resta de la xarxa de Rodalies. El temps de trajecte previst entre la T1 i el centre de la ciutat serà d'uns 19 minuts. Les previsions apunten que la infraestructura podria ser utilitzada entre 7 i 9 passatgers per any. I l'atur baixa al Prat. Durant el mes de juny, el municipi ha registrat 70 persones menys que el maig. En comparació amb ara fa un any, el descens és més moderat, amb 41 persones aturades menys. Malgrat aquesta evolució positiva, el Prat compta amb una taxa d'atur del 8,2%, per sobre del 7,1% del conjunt del Baix Llobregat i del 7,5% de la mitjana catalana.
2: Esports.
0: El Club Bàsquet Prat jugarà segona FEB la temporada vinent, tal com ha confirmat el seu president Arseni Conde en una entrevista al Prat Esports. També ha donat a conèixer algun dels integrants de la plantilla 26-27, com les continuïtats de Salvans i Smallwood, així com la sortida de Marc Cese per decisió tècnica i la no continuïtat de Nacho Llobet. Això és tot per al moment. Tornem d'aquí a mitja hora amb l'edició migdia.
3: El Prat Film Office ha presentat els nous spots amb què reivindica el cinema fet a casa i el talent local.
4: Unes 300 persones han fet un crit contra el genocidi a Gaza en una concentració a la plaça de la Vila.
5: Aquest divendres, al Centre Cívic Jardins de la Pau, s'ha estrenat una nova edició de la Nit en Dansa.
6: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
7: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
8: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
7: Qui omplirà la galeria de mil moments.
8: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
7: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
8: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
7: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag elpratpelmón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
9: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
10: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
11: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

Fins aquí el Plaer de Prat d'avui. Us deixem ara amb els serveis informatius del Prat Ràdio. Com sempre, agrair la tasca de col·laboradors i col·laboradores que cada dia fan molt més interessant el Planeta Prat. També del nostre equip, amb Sergio Villera a part tècnica, Marc Quinto a la producció i Neus Bou a les xarxes socials. I com sempre, gràcies a vosaltres, els i les oients, per acompanyar-nos cada dia. Salutacions de qui us ha parlat avui, la Isa Gonzalo Isla. Nosaltres tornem demà. Cuideu-vos!

0: Es la una.
1: Serveis informatius, al Prat Ràdio.
0: Bona tarda, els parla Ivan Conde. AENA adjudica la redacció del projecte d'ampliació de l'aeroport que vol aprovar el 2029. L'empresa pública AENA ha adjudicat aquesta redacció tant del pla de director com d'avaluació ambiental de l'ampliació de l'aeroport per 2,68 milions d'euros a la UTE, formada per Mott MacDonald Spain i Dom Consultoria. El pla inclourà l'avaluació de l'impacte ambiental, preveu allargar la tercera pista per 2 fins als 500 metres, construir una terminal satèl·lit i transformar les terminals T1 i T2. De seguida ho ampliem, però abans repassem els titulars d'avui dimarts 7 de juliol del 2026. D'aquí a una setmana es posarà la primera pedra de la nova promoció

0: ...de lloguer assequible gestionada per Prat Espais, un edifici de 8 habitatges situat al carrer Vicente Ferrer amb 5 habitatges d'una habitació i 3 habitatges de dues. El Ministeri de Transports ha donat per acabades les obres del nou accés ferroviari a l'aeroport Josep Tarradellas, Barcelona al Prat, una infraestructura que ha suposat una inversió superior als 400 milions d'euros i que ha de millorar de manera significativa la connexió de l'aeroport amb la xarxa de Rodalies. L'atur continua baixant al Prat i aquest mes de juliol el municipi ha registrat 2.679 persones en situació d'atur, és a dir, 70 menys que al maig. En comparació amb ara fa un any, el descens és de 41 persones aturades menys. Un 25% dels catalans pateixen al·lèrgies al llarg de l'any i malgrat que moltes persones associen aquests símptomes amb la primavera, els experts recorden que continuen sent un problema durant l'estiu. En parlarem amb la doctora Sheila Sainz. Els esports del Club Bàsquet Prat jugarà segona FEB la temporada vinent, tal com va confirmar ahir el president del Club Bàsquet Prat, Arseni Conde, en una entrevista al Prat Esports. També ha donat a conèixer algun dels integrants de la propera plantilla, com les continuïtats de Salvan, si és molt but, així com alguna sortida, com la de Marc Cessé per decisió tècnica i la de Nacho Llové. El temps dimarts de molta calor i alerta groga a partir de la tarda. Sol constant i la mateixa tònica d'aquests darrers dies abans d'afrontar la jornada de demà, que serà el zenit d'aquesta onada de calor. Comencem el control tècnic amb Sergio Villar Hernández i que us parla avui Ivan Conde Pérez. Com comentàvem a la portada, AENA ha adjudicat la redacció del Pla Director i de l'Avaluació Ambiental de l'ampliació de l'aeroport per 2,68 milions d'euros a la UTE, la Unió Temporal d'Empreses formada per Mott McDonald Spain i IDOM Consultoria. El pla, que inclourà l'avaluació de l'impacte ambiental, preveu allargar la tercera pista fins als 500 metres, construir una terminal satèl·lit i transformar les terminals 1 i 2. El projecte està valorat en 3.200 milions d'euros i necessita el vistiplau de la Comissió Europea, ja que afectaria la zona natural protegida de la Ricarda, inclosa a la xarxa Natura 2000. AENA preveu aprovar el pla director a finals de 2029, que podria incloure unes compensacions ambientals d'unes 270 hectàrees, terrenys que haurà de comprar l'ens públic. Si no hi ha cap impediment, AENA calcula, millor dit, que l'ampliació sigui una realitat cap a l'any 2033. Ecologistes en Acció ha publicat l'informe Bandera Negres 2026, en què assenyala 6 punts del litoral català com exemples d'un model que, segons l'associació ecologista, ha arribat al límit. Ho diem perquè una de les 6 banderes negres ha estat atorgada a la platja de la Ricarda, que consideren un gran símbol del xoc entre la preservació dels espais naturals i els projectes d'ampliació de l'aeroport del Prat. Per a Ecologistes en Acció, aquest espai exemplifica fins a quin punt els interessos econòmics continuen entrant en conflicte amb la conservació d'uns dels ecosistemes més valuosos del litoral català.
1: Altres apunts.
0: I en paral·lel no deixem de parlar de retruc de l'aeroport perquè el Ministeri de Transports ha donat per acabades les obres del nou accés ferroviari a l'aeroport del Prat, una infraestructura que ha suposat una inversió superior als 400 milions d'euros i que ha de millorar de manera significativa la connexió de l'aeroport amb la xarxa de Rodalies. Després de finalitzar els treballs d'infraestructura i instal·lacions, en les properes setmanes començaran les proves de circulació dels trens. També s'hi faran simulacres i verificacions dels sistemes de seguretat abans que la nova línia pugui entrar en servei comercial. El nou accés consta de 5,2 quilòmetres de recorregut i connectarà directament les terminals T1 i T2 en Barcelona i la resta de xarxes de Rodalies. El temps de trajecte previst entre la T1 i el centre de la ciutat serà d'uns 19 minuts i les previsions apunten a que la infraestructura podria ser utilitzada entre 7 i 9 milions de passatgers cada any. El projecte inclou dues noves estacions subterrànies totalment accessibles. La de la Terminal 1 estarà integrada dins del complex aeroportuari, mentre que la de la Terminal 2 disposarà d'enllaç directe amb la línia 9 de metro. Segons el Ministeri, aquesta és una de les actuacions ferroviàries més complexes executades en els darrers anys a Catalunya i està cridada a convertir-se en una infraestructura estratègica per millorar la mobilitat metropolitana i l'accés en transport públic a l'aeroport del Prat.
2: Thank you.
0: i l'atur ha baixat aquest mes al Prat. Durant el mes de juny, el municipi ha registrat 2.679 persones en situació d'atur. Són 70 menys que al maig i 41 persones aturades menys si ho comparem amb fa un any. Malgrat aquesta evolució positiva viscuda el darrer mes, el Prat continua situant-se per sobre de la mitjana comarcal. El Prat, com dèiem, amb una taxa d'atur del 8,2, el conjunt del Baix Llobregat amb un 7,1 i la mitjana catalana, que és del 7,5. Pel que fa als municipis de l'entorn, Viladecans presenta una situació més favorable amb una taxa d'atur del 7,3, mentre que Gavà se situa en el 7,4. D'altres, com Sant Boi de Llobregat, registra un 8% i s'apropen, per tant, als guarismes del Prat. Castelldefels és el municipi amb menys atur dels principals del Baix Llobregat Sud amb una taxa del 6,6%. El conjunt del Baix Llobregat al juny s'ha tancat amb 30.653 persones aturades, 110 que el mes anterior.
1: Societat.
0: D'aquí a una setmana es posarà la primera pedra de la nova promoció de lloguer assequible gestionada per Prat Espais. Parlem d'un edifici de 8 habitatges situat al carrer Vicente Ferrer, amb 5 habitatges d'una habitació i 3 de dues. Tot i que estava previst iniciar la construcció el tercer trimestre del 2025, les especificacions del projecte han fet que hagi de ser a la tercera convocatòria de constructora quan s'hagi pogut arrencar tot plegat. Escoltem Xavier Anzano, gerent de Prat Espais.
2: Era un projecte singular per dos aspectes. Una, perquè demanàvem un projecte molt industrialitzat, i és un projecte de petites dimensions, només són 8 habitatges. Llavors, ha costat molt que es presentés a una constructora i que es presentés amb un preu raonable. Llavors, les dues primeres vegades la licitació va quedar deserta i aquesta tercera vegada, per fi, doncs, es va poder adjudicar.
0: Una d'aquestes característiques és que és un edifici basat en l'arquitectura industrialitzada modular, és a dir, que no es construeix absolutament tot sobre el terreny.
2: La major part possible del projecte, doncs, en lloc de fer-ho a obra, fer-ho en un taller. I llavors, bàsicament, el que es fa en obra és el muntatge. Al final, a una altra escala seria, doncs, muntar un moble d'una coneguda marca que tothom coneixem a casa, doncs, el mateix amb un edifici. Doncs, no es construeix, sinó que es munta en el solar.
0: En ser una promoció petita d'únicament 8 habitatges, si ho comparem amb els 72, 101 o 135 habitatges d'altres promocions d'habitatge de protecció oficial que s'han fet o s'estan fent al Prat, fan d'aquesta una promoció particular. Anzano avança que s'està barallant una opció alternativa a fer el tradicional sorteig per a dirimir les persones que entraran a aquests 8 habitatges.
2: Compleixen aquest aspecte de no generar càrregues importants en aquestes factures, no? I a més tenen uns lloguers molt baixos, o sigui, no tindria sentit sortejar 8 habitatges amb 1.000 sol·licituds. Llavors, segurament el que...
0: Disculpeu, és aquesta altra intervenció la que sentirem parlant del no sorteig.
2: No tindria sentit sortejar 8 habitatges amb 1.000 sol·licituds. Llavors, segurament el que acabarem fent, i ho estem acabant d'estudiar, de trobar la millor fórmula de que quan fem el procés d'adjudicació de les 72 habitatges que també estem promovent per d'espais, doncs que aquests 8 habitatges de l'altra promoció de Vicente Ferrer i que s'acabaran a posteriori s'acabessin adjudicant mitjançant la llista d'espera del sorteig dels 72 habitatges, vale? per no obrir un altre procés amb la càrrega administrativa que implica.
0: Un dels aspectes més rellevants de l'edifici és l'eficiència energètica, amb plates fotovoltaiques i sistemes d'aerotèrmia que no només estan pensats per a reduir les emissions, sinó per a fer que les persones que entrin a viure no hagin de pagar gaire en les factures de llum i aigua, afegint-se uns lloguers molt per sota del que dicta el mercat.
2: Compleixen aquest aspecte de no generar càrregues importants en aquestes factures, no? I a més tenen uns lloguers molt baixos, o sigui... El mòdul que hauran de pagar cada un d'aquests habitatges per metre quadrat és uns 5-70 euros al mes. Això dona lloguers que estaran entre els 300 i 400 euros en funció de l'habitatge, vale? O sigui, és una habitació, serà de l'entorn de 300 euros, i si és de dues habitacions seran uns 400 euros al mes.
0: Mentre que l'edifici de Vicente Ferrer es començarà a construir a partir de la propera setmana, el termini d'inscripció està obert per una promoció d'habitatge a la Cruïlla de Joan Bruixola i Mercè amb Àngel García Vidal, darrere de la rotonda a l'Avinguda 11 de Setembre amb carretera de la Marina. Es tracta d'una promoció encetada per la cooperativa Som Ciutat amb 45 habitatges destinats a la compra i no al lloguer, com bona part de les promocions existents a la ciutat. Són 16 habitatges en règim general i 29 en règim especial. La diferència entre totes dues la marca la xifra d'ingressos de la unitat familiar que vol comprar. El període d'inscripcions per apuntar-se a aquest sorteig és fins al 15 de setembre. Nosaltres fem una breu pausa per la publicitat i tornem amb més notícies.
3: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
4: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
1: Les notícies de la teva ciutat al Prat Ràdio.
0: Ara queden força lluny, segurament per desgràcia, però les pluges del passat hivern havien provocat una pol·linització superior a l'habitual, per sobre de la mitjana històrica dels darrers 30 anys. Un fet que ha disparat les al·lèrgies aquesta primavera, però també durant l'estiu que estem vivint. El Víctor Asensi ha pogut parlar amb la doctora Sheila Sainz.
5: A la Diada de Sant Jordi vam parlar de l'efecte dels plataners, que van provocar una pluja groga durant tota la jornada que va afectar tothom, però que van patir especialment les persones al·lèrgiques. Quina és ara la situació i què podem fer per passar aquests mesos de la millor manera possible? En parlem amb la doctora Sheila Sainz, que també ens va acompanyar aquesta primavera per parlar-ne, i ara volem actualitzar aquesta situació. Bona tarda.
6: Bona tarda, què tal?
5: Jo el primer que li volia preguntar és què és exactament una al·lèrgia, com la definim?
6: Doncs mira, abans de definir l'al·lèrgia, si et sembla, podem parlar de que les al·lèrgies respiratòries són una de les patologies més freqüents que tenim a les consultes d'atenció primària, sobretot de cara a la primavera i a l'estiu, tot i que també a l'hivern, que després d'això ja en parlarem, i que afecten una part molt important de la població, no? Tenen un impacte molt notable en la nostra qualitat de vida. Els nostres oients en seran testimonis. Doncs mira, les al·lèrgies què són? Són una resposta exagerada que fa el nostre sistema immunitari davant d'unes substàncies que habitualment són inofensives, com per exemple poden ser el pol·len, com per exemple poden ser les plantes, els epitelis dels arbres, d'animals, de fongs, els àcars de la pols, vale? I que no haurien de ser problemàtics, però és com si el nostre sistema immunitari es confongués, es confon i llavors fa una reacció exagerada aquests al·lèrgens que diem, i és com si el cos identifiqués aquest pol·len o aquest epiteli com una amenaça. Llavors què fa? Doncs activa els nostres mecanismes de defensa, i realment aquests mecanismes de defensa són els responsables de tots aquests símptomes al·lèrgics, no? També recordar-nos, molt important, en aquest moment a Catalunya hi ha aproximadament uns 2 milions de persones al·lèrgiques, i es preveu que aquesta xifra es multipliqui per 2 al 2050, vull dir, una mica per ser tots conscients d'aquest impacte, no?, que dèiem, de la qualitat de vida. Canvi climàtic, com tu deies abans, no? O sigui, ens ha afectat molt. Hem tingut un hivern molt suau, amb unes temperatures molt més altes del normal. I què fa això? Doncs això, el que ens ha provocat és una modificació del patró de pol·linització de moltes plantes que ha afavorit que s'hagi avançat, ha sigut més precoç i més perllongat. Amb la qual cosa els símptomes han començat molt abans del que ens esperàvem i també estan tenint major intensitat, no? I podríem dir nosaltres que ara mateix és tot un repte de salut pública, i el que hem de fer és, com sempre, intentar prevenir, com després parlarem, no?, de la prevenció, la importància de la prevenció, i adaptar-nos a aquest canvi climàtic, no?, que mencionàvem. Doncs bé, ara sí, no?, potser entrem una mica més en el tema de l'estiu, perquè potser els nostres oients relacionen una mica més el tema de les al·lèrgies amb la primavera, però no, també hi ha els símptomes a l'hivern i a l'estiu, que és l'època en la que estem ara, no?, degut a que hi ha pol·linitzacions que són una mica més freqüents a l'estiu, per tant encara podem estar notant els símptomes, no? També hi ha una diferència molt important, no?, i és que la calor augmenta. Hem passat un hivern suau, com deien, però també la calor augmenta. Què passa? Els símptomes poden canviar, com després també aprofundirem, no? A la primavera potser podem notar una mica més els esternuts, o la picor nasal i ocular, o el llagrimeig dels ulls, o una rinorrea, que és una mucositat com transparent, no? En canvi, a l'estiu, fixa't, com que augmenta la calor, la contaminació, fem molt més exercici a l'aire lliure, les tempestes, que després també en parlarem, doncs potser els símptomes més predominants no serien els que hem dit de la primavera, sinó una mica més potser la tos, la sensació d'opressió al pit, inclús un empitjorament de l'asma, no?
5: I aquestes al·lèrgies estacionals sempre estan vinculades a l'arbrat, a les plantes, o n'hi ha d'altres que tenen altres causes, com pot ser el sol, per exemple. Hi ha gent que diu, jo tinc al·lèrgia a la meva pròpia suor, quan faig esport, o quan fa calor i suo i se m'irrita la pell. Això pot ser, és possible, o les al·lèrgies estacionals estan molt vinculades precisament a les plantes?
6: Bueno, les al·lèrgies respiratòries estan molt vinculades a les plantes, el que diríem al pol·len, no? I també doncs als epitelis d'animals, totes aquestes al·lèrgies a la suor, al·lèrgies a la calor, al sol, pròpiament dites no serien al·lèrgies, sinó que moltes vegades, a vegades és una manera de que, no, de que els pacients ens puguin entendre, però moltes vegades formen part d'altres patologies. D'al·lèrgies hi ha de molts tipus, no? Pues tothom ho sap, alimentàries, medicamentoses, respiratòries, però les al·lèrgies respiratòries normalment van molt associades a pol·lens, àcars i epitelis d'animals.
5: I com podem diferenciar una al·lèrgia de, per exemple, un refredat?
6: Bé, és difícil, o sigui, la resposta és molt difícil, no? Perquè moltes vegades els símptomes es poden confondre, no? Com tu deies, mira, doncs, els símptomes més al·lèrgics, que molts dels oients nostres coneixeran, són els estornuts repetits o en salves, que vol dir que són molts estornuts seguits, la congestió nasal, se'ns tapa el nas, el goteig nasal amb aquesta mucositat transparent i molt líquida, picor al nas, picor de paladar, que aquest sí que és un símptoma que moltes vegades quan existeix ens fa molt més pensar en al·lèrgies que en qualsevol altra patologia, picor d'ulls, picor de gola, ulls vermells, llagrimeig, una tos irritativa també pot haver, sensació d'opressió al pit, sibilàncies, nosaltres diríem sibilàncies, aquests pitus, aquests xiulets que es poden escoltar moltes vegades dins del tòrax, no? Dificultat respiratòria, ofecs, cansament o un empitjorament del seu asma de base, no? Per tant, és veritat que a vegades costa diferenciar els símptomes, inclús a nosaltres mateixos, però el que hem de fer, tant el que seria un altre virus qualsevol o una al·lèrgia, és un tractament dels símptomes, amb la qual a vegades, no? Normalment pensem en que si s'associen molts d'aquests símptomes, un dels quals és la picor del paladar, com parlàvem, doncs pot ser, no? Pot ser que et porti més a pensar l'al·lèrgia, no? Però és veritat que a vegades és difícil, no? La diferència entre una i l'altra.
5: Les al·lèrgies respiratòries, les que estan provocades específicament pel pol·len, per exemple, que estan molt vinculades, o en l'imaginari col·lectiu almenys, als famosos plataners, que estan pràcticament a totes les ciutats mediterrànies i, per tant, ens hi trobem gairebé cada dia. Són les úniques plantes que provoquen, o les que més provoquen al·lèrgies, o n'hi ha d'altres que potser no coneixem tant i que potser hauríem d'evitar?
6: Sí. La veritat és que aquesta és molt típica i molta gent és al·lèrgica quan et fan les proves de picotànies, no? Doncs molta gent surt al·lèrgica a aquesta, però és veritat que parlant concretament de Barcelona, no? Que és la nostra regió, doncs mira, les gramínies. Les gramínies, per exemple, són molt típiques. És veritat que són de la primavera, però també poden continuar afectant durant la resta de l'estiu, sobretot a l'inici. La parietària, com tu deies, no? Que aquest és el plataner, és una planta molt comuna que tenim aquí. La trobem als murs, la trobem als solars, les trobem a les zones urbanes mediterrànies, per tant aquesta és una de les grans que ens afecta, no? L'olivera també, fixeu-vos, no? La seva pol·linització també es dona a finals de la primavera i principis d'estiu, amb la qual cosa és una, doncs, una mica més típica de l'estiu, no? Alguna mala herba, fixeu-vos també, les males herbes també poden pol·linitzar i durant els mesos càlids també les tenim aquí. Els fongs també són molt importants a l'estiu, per què? Perquè creixi la humitat i les tempestes d'estiu, que després també en parlarem, doncs afavoreixen molt la mobilització d'aquests fongs, no? Inclús algunes persones són molt més sensibles a les espores dels fongs que no pas al pol·len, i això també els provoca, no?, tenir aquests símptomes.
5: Comentaves ara precisament les tempestes. M'interessa parlar sobre la meteorologia, sobre també aquest canvi climàtic que també en fèiem esment al principi. Quina importància té precisament la meteorologia dels anys que són més càlids, els anys que plou més, amb l'aparició d'aquest tipus d'al·lèrgies?
6: Doncs bé, ja, com hem fet abans la pinzellada, no? Una mica va tot relacionat amb la calor, amb la calor i amb la humitat, no? Per exemple, els dies de molta calor, sobretot per això és una petita diferència, com dèiem abans, entre la primavera i l'estiu. Els dies de molta calor, aquelles persones que tenen rinitis al·lèrgica o que tenen asma, poden notar que els símptomes es fan molt més intensos, no? Fins i tot quan els nivells se folen en aquell moment, com després comentarem que poden, es pot controlar, jo puc saber quin nivell de pol·len hi ha, i pot haver un nivell de pol·len no excessivament alt, però en canvi jo tinc més símptomes, i és afavorit per tota aquesta calor. No? Els nivells elevats de contaminació, super important, sobretot per aquelles persones que visquin a prop de vies amb molt de trànsit, de contaminació, ens afecta moltíssim a l'hora de les al·lèrgies. Una altra cosa que potser no és massa coneguda pels nostres oients, l'ozó troposfèric. Doncs bé, què és l'ozó troposfèric? Mireu, és l'ozó que trobem a la capa més baixa de l'atmosfera, que es diu troposfera, no? I que en aquest cas és on vivim nosaltres, no? Doncs aquest ozó troposfèric que també ens afectaria acostuma a augmentar en dies assolellats i que tenen molta calor. Un altre cop el tema de la calor, no? Les temperatures altes i la radiació solar afavoreixen que es formi molt més ozó troposfèric, que ens irrita les vies respiratòries, és molt irritant, i també pot potenciar els efectes d'aquests al·lèrgens, encara que no sigui, no, un dia de que els al·lèrgens estiguin molt elevats a l'atmosfera, no? Les tempestes. Tempestes d'estiu, com tu molt bé deies, no? Poden desencadenar un empitjorament sobtat dels símptomes en persones que ja siguin molt sensibles. Doncs per què? Mira, existeix un fenomen que es coneix com asma per tempesta. I és que durant les tempestes, els grans de pol·len es poden fragmentar en partícules molt més petites, no? Són més grans i es fragmenten, i aquestes, què passa? Els més petites poden penetrar molt més profundament a dins dels nostres pulmons. Per això, en persones que estiguin prèviament sensibilitzades, podrien provocar crisis respiratòries, no? Després, l'estiu. L'estiu vol dir aire lliure, no? Sortim als parcs, sortim a les muntanyes, sortim a les zones urbanes, periurbanes. Llavors, què passa? Que passem més temps fora de casa, fem més esport a les zones rurals, viatgem, i això, doncs, augmenta molt l'exposició dels nostres al·lèrgens, vale? Després, una altra cosa que m'agradaria comentar, que segur que els nostres oients estan pensant, no? L'aire condicionat. Doncs bé, tenim calor, usem l'aire condicionat. L'aire condicionat de per si, lògicament, no ens pot provocar al·lèrgies, però hem de vigilar els filtres. En els filtres bruts, que hem de tenir la consciència d'anar netejant freqüentment, es pot acumular la pols, els àcars, la floridura, els fongs, no? I pot empitjorar tots els nostres símptomes respiratoris. A més, també, cuidado amb els contrastos entre les temperatures. Quan podem sortir d'un ambient que estigui més fred, perquè, per exemple, hi ha l'aire condicionat, a una calor de l'exterior, també aquesta sensació de congestió pot augmentar en algunes persones, no? Ens poden irritar més les vies respiratòries. Els àcars. Els àcars també hem de vigilar, perquè a les zones humides els àcars es poden mantenir molt més durant l'estiu. Per tant, en regions més seques i més caloroses, disminueixen, amb la qual una mateixa persona que pugui tenir aquesta sensibilitat als àcars, segons on viatgi o segons en quina zona d'Espanya, del món estigui, pot tenir més o menys símptomes també. I un detall interessant de Barcelona també, doncs, que m'agradaria comentar, és que això, molts pacients comenten que estan molt millor a prop del mar, no? Perquè la concentració d'alguns pol·lens sol ser menor que a les zones de l'interior. Vale? És veritat que no sempre passa i també depèn molt de si hi ha vent o no hi ha vent, però a prop del mar els símptomes ens poden millorar.
5: O sigui que els que vivim al Prat, al nucli urbà del Prat, estem una miqueta envoltats de tots els factors aquests que podien augmentar el risc de patir al·lèrgies també a l'estiu. Per tant, estem llestos, eh? Si no en patim, en podríem arribar a patir. Ens queden molt poc temps per parlar-ne, però no m'agradaria acabar sense parlar primer de per què hi ha persones que desenvolupen al·lèrgia i altres no, i si podem desenvolupar-ne a una cosa que abans no en teníem.
6: Doncs mira, clarament a les al·lèrgies s'ha estudiat que hi ha una predisposició genètica molt clara. Passa que també hi ha, doncs, factors ambientals, no? És veritat que aquelles persones que tenen, doncs, antecedents de la seva família de persones al·lèrgiques tenen molta més probabilitat de desenvolupar aquesta sensibilització dels al·lèrgens, perquè no es neix amb al·lèrgia. És quan passa aquesta sensibilització i aquesta exposició als nostres, a aquests organismes, és quan podem desenvolupar l'al·lèrgia, no? Els factors ambientals, com deien. I aquí m'agradaria també insistir molt en la hipòtesi de l'Així. no? Aquestes societats modernes que tenim i on hi ha una falta d'exposició a aquests microorganismes, sobretot durant la infància, perquè tenim un entorn excessivament net, no? El nostre sistema immunitari no s'ha pogut entrenar, no ha sigut exposat adequadament a aquests al·lèrgens. Llavors, això també pot fer que d'adults puguem reaccionar d'una manera més exagerada, no? Per això cada cop en aquestes societats on veiem cada cop més neteja, estem cada cop desenvolupant més al·lèrgies. I com dèiem abans, aquesta xifra probablement es duplicarà al 2050.
5: I ja per acabar, si ens pots donar una pinzelladeta de quines podrien ser les aplicacions o pàgines web on podríem mirar els nivells d'aquest pol·len per poder, doncs, prevenir, en aquest cas, estar exposats a aquests al·lèrgens.
6: Doncs mira, sí, sobretot intentar fer ús d'aquestes pantalles que tenim, no? Mira, la xarxa aerobiològica de Catalunya és una pàgina web superactualitzada que tenim al nostre abast, que ens va publicant els nivells de pol·len per zones, amb una informació que ens dona molt de detall adaptada al lloc on vius, no? Els nivells actuals de pol·len a la teva zona, el tipus de pol·len present a la teva zona i la previsió per als pròxims dies o fins i tot setmanes, no? Inclús un mapa per zones i per ciutats, et va situant amb unes gràfiques d'evolució per veure si sembla que aquest pol·len va pujant, si sembla que va baixant, els calendaris pol·línics, no? Que ens van explicant una mica en quina època de l'any predomina cada planta, vale? I després també hi ha apps, com tu deies, Pollen Control, Bloom Labs, són unes apps que també utilitzem molt nosaltres i que a més es poden personalitzar. Jo puc programar-me un avís, puc programar-me una alerta de que jo tinc al·lèrgia en aquest pol·len, llavors quan a l'aire aquest pol·len estigui una mica més alt, doncs em poden sonar les alarmes i així jo faré aquesta prevenció tan necessària per intentar evitar aquests símptomes, no? O sigui, anticipar-nos, com deien, sobretot la prevenció i l'anticipació.
5: Doncs mira, que queden aquests consells també, que la tecnologia cada cop també ens pot ajudar amb coses que potser abans no pensàvem que podria fer-ho. Queda explicat, molt ben explicat per la doctora Sheila Sainz, que hem parlat també d'aquestes al·lèrgies a l'estiu. Ens quedarà pendent parlar també de les al·lèrgies a l'hivern perquè, tot i que s'han limitat, també n'hi ha en aquesta època de l'any, però en tot cas serà més endavant que en parlarem. Moltíssimes gràcies per venir amb nosaltres.
7: El temps.
0: Moment ara per conèixer l'actualitat meteorològica de la mà de Lluís Mipérez. Bon dia.
8: Bon dia. Continua aquesta calorada i, de fet, en aquests moments hi ha moltes temperatures per sobre dels 35 graus en àmplies comarques del prelitoral, de Girona, del Pirineu, de les Valls, també de la Catalunya central o de les comarques de Ponent i de l'Ebre. Ja estem fregant els 40 graus, de fet, al Segrià, en alguns indrets del Pla de Bages o cap a la Ribera d'Ebre. Aquesta tarda arribarem fins als 41-42 graus al tram més baix del Segre i també cap als 38-40 graus en aquesta zona interior gironina, per exemple a la ciutat de Girona mateix, també a la Catalunya central i al prelitoral barceloní. Compta amb alguna tempesta bàsicament de vent, seca, que s'anirà formant al llarg de la tarda i vespre a les comarques de Lleida especialment. També aquesta propera nit i matinada, quatre gotes despistades amb un ambient molt càlid, i és que demà encara pujarà més la temperatura. Els 40 graus arribaran a la meitat de Catalunya. N'estem pendents a la xarxa.
0: I fins aquí l'informatiu migdia d'avui, dimarts 7 de juliol. De fet, com comentava el Lluís, demà està prevista, recordem, per la tarda, alerta vermella al Baix Llobregat i, per tant, al Prat. Tot seguit, us deixem amb el Prat Esports de la mà del Jonathan Marín i també del nou director general de l'Associació Esportiva Prat. Nosaltres tornem a les 5 de la tarda amb el butlletí informatiu. Que tinguin molt bona tarda i gràcies per la confiança.
9: El Prat Ràdio, 91.6 FM.

0: Molt bona tarda, què tal? Salutacions d'un servidor, Jonathan Marín. Passen 50 segons de dos quarts de dues de la tarda. El Club Bàsquet Prat jugarà a segona FEB la temporada vinent. L'entitat pretenca ha reunit els requisits econòmics necessaris per tornar a les Lligues LEP, tal com ho ha confirmat el president del Club Bàsquet Prat, Arseni Conde, en aquests micròfons del Prat Esports. En aquesta entrevista ha donat també a conèixer algun dels integrants de la plantilla del 2026-2027, com per exemple les continuïtats de Salvans i Thomas Smallwood. També va anunciar alguna sortida sensible, com la de Marc Cessé, per decisió tècnica. I si parlem de confeccions de plantilles, doncs la de l'AE Prat també va agafant forma i avui doncs repassarem algun dels noms que han sortit ja, que ja es coneixen i que vestiran la propera temporada la samarreta pota blava. I en aquesta edició migdia d'avui tindrem un protagonista molt interessant. Parlem del nou CEO de l'Associació Esportiva Prat, Xavier Escaic, que ens visitarà doncs d'aquí a res. En una estoneta estarà amb nosaltres aquí al programa per parlar sobre la seva arribada al club. De tot això i més, ara parlarem en aquesta edició migdia del Prat Esports, però com sempre, abans de començar, us recordem que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a l'Instagram, al Facebook i a la xarxa X. I ens podeu escoltar en directe des del web del Prat Punt Ràdio i a la 91.6 de la FM. A la part tècnica m'acompanya el Sergio Villar. Comencem, benvinguts i benvingudes a arrencar el Prat Esports.
1: Escoltes el Prat.

I abans d'anar amb la informació esportiva, anem amb un apunt d'actualitat perquè l'Ajuntament del Prat ha denunciat a la policia un total de 6 incursions nocturnes i la comissió de desperfectes a la zona de la piscina del complex esportiu municipal Estruc per part de persones desconegudes. Les 5 primeres incursions es van fer durant el període d'aturada tècnica de l'equipament per tasques de manteniment. Els accessos no autoritzats van tenir lloc les nits del dia 24, 27, 28, 29 i 30 de juny. Els infractors van llançar objectes a la piscina, que estava buida, van trencar els vidres de les portes d'accés al solàrium, van desplaçar materials del seu lloc i també van introduir algun objecte de l'exterior. I, doncs, darrerament, fa pocs dies, a la nit del 5 de juliol, es va produir una sisena incursió en la que es va arrencar i trencar una de les portes del solàrium.

0: Anem ara amb la informació esportiva. Com us explicàvem a la portada, el Club Bàsquet Prat jugarà a segona FEB la temporada vinent després d'unes setmanes de suspens arran de l'assoliment d'aquest ascens. A segona FEB, l'entitat pretenca havia i ha reunit els requisits econòmics necessaris per tornar a les lligues LEP. Entre els requisits, doncs, hi havia aquest aval de 54.000 euros i la quota d'inscripció de 17.500 euros. Tot i que encara no s'ha fet oficial, i aquesta arribarà el 17 de juliol, data límit per confirmar els grups, el Club Bàsquet Prat ja té tancat els requisits i, per tant, doncs, ja és oficial la seva inscripció en aquesta tercera categoria del bàsquet espanyol, com ens va confirmar ahir el seu president, Arseni Conde.
1: Ja ens hem apuntat, o sigui, teníem de límit fins al 17 d'aquest mes, el 1 de juliol o el primer divendres de juliol teníem ja que mullar-se a tothom, pagar uns diners d'inscripció i ja està, ja estàs apuntat.
0: El màxim mandatari del Club Bàsquet Prat també ha explicat que després de l'ascens aconseguit a Badajoz hi havia dos plans: el pla A, que era quedar-se a tercera FEB amb els diners que tenia el club, o el pla B, arriscar-se en assolir a categoria i fer, doncs, un esforç econòmic, doncs, amb algunes retallades.
1: Plan A, amb els diners que tenim, nosaltres ens quedem a tercera FEB i ja està, no? I el plan B, és a dir, poca gent ho hagués entès, que ara sube, ara baja, ara, els patrocinis, els sponsors, haguessin dit, home, no, pues llavors vam decidir, perquè es ganja, i el plan B, si aconseguíem el pressupost que nosaltres creiem que podíem estar en aquesta categoria, sense pretensions de jugar a playoff, i és només per dir, anem-hi, els jugadors faran un sacrifici per jugar a segona FEB, i bueno, i nosaltres, pues, tenim aquests diners que creiem que ens faltava i aquí estem, vale? És el que hi ha.
0: En aquesta entrevista també ha confirmat que hi haurà 6 renovacions, un retorn i 2 fitxatges. A més, la idea és apostar per 2 jugadors del Sènior 1, com Denis Lorenzo i Guillermo Montoya, que completaran la plantilla. Un equip que el dirigirà per segona temporada Mario del Campo. I pel que fa al seu estat, continuarà tot el cos tècnic, amb l'excepció del delegat Sergi Mariner, que passarà a encarregar-se de tasques vinculades a la pedrera, és a dir, en busca de talent.
1: I llavors hi ha dos novetats. Un és un dels millors jugadors que hi havia a la tercera FEB, pels números que feia, el teu de 20-25 punts cada partit, i l'altre, pues, és un jugador que jugava amb el Menorca, que és català també.
0: Aquestes són les arribades. L'altra cara de la moneda són les no continuïtats, que són les de Marc Cessé i Nacho Llobet. Especialment sensible la de Marc Cessé, ja que, doncs, és un de les persones i jugadors, doncs, que han tingut més implicació no només a nivell esportiu, sinó també, doncs, han participat en temes, doncs, que surten de la pròpiament esportivament parlant, no? En temes econòmics. Això és el que ens explicava el president Arseni Conde sobre la sortida d'aquest jugador.
1: Bueno, una decisió tècnica totalment, i bueno, jo particularment em sap greu, per no dir una altra cosa, em sap molt de greu perquè, bueno, és una persona que ha col·laborat molt amb el Club Bàsquet Prat, s'ha implicat més de lo deportiu.
0: Recordem que Cessé ha disputat un total de 7 temporades amb el Club Bàsquet Prat i 203 partits oficials. Un retorn del Club Bàsquet Prat a la segona FEB, que és una gran notícia, tenint en compte els darrers capítols, recordem, marcats sempre tots per les dificultats econòmiques i les renúncies a categories. Fa 3 temporades el Club Bàsquet Prat va renunciar a l'Eport per manca de recursos, després d'aconseguir l'ascens al playoff, un episodi que es va repetir novament a la temporada passada, on els Potalaves, després de lluitar per l'ascens a primera FEB, doncs, eliminats a les semifinals contra el Sant Antoni, doncs, van intercanviar la seva plaça amb la Bisbal a canvi d'un acord econòmic, i que tot va final venir arran de la desvinculació amb el Joventut de Badalona. I del bàsquet anem ja a parlar de l'Associació Esportiva Prat.
2: Escoltes el Prat.

0: Moment ara per parlar de l'Associació Esportiva Prat, perquè la plantilla continua agafant forma de cara a la temporada vinent. Encara no es coneixen arribades de futbolistes, però sí coneixem quins no continuaran i quins sí. Pel que fa a les sortides, s'ha confirmat la de nous jugadors: la Pablo Fano, Abel Cortina, Marc Muñoz, Pol Aldabó, Dani Guiseris, Ricky Vidal, Martín Valeriev, Martín Lamenas i Àlex Sánchez. Els que sí, doncs els tindrem la propera temporada vestint la samarreta de l'Associació Esportiva Prat són 10 jugadors. De moment, Àlex Plaza, Jordi Boireu, Dani Mona, Pablo Romero, Carlos García, David Adán, Marc Font, Xavi Víctor, Adri Toro i Adri Ribas. Encara falten noms per saber si seguiran o no amb la samarreta Potalova. Un d'ells, per exemple, Gustavo Rinque. O sigui que estarem pendents de les darreres notícies. Pel que fa a la carpeta de fitxatges, s'esperen algunes incorporacions, com per exemple la d'un mitja punta, tal com ens va explicar el nou tècnic del Prat, Cristian Muñoz.
1: Els dos són un de dalt i un de baix.
0: Un de baix.
1: Sí. Uh-huh. De dalt, gairebé de dalt, no és un nou.
0: Uh-huh. Sí, de posició.
1: Pot jugar, però és una mica més mitja punta.
0: I ja que parlem d'arribades, a l'Associació Esportiva Prat, la que sí que s'ha fet oficial i ja està, i s'ha fet la presentació fa pocs dies, és la del nou CEO, Xavier Escaig, que divendres va ser presentat al Sagnier i que avui el tenim aquí al programa per parlar de la seva arribada. Xavier Escaig, bona tarda i benvingut al Prat Esports.
2: Bona tarda i gràcies.
0: Com va tot?
2: Pues molt bé, començant ja a incorporar-me, començant a posar-me una mica al dia amb tot i jo penso que en poc temps ja estaré a velocitat de creuer.
0: Vacances en farà o no? Sí, no? Alguna cosa
2: alguna, que sí? Alguna, sí, o sea, perquè és el moment ara hi ha un moment de quan s'acaba tot el que són tots els fitxatges, tanca la plantilla, això, hi ha un moment una mica de que no entrena ningú, no hi ha, i és el moment d'aprofitar, però bueno, no faré els 23 dies que em pertoca, no els faré segurament.
0: O sigui que ara són dies una miqueta, no?, de posar-se al dia, no?, amb les coses, no?, amb tot el tema administratiu i tal, descans i ja després per temporada i cap endavant, no?
2: Exacte, o sigui, sí que és veritat que la feina pues, pràcticament és calcada a la feina que feia a Hospitalet, o sigui, com a director general. Però clar, vull dir, cada equip, cada club es fan les coses d'una manera diferent i s'ha de veure, o sigui, aquests primeres setmanes, això pues és una mica per veure què és el que a mi m'agrada, què és el que funciona bé i jo considero que s'ha de seguir en aquesta línia o el que s'hauria de modificar per millorar tota la gestió.
0: Mm-hmm. Moltes converses amb el Guillem Rio en aquesta transició.
2: Sí, evidentment que s'ha portat molt bé en aquest aspecte, perquè hem portat pues des que em vaig mig incorporar una mica per veure, no com a treballador, però sí que em vaig incorporar per veure, per conèixer una mica tota la situació i perquè fem el traspàs d'informació i el traspàs de funcions una mica amb el Guillem. Sí, durant 15 dies pràcticament pues, vaig estar pues, en contacte amb ell i segueixo encara a vegades en contacte amb ell per determinats temes.
0: Uh-huh. Com es va gestionar la seva arribada? No? Explicava en la roda de premsa de la seva presentació que va ser una cosa ràpida, en qüestió de 5 minuts, Xavi Vilajona i vostè es van arribar a un acord, no?, i tot va anar molt ràpid. Com va ser tot plegat?
2: Sí, o sigui, evidentment que... Bueno, jo Xavi Vilajona el coneixo des de fa molts anys. En el moment que jo em vaig quedar, o sigui, em vaig sortir d'Hospitalet, pues, evidentment com a amic pues, el vaig trucar, li vaig comentar que ja no, o sigui, que no seguia, que vull dir, havíem trencat una mica la relació i que ja no seguia. Això pues, devia ser pues, el mes de març, mitjans de març. Llavors em va aprofitant ara la situació que el Guillem va dir que volia marxar, que volia estar cansat, volia fer un canvi d'aires, pues va ser una amiga que em va trucar i per veure si estava disponible i si li m'agradaria pues, venir aquí a la Prat. Vaig quedar amb ell, ens vam reunir, em va explicar una mica tot el projecte que hi havia darrere, em va explicar una mica les funcions que havia de fer i evidentment et dic 5 minuts va ser perquè vaig dir en seguida que sí, o sigui que era un tema que m'agradava. Veia que darrere d'aquest club pues, hi havia un projecte interessant a nivell esportiu i que a nivell de gestió pues, més o menys pues, les coses jo penso que s'estaven fent força bé.
0: de tot el projecte que li va mostrar en Xavier Vilajoana, que és el que més li va cridar l'atenció o el que més li va, doncs, agradar?
2: Primer, que hi hagués un projecte. O sigui, costa molt veure clubs que sempre diuen el projecte, però no hi ha res, no hi ha cap feina darrere d'aquesta, en teoria, que se li diu projecte. No hi ha cap, no hi ha contingut, vull dir, es va fent les coses i llavors el fet de que hi hagués un projecte ja definit, doncs ja és molt important. Evidentment, la idea de buscar, o sigui, de joc, la idea de la pilota com a referent, la idea de gent de la casa, o sigui, d'aprofitar aquesta metodologia des de petits perquè vagin pujant i arribin al primer equip, pues, com el cas de Cuireu, de Benjamí, pues, arribar al primer equip. Vull dir, aquesta idea, perquè veu que la viabilitat, l'única viabilitat del club, al final passa per això, passa perquè hi hagi gent de la cantera, hi hagi gent de la casa, i no es facin les plantilles a nivell econòmic, no es facin desorbitades a l'import.
0: Quines són les funcions i quines són les, en el seu cas, no, d'un CEO en una entitat esportiva com la de l'Ebre? Perquè molta gent, la paraula CEO, doncs els més grans, per dir-ho d'alguna manera, no, els hi pot sonar una miqueta a xinès, no? Què s'encarrega? Què és el que fa un CEO en una entitat esportiva?
2: Bueno, dir-li CEO o dir-li director general o dir-li gerent, jo penso que és un club com el, bueno, una entitat esportiva, això és el mateix, o sigui, al final està dividit la part esportiva de la part de gestió. La part esportiva normalment és el director esportiu, que s'encarrega de la gestió esportiva del club, i en aquest cas el director general s'encarrega de la part de gestió del club. Dintre la part de gestió, evidentment, tota la part més administrativa que afecta a l'esportiva, pues, encarrega tot el tema dels contractes, de contracte, pagaments, tot el que fa funcions administratives, d'això s'encarrega, i després la gestió del club en general, des de la part de supervisió, de la part de comunicació, tota la part financera, la part administrativa, la part de recursos humans, quan a l'hora de contractar alguna... O sigui, és tot el que fa que el club funcioni, perquè evidentment s'han de marcar gols, s'ha de tenir bons equips, bons jugadors, però clar, el club, darrere del club hi ha un engranatge que ha de funcionar. El director general s'encarrega d'això.
0: La part esportiva aquí, quin percentatge de valor li dona a la seva feina?
2: Bé, la meva feina...
0: Com vostè diu, la piloteta d'entrar, no? Si la piloteta entra, tot va molt bé, molt millor, no? Més fàcil.
2: En un principi, la meva aportació dintre de les meves funcions és, en teoria, no, mai és zero, no? Però vull dir que no és la meva responsabilitat. L'àrea esportiva no és la meva responsabilitat. Sí que, evidentment, però jo tinc una història, tinc uns coneixements i evidentment que sí que intervinc a vegades, pues, amb decisions, bueno, més que amb decisions, amb opinió dintre de quan hi ha un debat sobre un tema esportiu. En aquest aspecte sí que jo penso que és molt important, pues, la visió d'una persona que ha sigut jugador, una persona que ha sigut que ha estat molts anys en el món del futbol.
0: Aquesta és una de les raons, no sé si és una de les raons per la que també Xavi Vilajoana va apostar per vostè, no sé si li va comentar que és un home de futbol i que això també el volia en aquest càrrec.
2: Bé, jo penso que més que un home de futbol, jo penso que és evidentment que ho ha tingut en compte segur, però ja és la meva trajectòria, o sigui, la meva trajectòria, l'estar 6 anys, pues, com a director general de l'Hospitalet, em coneixia com a persona, sé que es va informar bé de com a treballador com era, va tenir bons informes, i jo penso que és el global, una mica de saber, de conèixer-me, saber com sóc i saber també informar-se de com treballava.
0: Comentava, 6 anys a l'Hospitalet. De la seva experiència d'aquests 6 anys a l'Hospitalet, quina lliçó va poder treure d'aquesta experiència allà, que suposament que la tindrà present en aquest projecte i en futurs?
2: Jo penso que hi ha dues etapes. Una etapa de 5 anys, dels primers 5 anys, sota el mandat de Santi Ballester, on la visió de la gestió era una gestió de club de futbol, era una gestió pues enfocada a això, enfocada a que darrere d'això, darrere d'un club hi ha pares, hi ha mares, hi ha socis, hi ha, o sigui, s'ha de tenir en compte tot aquest fenomen, tot, perquè llavors va ser 5 anys, pues, jo penso que vaig aprendre també molt, 5 anys al costat de Santi Ballester com a president, que em va portar moltíssim, que és una persona que sap gestionar també les persones, i és, bueno, són 5 anys meravellosos. El canvi, jo penso que el canvi per mi no va ser bo, o sigui, dintre del... Van venir amb unes idees, pues, la gent que va substituir en Santi Ballester va venir amb unes idees... molt com innovadores, amb idees de gestió d'empresa, i oblidant-se moltes vegades del factor més humà, que ha de tenir un club.
0: De la grada de Jordi Alba, no?
2: I sí, sí, o
0: sigui,
2: exacte, sobretot Jordi Alba, el Thiago està més enfocat a la part esportiva, però la part de gestió, jo penso que en aquí, o sigui, jo sempre deia que treballar a l'esport, treballant a l'esport és com no treballar, quasi, perquè estàs fent sempre envoltat d'esport, envoltat de la pilota, envoltat de partits, envoltat de coses que molta gent, per molta gent és el seu hobby. Pues estar vinculat aquí en un club, treballar en un club, és molt maco. Aquest últim any era com anar a treballar a una empresa. Era com anar a treballar en un lloc que t'avaluaven cada setmana, et feien, clar, una sèrie d'avaluacions i una sèrie de supervisió i de fiscalització que al final et fa que la feina, pues, no sigui la més adequada.
0: Deixant a banda aquest darrer any, en quant a estructura, l'Hospitalet i el Prat, hi ha moltes diferències o troba moltes diferències?
2: Em vaig sorprendre perquè vaig veure que aquí en el Prat estava molt ben organitzat també. Hi ha tot el departament de comunicació, pues, fent les feines molt ben fetes, amb les idees molt clares, amb una gestió del dia a dia, pues, molt, trobo que molt, molt bé. A nivell de la part administrativa també s'està portant força bé, o sigui que en línies generals sí que evidentment és possible que hi haguessin una mica més recursos a nivell humans, i a millor econòmic hi haguessin algun més recursos destinats a la part aquesta més de gestió, però en línies generals, pues, he trobat molta similitud i que aquí s'estava fent molt bé les coses.
0: Aprofitant que el tenim aquí, i és un tema que ja comentàvem amb el Guillem Rio quan a vegades ha vingut aquí al programa, era el tema d'aquest cicle de formatiu de grau mitjà de futbol que ha organitzat l'Associació Esportiva Prat, bueno, la Fundació juntament amb Fundesplai. Ara mateix, quina és la situació d'aquest curs que, doncs, previsiblement ha d'arrencar, doncs, a partir del mes de setembre? Entenc que també és un tema que porta vostè, que ens pot explicar d'ara mateix en quin punt es troba.
2: Bueno, ara en un punt que l'any passat es va treure el curs en marxa, va haver poques places, va ser un sistema presencial 100%, amb un horari de tot el matí, i no es va arribar al cupo mínim de places per fer el curs i que el curs, pues, tingui una mínima viabilitat econòmica que es pugui desenvolupar. Ara s'està buscant una altra manera de fer, una manera de que sigui pràcticament online, mixta amb una part presencial, i estem ara en una fase de mirar els permisos i de mirar que ens donin els permisos per dur a terme aquest tipus de formació, una formació online amb hores de presencial.
0: També ja que el tenim aquí, i ho comentava, no? És home de futbol, ha estat futbolista professional, ha passat per equips com l'Espanyol, l'Sporting, el Barça, l'Albacete. Déu-n'hi-do, no? Bona trajectòria la seva com a futbolista de tots aquests clubs. Suposo que és l'Espanyol l'etapa que recorda més carinyo per ser un jugador format a la cantera, o és, no sé, l'etapa de, no sé si del Barça, bé, que aquí la presenta poca, però no sé si ets culer de Cuna i per tant, doncs, això també amb Johan Cruyff, doncs, això també li va marcar. En fi, explica'ns la seva trajectòria esportiva com a jugador que és el que recorda més carinyo.
2: Jo amb molt de carinyo, evidentment, recordo l'any del Nàstic de Tarragona, just sortint de juvenil de Blancassegur, el primer any de sènior vaig anar allà al Nàstic, a segona B, on vaig marcar 27 gols a segona B, i va ser quan vaig fer el pas aquí a l'Espanyol. Evidentment, aquest any el recordo amb molt de carinyo. Després, si m'haig d'escollir, evidentment, l'etapa de l'Espanyol, els 5 anys a l'Espanyol, tot i que van ser anys difícils, perquè hi ha dos descensos, un ascens per penals en el play-off o la promoció, i després dos anys que ens vam quedar... ens vam salvar de primera divisió, però en l'última jornada. O sigui, que van ser 5 anys molt, molt, molt intensos, però recordo, o sigui, dintre de la meva carrera futbolística, evidentment, destaco aquests 5 anys.
0: Mm-hmm. Algun gol? Que, com a davanter, que recordi amb més carinyo per importància o per
2: bellesa? Jo el que recordo, evidentment, són els 4 gols que vaig marcar amb l'Sporting de Gijón contra l'Osasuna. Pues va ser un dia rodó, una tarda rodona, amb un camp que estava impracticable, un camp enfangat, que normalment no era el més idoni per mi, i va ser una tarda on va sortir tot, vaig marcar 4 gols, vaig donar els altres 3, vaig fer assistència als altres 3, o sigui que va sortir una tarda rodona.
0: De la seva arribada al Barça amb Johan, què va aprendre d'ell?
2: Bé, evidentment, era un altre ritme, un altre futbol, era quan venim de...

0: hagués passat. Pues això, la decisió en aquell moment es va prendre, però en aquell moment era quan començava a trobar-me bé. O sigui, vull dir que és un club on, on evidentment costa, costa adaptar-se, has de ser un jugador ja format, un jugador bé amb, que vens o millor d'un equip gran per poder-te adaptar ràpidament.
1: Li parlo d'un gran entrenador i m'agradaria saber, de tots els companys que ha tingut com a futbolista, qui és el que més li va cridar l'atenció, no sé si en els entrenaments o en els partits, pel que feia i que l'admirava des de, doncs això, des de com a company.
0: A veure, com a company, com a company i com a també gran jugador, pues en el Barça pues estava Eusebio i estava Xevi Cristany. Són dos jugadors, o sigui, que a mi em van ajudar molt, són jugadors que eren molt propers, i en aquest cas, pues jo penso si havia de destacar com de forma global, no només com a jugador, sinó de forma global com a jugador, com a persona, jo en aquest cas destacaria ells dos.
1: I el defensa que més difícil s'ho ha posat?
0: A mi és de, a veure, no m'agradaven gens els defenses que eren molt ràpids, que eren curiosos, m'agradaven més els grandots i més torpons, m'agradaven més. Llavors, vull dir, tot defensa que era molt ràpid, que era molt d'això, normalment costava passar-lo.
1: I recorda algun nom per ubicar-nos a...
0: No. ara no recordo. Sí que recordo algú que em costava molt passar-ho, però era de l'Espanyol, que era del nostre equip, que era Eloy Pérez, que era impossible que el passés. O sigui, el tenia, era lateral ell, per això, però era molt ràpid, i era de dir, ostres, que és impossible, no puc driblar en la vida.
1: Després de futbolista va passar directament a el tema de les banquetes, no sé si les va tocar una mica, perquè jo almenys el que he pogut trobar és va anar directament al tema empresarial, no? I al tema d'empreses, gestió, negocis.
0: Sí, o sigui, des del principi era conscient de que no era el meu món, no m'agradava el ser entrenador, no era una cosa que em tirés. I sí que vaig enfocar tot a nivell de gestió, o sigui, a part de fer INEP, vaig fer l'MBA a IADA, vaig fer un parell de cursos d'administració i direcció d'empresa, o sigui, tot estava enfocat a la gestió, i si era gestió esportiva, molt millor.
1: O sigui, ja va començar a preparar-se pel que doncs, al final ara mateix desenvolupa.
0: Sí, he estat en altres sectors, he estat en altres... amb altres feines, però sí que és veritat que on em trobo més a gust i on trobo més realitzat és com a director general d'algun club.
1: Doncs Xavier Escaig, gràcies per venir aquí al programa, sort i encerts en aquesta nova etapa en el Prat, i gràcies per venir al programa i bon estiu.
0: Moltes gràcies, igualment.
2: Diguis que no en sabia res. Fa tant temps que et canto a l'alba, que el sol ja...
1: I fins aquí el programa d'avui. Com sempre, agraïm a la redacció d'Esports la seva feina, i des del control tècnic hem estat amb el Sergio Villar. Els Esports tornen demà a partir de 2:15. Ara us deixem amb els serveis informatius de la xarxa. Fins demà. Adeu.
2: I més ràpid que un instant.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: Màxima preocupació per l'incendi declarat a Sentmenat, al Vallès Occidental, que continua cremant sense control i que ja ha afectat 113 hectàrees de terreny. Però els bombers temen que la situació empitjori per les condicions meteorològiques que qualifiquen de crítiques. D'una banda, la marinada que bufa la zona, de l'altra, les altes temperatures. Tot plegat afavoreix els focus secundaris. La consellera d'Interior, Núria Parlona, apunta el perill que convisquin diversos incendis alhora.
5: A nosaltres el que més ens preocupa és la simultaneïtat d'incendis i com això doncs, tensiona tota la capacitat de resposta i la capacitat operativa, malgrat que la tenim, no? Però hem de ser realistes i adonar-nos que hem d'evitar per tots els mitjans aquesta simultaneïtat com la que hem viscut en les darreres hores.
4: A l'Anoia es dona ja per estabilitzat l'incendi declarat entre Carme i la Pobla de Claramunt, però el risc és extrem a tot Catalunya. Hi ha 111 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim, i 377 en el nivell 3. A més, hi ha restriccions d'accés al medi natural. Volem saber com han d'evolucionar les temperatures les properes hores. El temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
6: Bon dia. Continua aquesta calorada i, de fet, en aquests moments hi ha moltes temperatures per sobre dels 35 graus. En àmplies comarques del prelitoral, de Girona, del Pirineu, de les Valls, també de la Catalunya central o de les comarques de Ponent i de l'Ebre. Ja estem fregant els 40 graus, de fet, al Segrià, en alguns indrets del Pla de Bages o cap a la Ribera d'Ebre. Aquesta tarda arribarem fins als 41-42 graus al tram més baix del Segre i també cap

0: als 38-40 graus en aquesta zona interior gironina, per exemple, la ciutat de Girona mateix, també a la Catalunya central i al prelitoral barceloní. Compta amb alguna tempesta bàsicament de vent, seca, que s'anirà formant al llarg de la tarda i vespre a les comarques de Lleida especialment. També aquesta propera nit i matinada, quatre gotes despistades amb un ambient molt càlid, i és que demà encara pujarà més la temperatura. Els 40 graus arribaran a la meitat de Catalunya. N'estem pendents a la xarxa.
1: És dimarts, 7 de juliol de 2026, i tenim més titulars. Desallotgen 5 finques de Barcelona per un esvoranc de 8 metres en un pati interior. Sònia Kerr.
2: Es tracta d'una incidència relacionada amb les obres de construcció de la línia 9 del metro al districte de Sarrià. No hi ha hagut ferits.
1: El govern espanyol demana a Junts i al PP responsabilitat per tirar endavant el sostre de despesa.
2: És el pas indispensable per presentar els pressupostos i asseguren que estan en joc més de 5.800 milions a repartir entre les autonomies. Les més beneficiades estan governades pels populars.
1: 7 de cada 10 persones sense llar a Barcelona no tenen cap esperança de trobar un allotjament.
2: Ho alerta la Fundació Arrels arran de l'enquesta més extensa feta fins ara al col·lectiu. Les conclusions són que el sensellarisme es cronifica i que cada cop hi ha més novells. Ens ho explica Beatriz Fernández, que és la directora de la Fundació Arrels.
3: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté.
1: En cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català.
2: Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la 44a edició amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre.
1: Els esports, Jordi Cervantes, el primer equip català de la primera divisió que torna a la feina és l'Espanyol.
4: El conjunt blanc i blau s'ha posat en marxa amb les primeres proves mèdiques i físiques que s'allargaran fins demà, el dia en què el conjunt perico ha anunciat la seva segona incorporació, el defensa neerlandès Quilinchi Harman.
1: Al control de so tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
5: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Continua cremant sense control l'incendi declarat a Sentmenat, al Vallès Occidental, i els bombers alerten de represes importants perquè les condicions meteorològiques són crítiques en aquests moments. Fins ara el foc ha afectat 113 hectàrees i preocupa especialment el flanc dret, que s'estén cap a Caldes de Montbui a causa dels focus secundaris. Ràdio Caldes, Òscar Guijarro, bon dia.
6: Hola, bon dia. Segon dia de l'incendi a Sentmenat, el que va començar ahir en un camp de correu prop del polígon a Mas d'Encisa va enfilar-se cap al bosc de Guantal i el Farell, i a hores d'ara ja són 121 hectàrees afectades, o és una xifra no oficial. S'han destinat 88 dotacions terrestres i 5 helicòpters que porten treballant des de les 9 del matí. Ara sóc al punt de coordinació a l'Institut de Sentmenat, on ha tingut lloc la compareixença de la consellera Núria Parlon amb les tres alcaldies del municipi i el cap de bombers David Borrell. Sobre els punts més crítics i on es destinen més efectius, ha comentat això.
7: És un incendi, diguéssim, que va de sud cap a nord, perquè s'entengui de forma gràfica, i llavors el que ens preocupa seria el flanc dret, és a dir, el flanc que aniria cap al Vallès Oriental. També tenim en el flanc esquerre, que ens preocupa, diguéssim, doncs, que en la seva projecció i a l'organització del Farell hem de tenir a la gent protegida.
6: Tot i aquestes declaracions, l'estratègia és assegurar el perímetre. Tot i que els focs secundaris siguin perillosos, la consellera Núria Parlon explicava el possible desconfinament.
8: Si tot va bé i podem anar controlant aquests focs secundaris i podem anar estabilitzant el perímetre de l'incendi, de cara a la tarda podríem parlar d'un escenari de desconfinar, com s'ha fet en el cas de la noia, que aquest matí doncs, ja hem pogut, un cop l'incendi estava dintre del perímetre, no creixia, ja l'hem pogut estabilitzar i no teníem actius els secundaris, doncs seria probablement cap a la tarda.
6: Després de l'optimisme de la consellera, queden a l'espera que no giri el vent i no es produeixi altre incendi al país per poder resoldre el més aviat possible.
1: Gràcies, Òscar Guijarro. Des de Ràdio Caldes, l'incendi ha obligat a confinar i evacuar diverses urbanitzacions de la zona i molts veïns han optat per passar la nit a les Termes Victòria. Els companys d'Ona Codinenca han pogut parlar amb alguns d'aquests afectats que confien en tornar a casa en les pròximes hores. Ona Codinenca, Laia, de Déu.
9: Doncs sí, molta incertesa per aquest foc que encara continua actiu, tot i que els bombers preveuen poder perimetrar-lo en les pròximes hores. De moment es manté el confinament a les urbanitzacions de Caldes, del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, però també d'altres nuclis veïns com Can Gurri, el Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, al nord de Castellà i Can Vinyals. No obstant això, alguns veïns de la zona de Caldes van decidir passar la nit a l'hotel balneari Termes Victòria, després que s'hagués habilitat inicialment al pavelló de les Cremades. Escoltem a l'Arnau i la Laura. Ells viuen en una casa al Farell i actualment continuen confinats.
10: Bueno, hem dormit molt poc, a les 4 i mitja ens vam anar a dormir, a les 6 i mitja ja estàvem després un altre cop, i avui al matí hi ha molt de fum. Una mica més tranquil, tot i que, òbviament, pues, la situació no és per estar tranquil, perquè
11: en qualsevol moment pot sortir un focus secundari i complicar-se, però
10: bueno, a la natura no sabem mai cap on mirar, i llavors, doncs, bueno, com que ho tenim per aquí al voltant, molt apropet, doncs realment la situació és una mica angoixant.
9: Ara mateix tot el veïnat afectat es manté a l'espera de les 7 de la tarda, que és quan rebran noves indicacions d'emergències per saber si s'aixequen definitivament els confinaments.
1: I a tot això us hem d'afegir una última hora, perquè ara mateix 14 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris dels bombers treballen en un nou foc agrícola. En aquest cas s'ha declarat a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. Anem fins allà, a l'Espluga FM, a Laia Molné, bon dia, què en sabem?
12: Bon dia. Doncs de moment poca cosa. Fa pràcticament una hora que s'ha declarat aquest incendi a Savallà del Comtat i ja hi estan participant més de 14 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris dels bombers de la Generalitat de Catalunya. A l'espera de més informació, de moment sabem que és un foc agrícola i que està en una zona cap al camí del Bió, en un camp, com dèiem, agrícola al riu del Corb i al nucli de Segura, mig camí entre les dues coses. Actualment cal destacar també que el mapa de risc d'incendi en tota aquella zona de la Conca de Barberà, concretament cap a la Baixa Segarra, es troba a nivell 4 d'alerta. A més, també recordar que la Conca de Barberà és una zona de cultiu i un incendi agrícola pot complicar-se molt a la zona perquè és una zona d'amplis cultius.
1: Gràcies, Laia Molné, des de l'Espluga FM per aquesta última hora sobre aquest nou incendi declarat, recordem, un foc agrícola a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. I seguim amb més focs perquè avui la simultaneïtat, doncs, és el gran problema de la jornada, com apuntava la consellera d'Interior, Núria Parlon. Els bombers donen per estabilitzat ja l'incendi declarat a l'Anoia, entre Carme i la Pobla de Claramunt. La majoria de desallotjats ja han pogut tornar a casa, malgrat que encara està confinada la urbanització Les Garrigues, que està situada a la Pobla de Claramunt.
2: Els serveis d'emergència han atès 6 persones per ferides lleus. Ara s'està fent l'acompanyament als veïns afectats, ja que el foc ha tocat cases i indústries. Ho explica l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
13: Hi ha veïns que certament l'habitatge s'ha vist afectat. No sabem en quines condicions, tampoc no sé l'incidència real, si és molt o poc, i per tant estem ara mateix veient com resulta aquests casos, que es donen casos importants, i estem en contacte ja amb alguna família afectada. El polígon, igual, de la mateixa manera, com que de fet els accessos estan restringits al polígon, ahir ens van comunicar que hi havia 3-4 empreses de polígon Plans d'Arau amb afectacions. Avui encara estan treballant, per tant, estem darrere del tema.
2: Es calcula que l'incendi ha cremat 400 hectàrees de terreny.
1: I 5è dia d'incendi al massís de les Gavarres. Els bombers treballen per evitar revifades i poder anunciar finalment que el foc està controlat. Recordem que està estabilitzat des d'ahir. Televisió de Costa Brava, Joan Parareda.
14: L'incendi al massís de les Gavarres segueix estabilitzat, però sense controlar. Això sí, pocs minuts després de la 1 de la tarda, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paniquer, ha avançat que esperen poder-lo tenir controlat en poques hores. Els bombers continuen treballant sobre el terreny amb dos objectius paral·lels: evitar revifades de les flames i apagar el foc que encara resta actiu. El massís de les Gavarres es manté tancat i des del govern de Catalunya llancen un missatge demanant responsabilitat a la ciutadania. La simultaneïtat de diversos incendis ha fet que alguns efectius que treballaven a la zona s'hagin hagut de desplaçar a altres punts de Catalunya.
1: En relació amb aquest incendi, el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les Gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar l'incendi, recordem, una radial. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, compareixerà al Parlament per explicar-ho, tal com han demanat Junts i la CUP. Mont Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. L'oposició vol saber quina responsabilitat té el Departament de Territori, la UTE, l'empresa que va contractar per mantenir neta la zona cremada i l'ús de la radial per part del treballador. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha assegurat que l'empresa sabia perfectament que estava prohibit utilitzar radials perquè estava activat el Pla Alfa en nivell 3.
16: Sí, sí, efectivament, tots els protocols i tota la normativa en el moment de l'elaboració del plec determina perfectament les diferents restriccions respecte als diferents nivells d'activació dels diferents nivells d'alfa. I concretament, en aquell moment hi havia activat en aquella zona un nivell d'alfa 3 i per tant estava absolutament prohibit l'ús de maquinària de tall mecànic o que pugui produir algun tipus d'espurna. Per tant, els protocols estan recollits, la normativa és la que és, està recollida en els plecs el seu compliment.
15: La consellera s'ha mostrat disposada a compareixer al Parlament per explicar-ho, tal com li ha demanat Junts i la CUP. D'altra banda, el govern ha convocat per aquesta tarda els grups parlamentaris davant l'onada d'incendis. Paneque ha advertit que la complexitat per l'onada de calor i la simultaneïtat dels focs s'allargarà fins divendres.
1: Això pel que fa als incendis declarats fins ara, que no són pocs, però el risc és extrem arreu de Catalunya. Hi ha 111 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa, el més alt per risc extrem, i 377 en el nivell 3, de perill molt alt de foc.
2: A més, estan tancats els accessos al Parc Natural de Montserrat i els espais naturals del Montsec d'Ares i del Montsec de Rúbies. També es manté el tancament del massís de les Gavarres, a la Ribera Salada i a la Baronia de Rialb. A Montserrat es permet l'accés al recinte del monestir, però no al medi natural.
1: I més enllà de les nostres fronteres, l'incendi de Trevillac, a la Catalunya del Nord, continua actiu. Afecta unes 4.900 hectàrees, segons el darrer balanç del Departament dels Pirineus Orientals.
2: Els habitants de 27 municipis han estat evacuats i les autoritats els han demanat que no tornin als seus domicilis sense l'autorització de les autoritats. En les tasques d'extinció hi treballen 800 bombers, dels quals 400 han arribat d'altres departaments francesos per reforçar els 400 dels Pirineus Orientals.
5: Notícies en xarxa.
1: Desallotjades 5 finques del barri del Putxet de Barcelona per un esvoranc en un pati d'interior d'Illa. Es tracta d'una incidència relacionada amb les obres de construcció de la línia 9 del metro al districte de Sarrià. Els bombers han rebut l'avís poc abans de les 11 del matí, després que des de la mateixa obra detectessin moviments verticals entorn de la zona on s'està actuant. L'Ajuntament ha habilitat un punt d'atenció per als veïns en el centre cívic de la Vila Florida. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia. L'esvoranc de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat està ubicat al pati interior d'Illes dels carrers Rubinstein i Teodora La Madrid i per precaució els bombers n'estan fent seguiment. Sebastià Massagué és el director de bombers de Barcelona.
18: Hem determinat que no hi havia persones afectades en el marc d'aquesta cavitat. S'ha donat en una zona de patis interiors d'illes de cases, les quals hem procedit a desallotjar, principalment per distància de seguretat. Paral·lelament, hem començat a monitoritzar la zona per si hi havia qualsevol altre moviment que no s'ha donat.
17: Des del Departament de Territori, que són els titulars de les obres de la línia 9 del metro, han explicat que l'esvoranc està estabilitzat i que en breu començaran a omplir-lo amb formigó. Laura Carrasco és responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament de Territori i atribueix la causa de l'esvoranc al pas de la tuneladora.
19: En aquest àmbit del Putxet estem construint el tram central de la línia 9 i la línia 10 de metro de Barcelona amb tuneladora i aquesta cavitat que comentaven des de bombers està associada a l'excavació d'aquest túnel en aquest àmbit. La tuneladora ja ha passat respecte a la ubicació d'aquesta cavitat.
17: La tuneladora continua treballant una desena de metres més endavant de la zona afectada. L'Ajuntament mantindrà tota la tarda un punt d'informació al centre cívic de Vila Florida per anar informant els veïns afectats.
1: Esther, seguim amb tu perquè justament per atendre emergències com aquesta existeix el Centre de Coordinació Operativa i d'Emergències de Barcelona, el CECOR. Doncs bé, ara ampliarà i modernitzarà les instal·lacions. S'ubicaran a les tres xemeneies, al Paral·lel, i les obres començaran a principi de l'any que ve.
17: El nou CECOR, situat a l'edifici Llac de les Tres Xemeneies, concentrarà els serveis que garanteixen la seguretat a la ciutat, tant sanitaris com policials. Amb una inversió de prop de 37 milions d'euros, permetrà gairebé duplicar l'espai actual i ampliar els llocs de treball de 144 fins a més de 220. Es convertirà en el cervell de la ciutat en prevenció i seguretat i comptarà amb un important desplegament tecnològic que permetrà reforçar, entre d'altres, el servei de videovigilància. Ho explica l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
20: Intensificar i extendre per tota la ciutat, gràcies a la videovigilància i als centres de dades, allò que podíem anomenar el patrullatge virtual, és a dir, que hi hagi més control de l'espai públic, més prevenció de l'espai públic, de tot ordre, no només el de seguretat, sinó també el de prevenció, amb una sala específica que hi haurà de videovigilància que pot servir per emergències mèdiques, per prevenir la delinqüència o que pot servir per atendre qualsevol emergència que es produeixi a l'espai públic. Amb sistemes d'última generació com un video wall.
17: El nou CECOR tindrà autonomia energètica garantida i acollirà el centre de processament de dades de l'Ajuntament.
1: El govern espanyol eleva el sostre de despesa fins a una xifra rècord de 226.000 milions d'euros per a l'any vinent. Es tracta d'un augment del 6,6%. I reclama, a més, al PP responsabilitat per tirar endavant els límits de deute al Congrés. És el pas indispensable per poder elaborar els pressupostos. Carina Bellbé, bon dia.
0: Bon dia. El Consell de Ministres ha ratificat els objectius de dèficit del 0,1% per a les autonomies i també ha aprovat el major sostre de despesa de la història, fins a 226.000 milions, que permetran elaborar uns pressupostos expansius en matèria d'estat del benestar, si assegura el ministre d'Hisenda, el PP no ho boicoteja al Congrés. De fet, ha explicat que les autonomies més beneficiades pels objectius de dèficit són Múrcia i el País Valencià, governades pels populars, i la més beneficiada per un repartiment asimètric seria la Comunitat de Madrid. Arcadi Espanya és el ministre d'Hisenda.
21: Invito y pido al Partido Popular que reflexione, que no es el momento de partidismos, no es el momento de estar pensando en jugadas electorales, que cada territorio y sus diputados y diputadas deberían de votar en función de los intereses de sus territorios y del conjunto del país y no en los de la calle Génova.
0: El govern espanyol preveu portar aprovació a sostre de despesa al Congrés el 14 de juliol.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Ens situem ara a la ciutat de Barcelona, on augmenten les persones novelles sense llar, i 7 de cada 10 de tot el conjunt no té cap esperança de trobar un allotjament. És la radiografia que fa la Fundació Arrels d'aquest col·lectiu a partir d'una enquesta feta a 676 persones que dormen al carrer. Adverteixen que el sensellarisme es cronifica i fan una crida a les administracions per actuar. El darrer recompte situa en prop de 2.000 les persones que dormen al carrer a Barcelona. Maite Polo, bon dia.
22: Bon dia. Entre 2023 i 2025 han augmentat un 7% les persones que fa menys de 6 mesos que dormen al carrer a Barcelona. 7 de cada 10 de tot el conjunt són estrangeres i topen amb traves administratives, per exemple, per obtenir el padró. Ho expliquen a l'enquesta feta ara fa un any, que també revela com es cronifica aquesta xacra als carrers de la capital catalana. La directora de la Fundació Arrels és Beatriz Fernández.
3: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté. És a dir, estan entrant, però els que estan a dins no poden sortir.
22: Les principals causes per les quals les persones dormen al ras són la pèrdua de l'habitatge i els processos migratoris. Des de la pandèmia, l'edat mitjana ha baixat als 42 anys. Arrels proposa als governants que aprovin la llei de sensellarisme, ara en tràmit, acompanyada d'un pressupost i sense desvirtuar-la.
1: A Veneçuela ja són més de 3.500 les persones mortes pel doble terratrèmol de la setmana passada. La xifra de ferits se situa en prop de 17.000. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya ha actualitzat a 35 la xifra de ciutadans espanyols morts, mentre que n'hi ha 140 que continuen desapareguts.
2: Ara Veneçuela intenta gestionar la tornada a la normalitat de la millor manera, però amb diversos reptes. Mila Font, delegada de Metges Sense Fronteres a Catalunya, apunta les principals preocupacions de les organitzacions que treballen sobre el territori.
23: I bàsicament el que ens preocupa ara mateixa és, d'una banda, tot el que ha de veure amb la gestió de cadàvers, no? Que és un punt, o pot ser un punt de a principi d'infeccions. També ens preocupa el suport que necessita tota la població desplaçada, i després ara ja estem en la fase on també és important tot el que ha de veure amb malalts crònics.
2: En aquest context, Font afegeix que un dels altres efectes dels terratrèmols ha estat l'impacte sobre les infraestructures sanitàries.
1: Els ajuntaments afectats pel Pla d'Energies Renovables es constituiran en una associació amb força jurídica per fer front als macroprojectes previstos. Ja són gairebé 270 els municipis que demanen reformular el pla impulsat pel govern per construir plantes eòliques i fotovoltaiques arreu del territori. Avui s'han manifestat a Girona. Anem fins allà, Girona FM, Said Zbat.
24: Fins a 263 municipis catalans en reclamen la revisió del Pla Ter, el pla que regula la implantació de renovables al territori. Els ajuntaments afectats es constituiran en una associació amb força jurídica per fer front als macroprojectes previstos. Preveuen arribar als 270 municipis abans que acabi la setmana. Escoltem Àlex Terès, alcalde de Vilademuls.
25: L'elaboració del Pla Ter, presentat ja del tot completat, ha estat fet sense comptar amb la participació real i efectiva de la ciutadania. Ja sigui de manera individual, ja sigui de manera organitzada, ni per part dels ens locals ni de les entitats ambientalistes més representatives implantades al territori.
24: Tarés denuncia que el pla s'ha tramitat sense una participació local real, de manera fragmentada i parcial, i recordar també que més del 90% dels municipis afectats tenen menys de 1.000 habitants i necessitats de consum mínimes sense que els hagi ofert cap compensació.
1: I arriba a la cultura. L'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català. Mario Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
6: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català? Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible. Però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
4: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos. Tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.
1: I 9 poblacions i una norantena d'artistes componen la 15a edició del Festival Eufònic, que té Amposta i el Delta de l'Ebre com a epicentres. Amposta Ràdio, Sílvia Berbís.
7: La programació d'enguany es transforma en un recorregut entre l'escolta immersiva i la pulsió física dels directes nocturns, des de les tardes expansives al format assegut del Club a les Arts Visuals, tot en un festival eclèctic que té 3 inauguracions i una part central que es desplegarà entre el 16 i el 18 de juliol. 15 anys és una excusa per fer-la grossa en un festival que de per si trenca esquemes. Vicent Fibla és el director.
8: Eufònic és un festival molt, molt divers, en tant que té moltes disciplines, toca molts pals, per dir-ho així. Hi ha la part d'instal·lacions artístiques, hi ha molta música, però no és un festival de música, hi ha moltes propostes del sonor, hi ha moltíssimes propostes d'arts audiovisuals i d'espectacles audiovisuals, no?
7: També destaca l'Eufònic, però centrat en la relació entre la ciència i la creació.
1: I arriben els esports. Que ens porta avui Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. L'Espanyol ja ha tornat a la feina després de les vacances.
10: Bon dia, Marta. Sí, el conjunt blanc i blau ha posat en marxa avui la temporada 26-27. Els jugadors passaran entre avui i demà les revisions mèdiques i físiques abans de començar dijous els primers entrenaments a les ordres de Manolo González. Un primer equip que va agafant forma amb renovacions i fitxatges, com és la segona incorporació d'aquest estiu, el neerlandès Quilinci Harman. L'escoltem.
11: Crec que el més important d'allò que poden esperar de mi és que sempre dono el 100%. Si els pogués enviar un missatge és que sempre ho donaré tot i espero que ells també, i fem entre tots una gran temporada.
26: A very good season. This is something I missed a little bit in...
11: Això és el que vaig trobar molt a faltar a Anglaterra. Una vegada sento que no valoren una bona assistència, un bon dribbling o una bona jugada, i crec que això és una cosa amb la qual jo podria encaixar la Lliga.
26: With the Liga...
10: El defensa de 24 anys arriba cedit del Burnley de la Premier League. La selecció espanyola es va classificar per disputar els quarts de final del Mundial després d'eliminar a Portugal per 1-0 amb una diana de Mikel Merino al minut 91 de partit. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, destaca la bona feina de l'equip.
27: Este grupo de personas tan implicadas, tan cohesionado, tan generoso, tan solidario, pues bueno, lleno de valores que repercuten y redunden en beneficio del equipo. ¿Por qué? Porque luego, además de todo eso, son unos jugadores con un talento excepcional. Y todo eso junto en esa coctelera, pues da un equipo competitivo que no da un balón por perdido nunca, que está hasta el final.
10: Espanya jugarà contra Bèlgica el bitllet per les semifinals, una selecció belga que va guanyar els Estats Units per 1-4. El mercat de fitxatges de casa nostra, Ángel Donato, es converteix en el nou entrenador del Girona B per a la pròxima temporada. Arriba procedent amb 36 anys del juvenil A de l'Atlètic de Madrid. Escoltem el nou entrenador del filial gironí.
28: Bueno, yo creo que es un proyecto muy bonito, ¿no? Un gran club, y yo creo que es un orgullo poder representar los valores del Girona, de este escudo. Y bueno, creo que al final me he representado también en la forma de jugar, en su estilo, en su modelo. Y bueno, como digo, es muy bonito estar aquí, es un orgullo, es una responsabilidad y espero poder hacerlo bien.
10: Àngel Donato tindrà l'acompanyant a la banqueta una llegenda del Girona, i és que el seu segon serà Àlex Granell. A més, el Manresa, que assolí l'ascens de segona federació, anuncia la renovació per una temporada més de Moja Edzarfani. El jugador marroquí es va convertir en un dels artífecs de l'ascens amb 9 dianes en 33 partits.
1: Gràcies, Jordi Cervantes. Gairebé més de 3 minuts i seran ja 2:45. Fem una petita pausa i tornem de seguida. Fins ara.
9: La xarxa de comunicació local.
12: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
13: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
14: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
15: Dins de l'extensa obra de Ramon Llull hi trobem el cant de Ramon. Amb gairebé 70 anys va escriure en vers la seva autobiografia, data del 1300. Des d'aleshores són molts els i les poetes que ens han anat deixant un magnífic llegat en aquest gènere literari. Ausias Marc i Joan Ruiz de Corella, Joan Maragall i Àngel Guimerà, Maria Antònia Salvà i Clementina Arderiu, i veus actuals com en Feliu Formosa, Dolors Miquel o Carles Duarte. Escoltem el poema recitat per Raquel Martínez.
16: Foc d'ocell. La llibertat és una cantata a la llibertat. Si es creu o mana creure que és més que un cant, és perquè tan sols no és un càntic. La llibertat també ha de ser una cançó de poble. La llibertat no és just durar el temps en una rosella dels segadors. Qui cala foc a l'ocell del desig és el misteri. El misteri de l'amor és el temps, com el misteri de la llibertat és el temps que dura el seu cant, perquè l'amor fet i la llibertat són el mateix càntic. El plaer de l'amor fet és una cantata a l'amor. No és l'amor. La llibertat és just un himne a la llibertat. No és la llibertat. Veig que no ho creus. Saps per què? Tu voldries ser lliure, però que no et passés res. I res és massa poc, talment com tot són massa coses. Blai Bonet, Poesia completa, 2014. Cant de l'Arc, 1979.
14: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: Bon dia, són 2:45.
9: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Màxima preocupació per l'incendi declarat a Sentmenat, al Vallès Occidental, que continua cremant sense control i que ja ha afectat 113 hectàrees de terreny. Però els bombers temen que la situació empitjori per les condicions meteorològiques crítiques que hi ha a la zona. D'una banda, la marinada que bufa, de l'altra, les altes temperatures que afavoreixen els focus secundaris, especialment al flanc dret, el que va cap a Caldes de Montbui. La consellera d'Interior, Núria Parlon, apunta el perill que convisquin diversos incendis alhora.
18: A nosaltres el que més ens preocupa és la simultaneïtat d'incendis i com això doncs, tensiona tota la capacitat de resposta i la capacitat operativa, malgrat que la tenim, no? Però hem de ser realistes i adonar-nos que hem d'evitar per tots els mitjans aquesta simultaneïtat com la que hem viscut en les darreres hores.
1: A l'Anoia es dona per estabilitzat l'incendi declarat entre Carme i la Pobla de Claramunt, però el risc és extrem a tot Catalunya. Hi ha 111 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa, al màxim, 377 en el nivell 3, i restriccions d'accés al medi natural. Volem saber com han d'evolucionar les temperatures. Lluís Mi Pérez, bon dia.
0: Bon dia. Continua aquesta calorada i, de fet, en aquests moments hi ha moltes temperatures per sobre dels 35 graus en àmplies comarques del prelitoral, de Girona, del Pirineu, de les Valls, també de la Catalunya central o de les comarques de Ponent i de l'Ebre. Ja estem fregant els 40 graus, de fet, al Segrià, en alguns indrets del Pla de Bages o cap a la Ribera d'Ebre. Aquesta tarda arribarem fins als 41-42 graus al tram més baix del Segre i també cap als 38-40 graus en aquesta zona interior gironina, per exemple, la ciutat de Girona mateix, també a la Catalunya central i al prelitoral barceloní. Compta amb alguna tempesta bàsicament de vent, seca, que s'anirà formant al llarg de la tarda i vespre a les comarques de Lleida especialment. També aquesta propera nit i matinada, quatre gotes despistades amb un ambient molt càlid, i és que demà encara pujarà més la temperatura. Els 40 graus arribaran a la meitat de Catalunya. N'estem pendents a la xarxa.
1: I seguim molt pendents d'un foc declarat fa pocs minuts. 14 dotacions terrestres i dos mitjans aeris dels bombers treballen en un incendi agrícola a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. De seguida us ho ampliem. És dimarts 7 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Desallotgen 5 finques de Barcelona per un esvoranc de 8 metres de diàmetre en un pati interior. Sònia Kerr.
2: Es tracta d'una incidència relacionada amb les obres de construcció de la línia 9 del metro al districte de Sarrià. De fet, des de la mateixa obra han donat l'alerta després de detectar moviments verticals. Això sí, no hi ha hagut ferits.
1: El govern espanyol demana a Junts i al PP responsabilitat per tirar endavant el sostre de despesa.
2: És el pas indispensable per presentar els pressupostos i asseguren que estan en joc més de 5.800 milions a repartir entre les autonomies. Les més beneficiades estan governades pels populars.
1: 7 de cada 10 persones sense llar a Barcelona no tenen cap esperança de trobar un allotjament.
2: Ho alerta la Fundació Arrels arran de l'enquesta més extensa feta fins ara al col·lectiu. Les conclusions són que el sensellarisme és cronificat i que cada cop hi ha més novells. Ho explica Beatriz Fernández, directora de la Fundació.
3: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté.
1: En cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català.
2: Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la 40a edició amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre.
1: Als esports, Jordi Cervantes, el primer equip català de la primera divisió que torna a la feina, és l'Espanyol.
10: El conjunt blanc i blau s'ha posat en marxa amb les primeres proves mèdiques i físiques que s'allargaran fins demà, el dia en què el conjunt pericó anuncia la seva segona incorporació, el defensa neerlandès Quilinchi Harman.
1: El control de Soibal López a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Continua cremant sense control l'incendi declarat a Sentmenat, al Vallès Occidental, i els bombers alerten de represes importants perquè les condicions meteorològiques són crítiques. Fins ara el foc ha afectat més de 100 hectàrees de terreny i preocupa especialment el flanc dret que s'estén cap a Caldes de Montbui a causa dels focus secundaris. Última hora, des de Ràdio Caldes, Òscar Guijarro, bon dia.
17: Hola, bon dia. Segon dia d'incendi a Sentmenat, el que va començar ahir a prop d'un camp de conreu, al polígon de Mas d'Encisa, va girar-se cap al bosc entre Guanta i Alfarell. A hores d'ara ja són 121 hectàrees afectades i s'han destinat 88 dotacions terrestres i 5 helicòpters. Ara sóc al punt de coordinació a l'Institut de Sentmenat, on ha tingut lloc la compareixença de la Núria Parlon, la consellera, amb les tres alcaldies dels municipis afectats, i el cap de bombers, David Borrell, sobre els punts més crítics i on es destinen més efectius, comentava el següent.
19: És un incendi, diguéssim, que va de sud cap a nord, perquè s'entengui de forma gràfica, i llavors el que ens preocupa seria el flanc dret, és a dir, el flanc que aniria cap al Vallès Oriental. També tenim en el flanc esquerre, que ens preocupa, diguéssim, doncs, que en la seva projecció i a l'organització del Farell hem de tenir a la gent protegida.
17: Tot i aquestes declaracions, l'estratègia és assegurar el perímetre. Tot i que els focs secundaris siguin perillosos, la consellera Núria Parlon explicava el possible desconfinament de Caldes de Montbui i Castellà.
20: Si tot va bé i podem anar controlant aquests focs secundaris i podem anar estabilitzant el perímetre de l'incendi, de cara a la tarda podríem parlar d'un escenari de desconfinar, com s'ha fet en el cas de la Noia, que aquest matí, doncs, ja hem pogut, un cop l'incendi estava dintre del perímetre no creixia, ja l'hem pogut estabilitzar i no teníem actius als secundaris, doncs seria probablement cap a la tarda.
17: Després de les paraules optimistes de la consellera, esperem que no hi hagi complicacions ni altres incendis arreu del país, com el que està succeint ara mateix a Savallà del Comtat, que ja s'han destinat 20 dotacions de bombers. Òscar Guijarro, Ràdio Caldes.
1: Aquest incendi ha obligat a confinar i evacuar diverses urbanitzacions de la zona i molts veïns han optat per passar la nit a les Termes Victòria. Els companys d'Ona Codinenca han pogut parlar amb alguns d'aquests afectats que confien en tornar a casa les pròximes hores, malgrat la incertesa que encara regna. L'aire de Déu.
4: Doncs sí, molta incertesa per aquest foc que encara continua actiu, tot i que els bombers preveuen poder perimetrar-lo en les pròximes hores. De moment es manté el confinament a les urbanitzacions de Caldes, del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, però també d'altres nuclis veïns com Can Gurri, el Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, el nord de Castellà i Can Vinyals. No obstant això, alguns veïns de la zona de Caldes van decidir passar la nit a l'hotel balneari Termes Victòria, després que s'hagués habilitat inicialment al pavelló de les Cremades. Escoltem a l'Arnau i la Laura. Ells viuen en una casa al Farell i actualment continuen confinats.
6: Bueno, hem dormit molt poc, a les 4 i mitja ens vam anar a dormir, a les 6 i mitja ja estàvem després un altre cop, i avui al matí hi ha molt de fum. Una mica més tranquil, tot i que, òbviament, pues, la situació no és per estar tranquil, perquè
7: en qualsevol moment pot sortir un focus secundari i complicar-se, però
6: bueno, a la natura no sabem mai cap on mirar, i llavors, doncs, bueno, com que ho tenim per aquí al voltant, molt apropet, doncs realment la situació és una mica angoixant.
4: Ara mateix tot el veïnat afectat es manté a l'espera de les 7 de la tarda, que és quan rebran noves indicacions d'emergències per saber si s'aixequen definitivament els confinaments.
1: I com ens avançaven des de Ràdio Caldes, tenim una última hora, un nou incendi amb una vintena de dotacions terrestres i aèries dels bombers. Estan treballant en un foc agrícola que s'ha declarat a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. Anem fins allà a l'Espluga FM. Laia Molné, bon dia.
8: Bon dia. Doncs concretament ara parlem ja de més de 17 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris que treballen en aquest incendi a Savallà del Comtat. Cal recordar que el foc ha començat en una zona agrícola fa una mica més d'una hora i mitja, a la 1:11, però que actualment ja està arribant aquest foc inclús a zona de vegetació forestal. Cal recordar que tota la zona de la Conca de Barberà és típica de cultiu i per tant hi ha moltes zones que actualment estan segant, i tot i que encara no hi ha informació, podria haver-se iniciat per aquí aquest incendi. El foc ha arrencat prop del camí del Bió, en una zona entre el riu del Corb i el nucli de Segura, i actualment també cal concretar que el municipi de Savallà del Comtat està en risc d'incendi nivell 4, el que podria complicar encara més les coses.
1: I és que la situació és complicada gràcies, Laia, als bombers. En un altre dels focs que tenim oberts encara a Catalunya, donen per estabilitzat l'incendi a l'Anoia, entre Carme i la Pobla de Claramunt. La majoria de desallotjats ja han pogut tornar a casa, malgrat que encara hi ha confinada la urbanització Les Garrigues, que està situada a la Pobla de Claramunt.
2: Els serveis d'emergència han atès 6 persones per ferides lleus. Ara s'està fent l'acompanyament als veïns afectats, ja que el foc ha tocat cases i també indústries. Ho explica l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
21: Hi ha veïns que certament l'habitatge s'ha vist afectat. No sabem en quines condicions, tampoc no sé la incidència real, si és molt o poc, i per tant estem ara mateix veient com resulta aquests casos, que es donen casos importants, i estem en contacte ja amb alguna família afectada. Té el polígon igual, de la mateixa manera, com que de fet els accessos estan restringits al polígon, ahir ens van comunicar que hi havia 3-4 empreses de polígon Plans d'Arau amb afectacions, avui encara estan treballant, per tant estem darrere del tema.
2: Es calcula que l'incendi ha cremat 400 hectàrees de terreny.
1: Els bombers també continuen treballant en l'incendi al massís de les Gavarres, declarat ara fa 5 dies. Volen, sobretot, evitar revifades i poder anunciar aviat que el foc està controlat. En aquest sentit, el president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Enric Marquès, avisa que, malgrat que el pitjor d'aquest incendi ja ha passat, no es pot abaixar la guàrdia i considera que cal anar en compte amb les possibles represes. Són declaracions a la xarxa.
22: El vent dels primers dies, que va fer que tot cremés molt ràpid i que quedessin unes parts de la zona cremada sense cremar, això volia dir que hi podia tornar. La situació, com per estar molt tranquils, no és. La part més potent de l'incendi, evidentment, sembla que ha passat. Deixem-ho dir així, eh?
1: En relació a aquest incendi, el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les Gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar l'incendi, recordem, una radial. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, compareixerà al Parlament per explicar-ho, tal com li han demanat Junts i la CUP. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. L'oposició vol saber quina responsabilitat té el Departament de Territori, la UTE, l'empresa que va contractar per mantenir neta la zona cremada i l'ús de la radial per part del treballador. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha assegurat que l'empresa sabia perfectament que estava prohibit utilitzar radials perquè estava activat el Pla Alfa en nivell 3.
12: Sí, sí, efectivament, tots els protocols i tota la normativa en el moment de l'elaboració del plec determina perfectament les diferents restriccions respecte als diferents nivells d'activació dels diferents nivells d'alfa. I concretament, en aquell moment hi havia activat en aquella zona un nivell d'alfa 3 i per tant estava absolutament prohibit l'ús de maquinària de tall mecànic o que pugui produir algun tipus d'espurna. Per tant, els protocols estan recollits, la normativa és la que és, està recollida en els plecs, el seu compliment.
11: La consellera s'ha mostrat disposada a comparèixer al Parlament per explicar-ho, tal com li ha demanat Junts i la CUP. D'altra banda, el govern ha convocat per aquesta tarda els grups parlamentaris davant l'onada d'incendis. Paneque ha advertit que la complexitat per l'onada de calor i la simultaneïtat dels focs s'allargarà fins divendres.
1: Tot plegat, que no és poc pel que fa als incendis declarats fins ara, però el risc és extrem arreu de Catalunya. Hi ha 111 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem i 377 en el nivell 3 de perill molt alt de foc.
2: A més, estan tancats els accessos al Parc Natural de Montserrat i als espais naturals del Montsec d'Ares i del Montsec de Rúbies. També es manté el tancament del massís de les Gavarres, a la Ribera Salada i a la Baronia de Rialb. A Montserrat es permet l'accés al recinte del monestir, això sí, però no al medi natural.
5: Notícies en xarxa.
1: Desallotjades 5 finques del barri del Putxet de Barcelona per un esvoranc en un pati d'interior d'Illa. Es tracta d'una incidència relacionada amb les obres de construcció de la línia 9 del metro al districte de Sarrià. Els bombers han rebut l'avís poc abans de les 11 del matí, després que des de la mateixa obra detectessin moviments verticals entorn de la zona on s'està actuant. L'Ajuntament ha habilitat un punt d'atenció per als veïns situat al centre cívic de la Vila Florida. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. L'esvoranc de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat està ubicat al pati interior d'Illes dels carrers Rubinstein i Teodora la Madrid i per precaució els bombers n'estan fent seguiment. Sebastià Massagué és el director de bombers de Barcelona.
23: Hem determinat que no hi havia persones afectades en el marc d'aquesta cavitat. S'ha donat en una zona de patis interiors d'illes de cases, les quals hem procedit a desallotjar, principalment per distància de seguretat. Paral·lelament, hem començat a monitoritzar la zona per si hi havia qualsevol altre moviment que no s'ha donat.
13: Des del Departament de Territori, que són els titulars de les obres de la línia 9 del metro, han explicat que l'esvoranc està estabilitzat i que en breu començaran a omplir-lo amb formigó. Laura Carrasco és responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament de Territori i atribueix la causa de l'esvoranc al pas de la tuneladora.
24: En aquest àmbit del Putxet estem construint el tram central de la línia 9 del metro de Barcelona amb tuneladora i aquesta cavitat que comentava des de bombers està associada a l'excavació d'aquest túnel en aquest àmbit. La tuneladora ja ha passat respecte a la ubicació d'aquesta cavitat.
13: La tuneladora continua treballant una desena de metres més endavant de la zona afectada. L'Ajuntament mantindrà tota la tarda un punt d'informació al centre cívic de Vila Florida per anar informant els veïns afectats.
1: 3:15, el govern espanyol eleva el sostre de despesa fins a una xifra rècord de 226.000 milions d'euros per a l'any vinent, una pujada del 6,6%. A més, reclama el Partit Popular responsabilitat per tirar endavant els límits de deute al Congrés, el pas indispensable per poder elaborar els pressupostos. Carina Bellbé, bon dia.
25: Bon dia. El Consell de Ministres ha ratificat els objectius de dèficit del 0,1% per a les autonomies i també ha aprovat el major sostre de despesa de la història, fins a 226.000 milions, que permetran elaborar uns pressupostos expansius en matèria d'estat del benestar, si assegura el ministre d'Hisenda, el PP no ho boicoteja al Congrés. De fet, ha explicat que les autonomies més beneficiades pels objectius de dèficit són Múrcia i el País Valencià, governades pels populars, i la més beneficiada per un repartiment asimètric seria la Comunitat de Madrid. Arcadi Espanya és el ministre d'Hisenda.
26: Invito y pido al Partido Popular que reflexione, que no es el momento de partidismos, no es el momento de estar pensando en jugadas electorales, que cada territorio y sus diputados y diputadas deberían de votar en función de los intereses de sus territorios y del conjunto del país y no en los de la calle Génova.
25: El govern espanyol preveu portar a aprovació el sostre de despesa al Congrés el 14 de juliol.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Augmenten les persones novelles sense llar a Barcelona i 7 de cada 10 de tot el conjunt no tenen cap esperança de trobar un allotjament. És la radiografia que fa la Fundació Arrels d'aquest col·lectiu a partir d'una enquesta feta a 676 persones que dormen al carrer a la ciutat. Maite Polo, bon dia.
0: Bon dia. Entre 2023 i 2025 han augmentat un 7% les persones que fa menys de 6 mesos que dormen al carrer a Barcelona. 7 de cada 10 de tot el conjunt són estrangeres i topen amb traves administratives, per exemple, per obtenir el padró. Ho expliquen a l'enquesta feta ara fa un any, que també revela com es cronifica aquesta xacra als carrers de la capital catalana. La directora de la Fundació Arrels és Beatriz Fernández.
3: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté. És a dir, estan entrant, però els que estan a dins no poden sortir.
0: Les principals causes per les quals les persones dormen al ras són la pèrdua de l'habitatge i els processos migratoris. Des de la pandèmia, l'edat mitjana ha baixat als 42 anys. Arrels proposa als governants que aprovin la llei de sensellarisme, ara en tràmit, acompanyada d'un pressupost i sense desvirtuar-la.
1: Atenció a aquesta tècnica validada per l'Hospital de Bellvitge per tractar l'endometriosi. És molt menys invasiva que la cirurgia, dura uns 30 minuts, es pot aplicar sense anestèsia, redueix complicacions i, a més, millora el control del dolor.
2: Bellvitge continua ara amb l'elaboració de l'estudi que investiga si aquesta tècnica pot preservar, a més, la funció ovàrica i facilitar l'embaràs. La doctora cap de la investigació és Amparo García Tejedor.
9: Con esta técnica hemos visto que podemos mejorar o incluso mejorar los... la cirugía de estas pacientes, pero hay pacientes que llevan tratamientos médicos que no son aptas para quirófano, pero que tienen reducida su fertilidad. Entonces, con esta técnica queremos intentar mejorar la fertilidad de estas pacientes y disminuir el dolor que presentan por culpa de tener el quiste endometriósico.
2: En aquesta investigació hi participen gairebé 300 dones.
5: Notícies en xarxa.
1: Hem de passar avui també pel Baix Camp perquè l'expectació pel gran eclipsi de sol del 12 d'agost continua creixent a les comarques de Tarragona. En el cas de Valls, les 4.000 entrades gratuïtes per accedir a l'espai central d'observació es van exaurir en només 10 dies i davant l'allau de reserves, l'Ajuntament n'ha ampliat l'aforament amb un miler més. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
14: Les noves places es poden reservar gratuïtament a partir d'aquest dimarts a través de la pàgina web municipal. El gran punt d'observació s'instal·larà al carrer Blanquers i, a més del seguiment en directe de l'eclipsi, amb l'astrofotògraf Carlos Uriate, la jornada inclourà concert, restauració, servei de bus llançadora i ha de nit una observació de les llàgrimes de Sant Llorenç. L'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, ha afirmat que la ciutat està preparada en tots els aspectes per acollir aquest fenomen astronòmic històric.
15: Hem treballat perquè la ciutat estigui preparada per acollir tant la ciutadania d'aquí de la ciutat com moltes persones que ens visitaran. Hem preparat la ciutat per poder els rebre amb tota comoditat.
14: Durant el juliol, mitjançant una campanya a tots els barris de la ciutat, també es repartiran 16.000 ulleres homologades imprescindibles per seguir l'eclipsi amb totes les garanties de seguretat.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. Decret en presó provisional per al detingut per la mort d'un menor a trets al parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada.
2: La mesura havia estat demanada per la Fiscalia i ha estat concedida per la secció de violència contra la infància i l'adolescència del Tribunal d'Instància de Barcelona. L'home va ser detingut dissabte pels Mossos.
1: Aena adjudica la redacció del pla director de l'aeroport del Prat i la seva evolució ambiental.
2: És el pas previ per poder desenvolupar l'ampliació de la infraestructura i està pressupostat en prop de 2.700.000 euros. El pla haurà de definir la planificació futura de l'aeroport i elaborar una anàlisi de l'impacte sobre espais protegits com la Ricarda o el Remolà.
1: És moment per a la cultura. L'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre a Barcelona. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la 44a edició i ho fa amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre. David Navarro, bon dia.
16: Bon dia. Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
18: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
16: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos. Tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.
1: I Osona acollirà aquest cap de setmana el Festival Internacional Centelles en Curt, un nou festival de curtmetratges que combina cultura i solidaritat. El 9FM, Ona Fàbrega.
4: Centelles estrena aquest cap de setmana la primera edició del Festival Internacional Centelles en Curt, un certamen dedicat al curtmetratge que neix sota el paraigua de l'associació Clamor per Uganda i que combina cultura i solidaritat. En aquesta primera edició se n'han presentat més de 170 curtmetratges. Un jurat d'àmbit estatal n'ha seleccionat 40 que es projectaran dissabte al casal Francesc Macià. Isabel Roma és la codirectora i la presidenta de l'associació Clamor per Uganda.
6: És un festival que no classifica amb ficció, documental i animació, sinó que només analitza el curt, que per ser una primera edició han entrat més de 170 curts d'una qualitat impressionant, dels millors distribuïdors tops. D'aquests n'hem seleccionat 40, amb un visionat que ha tingut un jurat a nivell estatal.
4: El festival arrencarà divendres amb una gala inaugural i una catifa vermella. Continuarà dissabte amb les projeccions i activitats per al sector audiovisual i també es tancarà diumenge amb una matinal infantil i el lliurament dels Premis Cerdà.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. L'Espanyol torna a la feina després de les vacances.
7: Bon dia, Marta. El conjunt blanc i blau ha posat en marxa avui la temporada 2026-2027. Els jugadors passaran entre avui i demà les revisions mèdiques i físiques abans de començar dijous els primers entrenaments a les ordres de Manolo González. Un primer equip que va agafant forma amb renovacions i fitxatges, com és la segona incorporació d'aquest estiu, el neerlandès Quilinchi Hartman. L'escoltem.
10: Crec que el més important d'allò que poden esperar de mi és que sempre dono el 100%. Si els pogués enviar un missatge, és que sempre ho donaré tot i espero que ells també, i fem entre tots una gran temporada. A very good season. This is something I missed a little bit in... Això és el que vaig trobar molt a faltar a Anglaterra. Una vegada sento que no valoren una bona assistència, un bon dribbling o una bona jugada, i crec que això és una cosa amb la qual jo podria encaixar a la Lliga. With the Liga.
7: El defensa de 24 anys arriba cedit del Barlein de la Premier League. A més, en futbol al Mundial, Espanya jugarà contra Bèlgica als quarts de final, i és que la selecció es va imposar a Portugal per 1-0 amb Diana de Miquel Merino, mentre que els belgues han guanyat aquesta matinada als Estats Units per 1-4. En bàsquet, a la penya, 26-27 comença a agafar forma després de la marxa oficial de Han, Vives, Hanga i Crack, i les pròximes sortides de Drell, Rússic i Allen. Els verdinegres ja tenen el seu primer fitxatge, Xavi Ballester, al Radio Ciutat de Badalona.
17: Ali Reyes és el primer fitxatge oficial de la sisa joventut pel club vinent. Reyes arriba procedent del Quinzenàs Manresa, on s'ha convertit en un jugador internacional amb unes mitjanes de 13,3 punts, 5,2 rebots i un 40% d'encert en triples. El nou jugador verdinegre signa per les dues pròximes temporades amb opció a una tercera, i la penya s'assegura poder obrir el camp amb el seu tir exterior. El jugador es va formar al planter de Valladolid i abans d'aterrar al Nou Congost va jugar al Bilbao Bàsquet. Es dona la circumstància que el germà d'Àlex Reyes, l'Álvaro, que actualment juga al sub-22 del Burgos, va formar part del planter del Joventut fa uns anys, i la família ja coneix perfectament el club i Badalona.
7: L'Esport Girona anuncia la renovació d'Ainhoa López per una temporada més. En seran 5-4 de consecutives defensant la samarreta gironina. El director esportiu, Pere Puig, valora aquesta renovació.
19: Contents de denunciar la renovació d'Ainhoa López per una temporada més. L'Ainhoa és un referent per tots nosaltres, per l'afició, dins el club, i esperem veure encara una millor versió de l'Ainhoa, perquè estem convençuts que ella pot encara aportar molt més a l'equip de lo que ens ha aportat fins ara.
7: I el Club Bàsquet Prat jugarà a segona FEB després de guanyar-s'ho a la pista i d'un esforç als despatxos. El conjunt Potablava podrà assumir la plaça a la categoria de bronze del bàsquet estatal. Jonathan Marín, al Prat Ràdio.
20: El Club Bàsquet Prat jugarà a segona FEB la temporada vinent, tot i la incertesa de les darreres setmanes. L'entitat pretén que ha reunit els requisits econòmics necessaris per tornar a les lligues LEP, tal com ho ha confirmat el president del Club Bàsquet Prat, Arseni Conde, als micròfons del Prat Esports.
27: Ja ens hem apuntat, o sigui, teníem de límit fins al 17 d'aquest mes. L'1 de juliol, o el primer divendres de juliol, teníem ja que mullar-se a tothom. Pagar uns diners d'inscripció i ja està, ja estàs apuntat.
20: El president també ha donat a conèixer algun dels integrants de la plantilla 26-27, que comptarà amb 6 renovacions. Algunes ja les coneixem, les de Rai Carrasco i Sergi Costa, 100% oficials, i les que va detallar el president, les de Salvans i Thomas Smallwood. I també ha anunciat algunes sortides. La que més ha cridat l'atenció és la de Marc Cessé per decisió tècnica.
7: I a l'hoquei lliga masculina, 3 fitxatges. El Barça s'ha fet amb l'italià Davide Gavioli, procedent del Ticino. Ferran Font, que deixava el Barça, fitxa pel Voltregà. Iñaki Cabezas deixa el Sant Just i fitxa per l'Igualada.
1: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda. La xarxa de comunicació.

0: querellas de las familias, que es el abogado también de Laura, que es Pablo Yonto, que además es periodista,
1: sí.
0: y bueno, nos ha hecho un prólogo muy, muy hermoso también.
1: Estamos hablando con Fernando Tevele, periodista cofundador de La Retaguardia, con Laura Cravelo. Laura también es una activa militante y bueno, y colaboradora y resistencias de todo tipo. Laura y Fernando, gracias por este rato. Nos tenemos que ir, se nos termina el programa, pero recordemos, jueves en La Retainada. A las 7 de la tarde.
2: 19 horas.
1: 19
2: sí,
1: horas.
2: Casa de la Solid.
1: Y Casa de la Solidaridad, espacio que queremos muchísimo ahí en, también en el Raval, Vista Alegre, 15. Se presenta este libro, 50 historias de juicios por la dictadura en Argentina. Viernes también, entonces decíamos, 10 de julio, 19 horas. Ahí, y vamos a subir en redes todos los detalles y demás. Esta maravilla que necesitamos que siga viva. Así que.
0: Si les interesa el tema, yo les diría agenden ambas, porque van a ser sí. dos presentaciones totalmente
1: ambas.
2: Diferentes.
0: Vamos a estar hablando de los libros, por supuesto, pero van a ser totalmente diferentes.
2: De hecho, en el jueves va a estar Emiliano Frecia con Martín Mosse en Bien. La Tapeinada, y van a hablar un poco de lo que está sucediendo también en La Perla, con el encuentro de los restos de los compañeros, y presentando el libro con lecturas, me imagino. Y el viernes vamos a aprovechar para proyectar algunos de estos testimonios en pedacitos que están en el libro.
1: Buenísimo.
2: Sí, con la potencia de quien declara, el viernes a las 19 horas con también comida.
1: Muchísimas
0: no
1: gracias.
0: Lo decimos, pero la historia del mamá y papá de Laura están en el libro a través del testimonio de Alejandra, de la hermana de Laura.
2: Exacto. Exacto.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Continua cremant sense control l'incendi declarat esta manada al Vallès Occidental, i els bombers alerten de represes importants perquè les condicions meteorològiques són crítiques. Fins ara el foc ha afectat més de 100 hectàrees i preocupa especialment el flanc dret que s'estén cap a Caldes de Montbui pels focus secundaris. A les properes hores, la prioritat dels bombers serà intentar contenir el perímetre, ja que actualment és molt inestable. Els veïns del Ferrell continuen confinats. David Borrell és el cap dels bombers de la Generalitat.
5: És un incendi, diguéssim, que va de sud cap a nord, perquè s'entengui de forma gràfica, i llavors el que ens preocupa seria el flanc dret, és a dir, el flanc que aniria cap al Vallès Oriental. També tenim en el flanc esquerre, que ens preocupa, diguéssim, doncs, que la seva projecció i l'organització del Ferret hem de tenir a la gent protegida.
4: I a hores d'ara hi ha un incendi a Torrefeta i Florejacs i treballen 22 dotacions de bombers i 6 mitjans aeris. L'incendi crema camps de conreu. Els tractors dels pagesos de la zona estan donant suport per frenar l'avanç. Hi ha alguna granja al perímetre que per ara no ha resultat afectada. I cinquè dia de l'incendi al massís de les Gavarres, els bombers treballen per evitar revifades i poder anunciar que el foc està controlat. En relació a aquest incendi, el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les Gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar l'incendi. Ho ha dit avui la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
6: Sí, sí, efectivament, tots els protocols i tota la normativa en el moment de l'elaboració del plec determina perfectament les diferents restriccions respecte als diferents nivells d'activació dels diferents nivells d'alfa, i concretament en aquell moment hi havia activat en aquella zona un nivell d'alfa 3 i per tant estava absolutament prohibit l'ús de maquinària de tall mecànic.
4: I AENA adjudica la redacció del pla director de l'aeroport del Prat i la seva evolució ambiental. És el pas previ per poder desenvolupar l'ampliació de la infraestructura i està pressupostat en prop de 2.700.000 euros. El pla haurà de definir la planificació futura de l'aeroport i elaborar una anàlisi d'impacte sobre espais protegits com la Ricarda i el Remolar. I una altra adjudicació, perquè el Ministeri de Transports ha adjudicat les obres de millora del túnel de Rubí per més de 20 milions d'euros, tenen per objectiu garantir l'estabilitat i solidesa de la infraestructura, així com allargar-ne la vida útil per aquest túnel, transitant la línia R8 de Rodalies, així com tràfic de mercaderies i serveis amb destí al port de Barcelona. DIF establirà un pla per minimitzar l'afectació mentre durin aquests treballs. D'aquí una

0: Ara més notícies en xarxa.
1: Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Aiman Triqui, de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts, 7 de juliol, i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, continua aquesta calorada i, de fet, en aquests moments hi ha moltes temperatures per sobre dels 35 graus en àmplies comarques del prelitoral, de Girona, del Pirineu, de les Valls, també de la Catalunya central o de les comarques de Ponent i de l'Ebre. Ja estem fregant els 40 graus, de fet, al Segrià, en alguns indrets del Pla de Bages o cap a la Ribera d'Ebre. Aquesta tarda arribarem fins als 41-42 graus al tram més baix del Segre i també cap als 38-40 graus en aquesta zona interior gironina, per exemple, la ciutat de Girona mateix, també a la Catalunya central i al prelitoral barceloní. Compta amb alguna tempesta bàsicament de vent, seca, que s'anirà formant al llarg de la tarda i vespre a les comarques de Lleida especialment. També aquesta propera nit i matinada, quatre gotes despistades amb un ambient molt càlid, i és que demà encara pujarà més la temperatura. Els 40 graus arribaran a la meitat de Catalunya. N'estem pendents a la xarxa.

0: Avui al Connectats parlarem de les relacions sentimentals a la feina. Entrevistarem Miguel Arenas, que és professor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC i investigador del grup Tax Business. Acabarem la primera hora amb la tertúlia ciutadana per debatre sobre el retorn dels peatges a la P7 i també per analitzar les tendències socials del FOMO o el HOMO. A partir de les 5 coneixerem el pretenc Joan Mercè, fundador del Club d'Escacs del Prat. Continuarem amb salut per parlar de medicina regenerativa amb el doctor Miquel Utzet, director del Centre Mèdic Utzet. I acabarem amb cultura i la recomanació dels últims títols editats per les hores de la mà de la seva editora Maria Sempere. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: 4 i 6 minuts, ens posem al dia. Ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa ha decidit posposar el castell de focs previst per aquest dimecres en el marc de la Festa Major. És una decisió que respon a la situació de l'elevat risc d'incendi forestal i l'activació del nivell 3 del Pla Alfa al municipi des d'aquest diumenge i a tot Catalunya per part de Protecció Civil de la Generalitat. Es farà finalment el 14 de novembre d'enguany en el marc de l'homenatge festiu de la figura del terrassenc Jan Grau, activista cultural i referent de la cultura popular a la ciutat. Així s'ha decidit en el Comitè d'Emergència Municipal, que es va celebrar dilluns a la tarda. I pel que fa a les havaneres i el rom cremat, es mantindrà a la plaça de Lluís Companys, però en un horari més avançat, a 10:45. El consistori considera que aquesta mesura és coherent i necessària d'acord amb el principi de màxima prudència i també en un context meteorològic especialment desfavorable i del risc d'incendi a una bona part del país amb episodis d'incendis registrats tant al conjunt de Catalunya com a Terrassa. De fet, la tarda del passat dissabte es va declarar un incendi a la zona del barri de Can Boada, molt a prop de l'espai on des d'on tradicionalment es dispara aquest castell de focs, que sortosament es va poder controlar amb rapidesa per part dels bombers.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Acció per Sabadell ha certificat aquest migdia la seva coalició. Amb la presència del secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, s'ha rubricat l'acord entre Agenda Sabadell, Junts per Sabadell, MESCAT i Identitat Sabadellenca. Un acte que ha servit per reivindicar l'aposta de fer una candidatura conjunta amb l'objectiu de treballar des dels municipalismes per la independència de Catalunya. Ho ha fet sobretot el secretari general de Junts per Catalunya, que ha assegurat que la seva formació no està preocupada pel fet que no hagi el nom de Junts a la candidatura. De fet, Turull ha assegurat que l'objectiu no s'ha de posar en els noms, sinó en l'objectiu i el projecte. Un aspecte que ha assegurat encoratja la direcció nacional de Junts, que veu la ciutat com la punta de llança per uns acords que assegura entusiasmen a Carles Puigdemont.
3: Quan va començar a sortir la idea, i t'ho has agraït al president Puigdemont, fet de que amb aquest tema no és una persona que s'ho hagi mirat des de fora, sinó que de seguida li va entusiasmar la idea. Siguem sincers, vam començar amb reticències i hem acabat amb entusiasme. I això és el que també volem provocar la gent de Sabadell. De que la gent diu, com, què? No estem acostumats a aquestes fórmules i, per tant, tothom hi pot tenir legítimament algunes reticències com n'han tingut, però estic segur que acabarà com nosaltres, amb entusiasme.
2: L'acord també estableix el repartiment dels llocs a la llista electoral. Gabriel Fernández en serà alcaldable i els llocs 2 i 3 seran noms de Junts per Sabadell. De fet, els puigdemontistes ocuparan el 40% dels primers 15 llocs a la candidatura.
0: Gràcies, Anna. I ara comencem la revisió pel litoral. Des de Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Nova licitació pel servei de les 5 escoles bressol municipals de Badalona, més el nou centre Bugui Bugui, que començarà a construir-se a finals d'any. L'Ajuntament destinarà 21 milions d'euros per reforçar les plantilles dels centres. Està previst que el contracte duri 3 anys, més 2 de pròrroga. Des dels centres i les AFA reclamaven diferents necessitats per les escoles municipals de Badalona. Amb el nou contracte es dona resposta a aquestes. Partint d'un increment de 700.000 euros respecte a l'anterior, reforçaran el servei incrementant la plantilla d'educadors de 26 a 31. D'aquesta manera, cada aula tindrà un mestre i un educador per supervisar els infants. A més, les escoles amb cuina també augmentaran els cuiners. El contracte també inclou l'augment d'hores de supervisió per a infants amb necessitats especials. El nombre d'alumnes que requereixen més atenció augmenta cada any i el servei actual d'hores està exhaurit. Amb el contracte augmentarà 700 hores. Escoltem Cristina Güera, primera tinenta d'alcaldia.
5: Poder anar incorporant allò tan important com poder tenir més borsa, no?, per poder ajudar amb les hores de les necessitats educatives especials o algo tan important com aconseguir la parella educativa a totes les escoles bressol.
4: Pel que fa a altres reclamacions de les AFAs, també obriran els centres fora d'horari lectiu per fer activitats com la Castanyada o Sant Jordi. Aquestes millores del servei se sumaran a la d'infraestructures on ja estan treballant amb la climatització de les escoles.
0: Gràcies, Martí. Seguim ara al litoral, però des del Prat de Llobregat ens informa Víctor Asensio. Bona tarda.
6: Bona tarda. Aena ha adjudicat la redacció del pla director i de l'avaluació ambiental de l'ampliació de l'aeroport per 2,68 milions d'euros a la Unió Temporal d'Empreses formada per Mott MacDonald Spain i Idiom Consultoria. El pla, que inclourà l'avaluació de l'impacte ambiental, preveu allargar la tercera pista fins als 500 metres, construir una terminal satèl·lit i transformar les terminals T1 i T2. El projecte està valorat en 3.200 milions d'euros i necessita el vistiplau de la Comissió Europea, ja que afectaria la zona natural protegida de la Ricarda, inclosa a la xarxa Natura 2000. Aena preveu aprovar el pla director a finals de 2029, que podria incloure unes compensacions ambientals d'unes 270 hectàrees, terrenys que haurà de comprar l'ens públic. Si no hi ha cap impediment, Aena calcula que l'ampliació sigui una realitat cap a l'any 2033.
0: Gràcies, Víctor. Tornem al Vallès i ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. Es mantenen activades les mesures preventives arran de l'incendi forestal de Sentmenat, després que aquest matí s'hagi reunit novament el Comitè Municipal d'Emergències per avaluar l'evolució de la situació i coordinar la resposta al municipi. El confinament preventiu decretat per la Generalitat continua vigent a les zones més properes de l'incendi, concretament al balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, Airesols, la zona nord de Castellà del Vallès, el nucli Èntic i el barri dels Fruiters. Davant d'aquesta situació, el consistori demana a la ciutadania que eviti els desplaçaments innecessaris i que, sempre que sigui possible, opti pel teletreball. Així mateix, s'ha restringit l'accés al medi natural a la part nord del terme municipal i es recomana no accedir a cap espai natural mentre es mantinguin les restriccions. El dispositiu d'emergència hi continuen treballant els bombers voluntaris de Castellà del Vallès amb 12 efectius que es relleven al llarg de la jornada. També hi participen membres de l'ADF i de la policia local. Malgrat la proximitat de l'incendi, el foc no ha entrat al terme municipal de Castellà del Vallès.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Pau Vázquez.
8: L'Ajuntament de Sant Cugat ha sortit al pas de la polèmica generada pel rebuig de la taxa de residus per aclarir per què el calendari fiscal preveu un pagament durant el 2027. El tinent d'alcaldia d'Economia, Carles Brugueroles, ha explicat que aquest cobrament no correspondrà a la taxa de 2026, sinó que formarà part d'un sistema plurianual dissenyat perquè els contribuents paguin aproximadament el mateix els anys 2025, 2026 i 2027.
9: Els que no ho tenen fraccionat, en 2026 fan un sol pagament. Un, que és aquest que està sortint ara erròniament amb un rebut que diu primera fracció. Erròniament. Perquè és l'únic pagament que faran en 2026. Però faran un sol pagament. Els que el tenen fraccionat tenen 4, però pagaran en aquest any 3.
8: El debat ha sorgit després que diversos contribuents rebessin els primers rebuts de la taxa amb la indicació de primera fracció i que el calendari fiscal fixés una nova fracció al juliol del 2027. Aquest fet va generar dubtes sobre si una part de la taxa del 2026 s'acabaria cobrant l'any següent.
10: Tarda, no et desconnectis. Connectat.

0: Experts de la UOC han assenyalat els reptes de gestió que suposa per a les corporacions l'existència inevitable de vincles sentimentals entre el personal. Per parlar-ne, avui comptem amb Miguel Arenas, que és professor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, investigador del grup Tax Business. Molt bona tarda, Miguel.
1: Molt bona tarda.
0: Com estem?
1: Molt bona tarda.
0: Saludem, deixa'm que saludem també el Sergi Estapé, el nostre company, que el tenim ja per aquí. Sergi, bona tarda.
2: Hola, bona tarda a tothom.
0: Molt bona tarda. Bé, doncs comencem per un tema que pot semblar doncs, menor o una mica de, podríem dir que de safreig, però que de vegades pot crear conflictes a les empreses i entre els treballadors. Miguel, segons dades d'Infojobs, a Espanya el 23% dels treballadors i treballadores que passen una mitjana de les 40 hores setmanals a la feina reconeix haver mantingut una relació sentimental al seu lloc de feina. Què ens diu? Què ens diu aquestes xifres?
1: Bueno, doncs les relacions laborals moltes vegades comporten relacions sentimentals, però ja està, que és indubtable que on passem més temps és normal que les nostres relacions siguin més intenses, i jo penso que fins i tot seria una bona notícia i és un símptoma de salut. No la veig problema, la veritat.
0: Però les empreses en general, ho pregunto des del desconeixement, les empreses contemplen aquesta possibilitat dins dels seus reglaments o sorgeixen les situacions i després s'aborden?
1: No, és que no ho poden abordar, perquè és una qüestió que afecta directament a la intimitat de les persones treballadores i a la seva dignitat personal i en molts casos també familiar. No es poden prohibir les relacions sentimentals entre companys de feina i a mesura que no es poden prohibir, tampoc pot l'empresari o la persona empresària tampoc pot incidir en aquesta relació sentimental, sigui nova o sigui sobrevinguda. Això és independent. Una altra cosa són les manifestacions d'amor que es puguin fer a la feina. Evidentment, doncs hem d'actuar de forma decorosa, però el que no pot fer en cap moment l'empresari és evitar aquest tipus de relacions, ni inferir a les mateixes.
0: Però des del punt de vista del dret laboral, l'empresa pot emprendre mesures davant d'una situació com aquesta, si això afecta al rendiment laboral o...
1: Clar, però això ja no estaríem parlant de què és la relació sentimental el que provoca el problema, sinó l'actuació personal, no? Imaginem una persona que fora del seu àmbit laboral té un problema econòmic, familiar, que pugui tenir incidència a dintre de la seva esfera professional. Si això afecta el seu rendiment, podria ser motiu de sanció per part de l'empresari, vale? Però no en si, la relació sentimental en si mateixa no pot ser objecte de sanció en cap moment.
2: Què tal, com estem? Bueno, mira, jo és que aquesta pregunta no la tenia mal jo, però és que clar, jo per exemple personalment, jo estic casat amb una persona que la vaig conèixer a la feina. I llavors, doncs, no sé, clar, nosaltres al principi doncs no vam dir res a ningú, tots dos érem lliures, vull dir, no teníem cap parella, i fins que ella no va marxar de la feina, doncs no ho vam fer com públic. No sé si aquesta por, o sigui, suposo que en aquest cas, clar, si el cas de que siguin gent que tenen altres parelles, suposo que intenten amagar-ho precisament per això, no? No sé si vaig per aquí bé.
1: No, però ja dic, si s'agafen la norma és absolutament neutra. De fet, fins i tot, contempla la possibilitat de que dues persones amb vincle sentimental treballin a la mateixa empresa, perquè, per exemple, en cert tipus de permisos que es poden gaudir, de reducció de jornada o de cura de familiars a dintre d'una mateixa empresa, si són dos les persones que volen fer valdre aquest tipus de permís o de reducció i tenen aquesta relació de família, d'aquesta relació sentimental, llavors no poden fer-ho els dos, no? Sinó que és un d'ells. Llavors, sí que sempre ha existit aquesta, és veritat, el neguit, que no s'assabenti ningú, si es pensaran que això és una relació de favor, que sí, però realment no s'ha d'amagar si no es vol amagar, tampoc s'ha de mostrar públicament si no es vol mostrar públicament, però insisteixo, la idea és que no pot ser sancionat.
2: Hi ha, sembla que als Estats Units hi ha llocs que sí que hi ha uns codis, no?, de conducta, reglaments interns, no? No sé si això aquí es podria aplicar.
1: Aquí es podria aplicar en cert tipus de relació, però que ja no parlem tant de treballadors per compte aliena, sinó en relacions de confiança, no? Imagino una empresa d'alto standing, una empresa multinacional en el que pugui ser objecte d'un tractament específic certa informació privilegiada, vale? Pues podria ser que llavors, insisteixo, no estem tant parlant de treballadors per compte aliena, sinó d'alts directius, no? Això podria sotmetre's a algun tipus de compliance o algun tipus d'actuació una mica més regulada, però per la resta és que en absolut, i a més dona igual que les relacions sentimentals siguin horitzontals, verticals, dona igual la jerarquia d'una persona treballadora respecte a l'altra, tenen dret a no dir res de la seva relació, però si ho diuen no poden ser sancionats, no poden ser represaliats com a conseqüència de la mateixa.
2: Vull dir que en aquest sentit del que deia el professor, clar, no sé, que s'intenti doncs argumentar un baix rendiment per això, tampoc, no? No, l'empresa tampoc pot aduir un baix rendiment per aquest motiu.
1: No, hauria de ser un baix rendiment real, i que això està assimilat a la condició personal de la persona treballadora. Sí que és veritat que n'hi ha hagut algun tipus de sentència, és una mica més en clau d'humor, però de gent que ha mantingut relacions sexuals a dintre de la pròpia feina, vale? Però ja no és tant per la relació que tenien, sinó perquè ho van fer dintre de l'horari de treball i amb coneixement d'altres companys, el que va molestar fins i tot als mateixos, i es va declarar procedent, en aquests casos, els acomiadaments. Però el que és la relació sentimental, això no està penalitzat en cap moment, tot el contrari.
2: I mantenir un secret pot comportar algun risc, no sé, problemes psicològics o alguna mena d'angoixa o no?
1: Bueno, jo crec que podríem fer una similitud al que passa amb les persones, per exemple, amb discapacitat, no? Tenim una normativa que en principi el que vol és fer la integració de les persones amb discapacitat, però després ens trobem que no tens per què fer palès a la dintre de l'empresa que tens aquesta situació de discapacitat si no vols. Però moltes vegades no és que no vulguin, és que hi ha aquest estigma social que comporta que la persona no vulgui que se sàpiga, no? Bueno, pues no ha de ser així. Sí, jo crec que les relacions sentimentals són una qüestió igual, o sigui, són tots iguals, són tots persones. Tenir una relació sentimental amb un company de feina no és una cosa negativa de per si, tot el contrari, i a partir d'aquí, si n'hi ha una afectació al rendiment, com parlàveu abans, doncs ja parlarem, però si no ha d'haver-hi cap problema.
0: Però de vegades sí que n'hi ha problemes. La realitat, o sigui, sobre la teoria tot està molt bé, però després a la pràctica sí que és possible que situacions d'aquestes acabin generant problemes i puguin acabar, doncs, suposant que una de les persones, doncs, s'hagi de buscar una altra feina.
1: Bueno, però fins i tot ara tenim una llei recent en el temps, que és la llei 15-2022, que és del principi d'igualtat i no discriminació, que comportaria que si fos discriminada la persona treballadora com per la seva condició de sentimental, per la seva relació de parella, podria fins i tot demanar la nul·litat de l'acomiadament, si fos un acomiadament, o la nul·litat de l'actuació per part de l'empresari, si fos per aquesta situació. Les relacions humanes sempre són molt complicades, i una relació d'amistat pot comportar també problemes, i una relació d'enemistat pot portar també problemes, i una relació d'enveges pot portar problemes.
0: Tot.
1: Insisteixo, no és la relació en si, sinó els condicionants de la mateixa, no?, el que podien portar problemes, però en principi, insisteixo, la relació sentimental no ha de ser un problema.
0: Ja, i escolta'm una cosa, Miguel, com dèiem al principi, els que heu estudiat aquestes situacions, heu assenyalat quins són els reptes de gestió que suposa per a les corporacions l'existència d'aquests vincles sentimentals. Jo et pregunto, quins són els reptes?
1: Bueno, els reptes... Jo crec que el reptes és que es pugui fer visible, que es pugui ser transparent a dintre de la mateixa empresa sense que això suposi cap problema per ningú. Vale? Igual que deia abans l'exemple de la discapacitat, doncs, o l'opció política que pugui tenir una persona, no? És molt respectable que no es vulgui dir res, però si es diu res, la persona ha de ser respectada plenament. Plenament.
2: Bueno, hi ha una altra de les dades, és que el 67% de les persones enquestades opina que tenir una relació entre col·legues de feina no té per què perjudicar el rendiment si es gestiona bé. Què vol dir si es gestiona bé? És a dir, no sé fins a quin punt...
1: Que no tingui interferència a la feina de cap tipus. Potser si dues persones tenen aquesta relació però no estan treballant al mateix departament o a la mateixa secció o a la mateixa planta, si és una nau industrial, doncs pot comportar simplement que no tingui cap tipus de repercussió. I si té repercussió perquè sí que estan treballant de forma conjunta, doncs que això no suposi ni una situació de favor, però tampoc de discriminació. Simplement són dues persones treballadores i no dues persones unides per una relació sentimental i ja està. jo crec que es pot fer.
2: De totes maneres, suposo que no és el mateix una relació, per exemple, entre dues persones de la mateixa categoria laboral, que ja si hi ha una relació jeràrquica, el típic del cap i el que no és cap, el que està per sota, suposo que s'afronta diferent, no? Perquè no sé si llavors pot haver favoritismes o pot, la gent pot pensar que hi ha favoritismes, no?
1: Clar, el que passa és que la percepció que tingui un tercer de si això influeix o no influeix en les relacions laborals és molt diferent moltes vegades del que realment està passant. Sí que és veritat que quan hi ha relació jeràrquica això pot comportar un problema, però si el superior jeràrquic fa les coses de forma adequada, si no hi ha favoritisme respecte a la persona amb la que té la relació sentimental, doncs no ha d'haver cap problema. Una altra situació és que això sí que és, però ja parlem d'una altra qüestió, és el tema d'assetjament, no? Les possibilitats de que hi hagi agressió o abús sexual respecte d'un superior cap a un inferior, a vegades d'un inferior entre iguals o d'un inferior cap a dalt, que a vegades també passa, no? Vull dir, sobretot si és relació home-dona, que moltes vegades ho veiem també, que la verticalitat és des de sota, no? I això ja serien altres tipus de comportaments que evidentment no tenen res a veure amb relacions sentimentals.
2: Això, per això ho anàvem a preguntar precisament, no? que el trencament de la relació obre un nou escenari, no? El que dèiem, no? Un perill d'assetjament, com es gestiona tot aquest desamor, no? Vull dir que no sé si amb això hi ha algun protocol, alguna manera d'actuar, o això depèn de cada empresa i de cada persona.
1: No, aquí n'hi ha dues vessants que han de ser respectades sempre per l'empresari, no? Un és el tema de la prevenció de riscos laborals, perquè al final estem parlant de riscos psicosocials i qualsevol qüestió de direcció o organització de l'empresa pot suposar un risc, i això sempre s'ha de valorar, i a més en empreses de 50 o més treballadors és que s'ha de tenir plans d'igualtat, plans d'assetjament, i s'ha de tenir previst sempre com actuar si una situació d'aquestes desborda a les persones treballadores. Sí, sí.
0: Escolta, Miguel, el que heu fet, no sé si és una investigació, un estudi, exactament, per analitzar aquest tema, i jo et pregunto per quin era l'objectiu.
1: No, l'objectiu era fer una visió de les relacions sentimentals per real del que va passar l'any passat amb aquestes dues persones als Estats Units. Es va fer molt viral, no? tot aquest tipus de tema, no? I com la repercussió que pot tenir als Estats Units és completament diferent a la que tenim a Espanya, i una mica era doncs, fer aquesta visió sociològica, i des del meu punt de vista, des de la meva intervenció, el punt de vista jurídic, no? que suposa en les relacions laborals tot això. I afortunadament tot això ha canviat. Jo em recordo, no és que sigui molt gran, però ja tinc una edat, i havia portat algun tema fins i tot de gent que en el seu moment, dones, havien de deixar la seva feina quan es casaven. Això passava, n'hi havia abans època franquista, no teníem convenis col·lectius, teníem reglamentacions nacionals en els diferents sectors i activitats, i ens trobàvem amb dones que una vegada es casaven, siguessin o no siguessin amb companys de feina, havien d'abandonar obligatòriament el mercat laboral, i el que era molt trist. Afortunadament ja no parlem d'això.
0: Per tant, la qüestió era fer la fotografia per obtenir la comparativa entre la nostra situació i la dels Estats Units. Esperem, doncs, que, no sé, hi ha coses que sí que es poden adaptar, que es poden adoptar, que està bé que es puguin copiar, fins i tot, però aquesta no seria una d'elles, precisament.
1: No, no. A més, som latins. Ja ho portem a la sang.
0: Bé, doncs, així està el pati. Aquesta és la situació. I relacions hi ha hagut tota la vida, en continuaran havent-hi, i, de fet, com ens explicava ara el Miguel Arenas, doncs això no hauria de tenir cap repercussió. Que després la realitat ens indica doncs altres històries o altres resultats també passa. Però vaja, hem volgut fer doncs una mica de ressò d'aquesta situació que es produeix aquí i a l'altra banda de l'Atlàntic. Miguel Arenas, professor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi bé, bona tarda.
1: Gràcies, adéu.
0: Sergi, bona tarda. Escolta, tu no sabia que havies conegut a la teva dona a la feina. Però vaja, doncs, no cal que ens expliquis ara la...
2: Ja, no, ja. No, no, no. Home, jo m'he posat com a exemple de que sé el que jo ho he viscut i conec més gent que si tinc amics
0: i tant
2: que també els hi ha passat, però bueno, mira, almenys nosaltres hem durat no sé quan. Bueno,
0: durem
2: perquè ella m'aguanta, si no duraríem, òbviament.
0: Molt bé, la santa dona del Sergi.
2: Exacte, sí, i tant. Un altar. No ho dubtis.
0: Molt bé, gràcies, Sergi. Vinga,
2: adéu-siau,
0: fins després, adéu.

0: Passa un minut de 4:45 de la tarda i ara ens disposem a obrir aquesta finestra en l'opinió per l'últim cop un dimarts perquè acabem la temporada. Torno a insistir, aquesta és l'última setmana del Connectats, però avui toca tertúlia ara mateix i la compartirem amb l'Anna Maria Vives, infermera i presidenta d'Anastàsies de Badalona, el grup de dones que treballen per la cultura. Anna Maria, bona tarda.
1: Bona tarda a tothom.
0: Com estàs?
1: Calorosa. Però bé.
0: Molt bé. A seguir.
1: No, i tant.
0: Sí, tant.
1: Cap problema. Des de l'hivern ja passarem fred.
0: No gaire. També ha canviat molt la cosa.
1: Sí, i tant, del tot.
0: Georgia Maynou, autònoma, Sabadell, com estàs? Bona tarda.
2: Ai,
0: quina tarda que tenim.
2: No s'aguanta, per l'amor de Déu.
0: Ja.
2: I tu, que paguin el Llorenç aquest que hi ha aquí dalt, hosti, tu.
0: El Llorenç.
2: No us hauríeu sentit mai, això?
0: Sí.
2: El Llorenç Cacau.
0: El Llorenç Cacau.
2: Sí, es refereixen al sol i deien, sí. No sé, jo havia sentit en el meu avi o algú, quin Llorenç Cacau, però no sé de què ve. O hauré de buscar-ho.
0: Mira, potser va ser de collita pròpia del teu avi.
2: Vés a saber,
0: però vaja, s'entén perfectament. Lourdes Dalmau.
3: Bona tarda.
0: Què tal, com estàs?
3: Mira, jo vivia a Matadepera, al Pla de Sant Llorenç, i això del Llorenç Cacau no ho havia sentit mai. Sí que havia sentit a dir del Llorenç que canvia de camisa. És a dir, si nevava, estava emblanquinat, perquè aleshores, quan jo hi nevava més, d'avui en dia fa una calor, jo venia arrossegant-me com una serp per terra.
0: Ja, mira, perquè... em sap greu, però l'estona que esteu aquí estareu bé.
3: Sí, és un avantatge. Jo almenys aquí, amb l'aire i tal... treballar és un goig.
0: Aquí treballar és un goig, sí, després d'uns quants cafès, aquesta hora de la tarda. Perquè, mira, si estàs a casa, com a mínim, un cop de cap, pots fer, però no.
2: Veus com hem de saber aquí, és aquest coi de Llorenç?
0: El Llorenç.
3: La muntanya, que... Sant Llorenç.
0: Sant Llorenç, Sant Llorenç del Munt.
3: Sant Llorenç del Munt.
0: Sí, Sant Llorenç del Munt, no Llorenç del Sol. Ens hem anat del sol a la muntanya i vinga,
3: la muntanya de Sant Llorenç.
0: No convergim els elements perquè si no
3: el Montcau i la Mola
0: sortirà
3: el Montcau i la Mola i llavors per allà al darrere Setmanat és on està
0: els focs ara.
3: Sí, l'incendi.
0: Sí. Vinga, anem a parlar de peatges. La oferta P7 que des que es van eliminar els peatges doncs ens ha portat també pel camí de l'amargura. D'una banda, per la quantitat de trànsit que té, que rep, que ja és un volum insuportable, i després pel seu manteniment i el que, tots els problemes que genera efectivament tot això. Tan contents que estàvem quan ens van dir, escolta, doncs no voleu peatges? Doncs traiem els peatges i no pagarem. Ara la Generalitat reconeix que podria ser la solució als problemes de l'AP7. Com ho veieu vosaltres? No sé si la patiu l'AP7 o no, però imagino que esteu al cas i sabeu de què estem parlant. Anna Maria.
1: Sí, diu que l'alegria a casa el pobre dura poc, oi? Doncs això és el que ens ha passat a nosaltres, perquè, no sé, com s'ho deuen fer a la resta de les Espanyes per mantenir autopistes sense peatges i estan asfaltades de nassos i tot està senyalitzat i no ho sé, vull
0: home,
1: dir...
0: Home, pagades per l'Estat?
1: Clar, bueno, pagades per l'Estat, però nosaltres encara estem a l'Estat, vull dir, és que al final, vull dir, que ens fotim fora d'una vegada, tu, escolta'm, ja ens espavilarem, perquè és que, de veritat, jo... És que cada cop que obren aquests polítics la boca, és per piciar-la. Vull dir, és així mateix, escolta'm.
0: Doncs
1: t'acabarem pagant, sí. Què farem? Doncs t'acabarem pagant,
2: a veure,
1: ja està, escolta'm.
2: Aquí a Catalunya paguem una quantitat, uns impostos desorbitats a comparació del reste d'Espanya. L'Estat paga el manteniment de les autopistes públiques espanyoles. Però l'Estat diu que no pagarà el manteniment de les autopistes catalanes. Llavors, què fa l'Estat? M'obliga a mi a pagar els peatges de les catalanes amb els impostos paguem les espanyoles. Ho enteneu?
1: Sí. Negoci rodó.
2: Clar, la colla en botella, no? Que diuen? Doncs pues és així.
3: No, jo veig, diem-li, dues qüestions, no? La una és que els peatges normalment estava, doncs, perquè aquelles empreses privades que havien invertit recuperessin les inversions i tal, i una vegada això s'arribava, havia de passar a l'Estat, ja sigui Generalitat, o sigui, el que li correspon, i tenir un manteniment i tal. I jo crec que amb els impostos, per exemple, de l'impost de tràfic, i tot, hauria d'estar coberta aquestes coses. Aquí ja... Sóc jo?
0: Qui? No, algun dels telèfons està fent maniobres orquestals.
3: Sí, a mi semblava com un cor,
0: sí.
3: Un bombeig de cor.
2: Sí.
0: Ets tu, Georgia.
2: No, qui, no. Jo?
0: Pregunto.
2: No, jo també sentia com un batet.
0: Ah,
2: sí.
0: Vinga, no passa res, ja
3: bueno,
0: no
3: hi és. Doncs la qüestió està en que, molt bé, sembla això és lògic que s'acabi, perquè les empreses que havien... realitzat aquestes infraestructures i que llavors també les anaven mantenint, doncs ja havien cobert els rendiments que els havia de pertocar, però llavors hi ha una altra cosa, per mi també és important, que és el col·lapse. El col·lapse i el volum d'accidents. I on hi ha una part de la causa? Pues jo crec que gran part esdevé per al volum, sobretot, de camions que ja des d'Europa venen cap aquí, i des del sud d'Espanya, o si ve alguna cosa també del nord d'Àfrica, ara hi ha verdures i tal, que van cap al resta d'Europa. Clar, és que tot es va concentrant cada cop més a la zona nord d'Espanya i tots passen per allà. Llavors, jo realment el que he vist és que de vegades quan camions s'avancen, provoquen un embús dels altres cotxes que, diguem-ne, podrien anar més de pressa i han de frenar la seva velocitat, i provoquen, pues, això, uns embotellaments i unes circumstàncies de perill amb un volum d'accidents que han augmentat molt que s'hauria de resoldre. Davant d'això no se'ls deix una altra cosa que anem a pujar impostos. No hi ha altres alternatives? Per exemple, pregunto...
0: Ara parlem de les alternatives. Què anaves a apuntar, Georgia?
2: Jo, que anava a preguntar, que, però no hi va haver un temps que dèiem de tal hora passaran camions i la resta del dia no?
3: Hi és, però no es respecta del tot. Jo sé que alguns caps de setmana no pot circular el trànsit de camions fins a una determinada hora, però malgrat tot jo veig camions
0: sí,
3: de vegades
0: sí,
3: passant.
2: Sí,
3: I
2: sí.
3: Clar, doncs això s'hauria d'establir d'una manera com més rígida, o fins i tot es podria fer només afegir un carril només per al tràfic pesat. No sé si es podia desviar part d'aquest trànsit a través del tren, no? Pujar camions dalt del tren i baixessin i no col·lapsar d'aquesta manera les carreteres, perquè clar, la solució que ells estableixen, anem a posar peatges, els camions deixen de passar per aquestes vies, per on van? Per les nacionals, que de vegades passen per poblacions que també... O sigui, el problema simplement el canvies de lloc, però el problema se segueix mantenint. I llavors també un altre fet. Actualment, amb els sistemes de comerç que hi ha a través electrònic i tal, quasi bé tot ve molt a través
0: Per carretera.
3: Sí. No hi ha botigues, sinó... Escolta'm, tu ara vas per qualsevol de les nostres ciutats i veus tota l'estona gent de transport més petit, no? Però tot allò ha vingut abans amb camions més grans i hi ha els centres de distribució i així. A mi el que m'agradaria és que en lloc de posem més impostos, donguessin alternatives que jo
0: Vinga,
3: crec...
0: Vinga, anem a per les fórmules.
2: Sabeu què?
0: Digues.
2: Si haguéssim fet el corredor mediterrani...
1: Ara.
0: I m'estàvem recordant precisament d'ell.
2: Home, si ho veieu, si l'únic que volem és protejar-nos el més possible.
0: Però si és que al final el corredor mediterrani l'havien de fer passar per Madrid.
2: És el que t'estic dient, que per què cony el tenien que passar per Madrid?
1: Clar. És que si tinguéssim el corredor del Mediterrani, els trens entrarien directes a Europa sense cap problema. Totes aquestes mercaderies que traslladen amb camions estaria solucionat. Però com que això no els interessa, perquè això els donaria un aire a Catalunya, doncs
3: jo crec que el tema, o sigui, hi ha negoci, no és un tema de que si un territori és
0: no
3: més...
0: No és polític.
3: No, és més.
1: No és polític, no coincideixen els polítics,
3: dins del corredor. Sí, però mira, Quanta corrupció hi ha a la política? Escolta'm, quan tu veus amb tots els ministeris de transport i tal, que tots són comissions i tal, doncs a mi jo crec que l'últim que pensen és amb el tema de que hi ha un territori que és més industrial que un altre, sinó que són un altre tipus d'interessos més de caràcter econòmic. Perquè quan fins i tot parleu del corredor mediterrani, bueno, mira, escolta'm, fent el corredor mediterrani i que facin una variant que arribi a Madrid, potser a nosaltres també ens interessa portar mercaderies a Madrid. Vull dir, si simplement es tracta de fer un ramal...
0: Val, però anem al tema del sistema, perquè se n'ha parlat moltes vegades que sigui un sistema de qui el faci servir, que pagui. És igual. Exacte. Que el contamina, paga. Aquesta és una opció. És a dir, potser no s'ha de tornar a posar les barreres com a tal, però sí que hi ha diferents sistemes, hi ha diferents models que es fan servir en altres països i posats a pagar.
3: Saps què em fas?
0: A veure, Georgia.
2: No, que dic, que saps què passa? Que si per exemple els camions per passar per l'autopista han de pagar, val, més, bueno, han de pagar i els ciutadans no, barreres obertes, però ells han de pagar, o què repercutirà això? Pues a les ventes, a les compres, vull dir, ens pujaran el preu a tots.
3: Sí, però
2: a mi
3: això
2: pagar,
3: és...
2: doncs ara et pagaràs, en comptes de les franges les pagues a tal preu, ara les pagaràs el doble. Clar, és que una cosa anirà lligada a l'altra, és el peix que es mossega la cua, no acabarem mai.
3: Però això passa a tot arreu, eh? Per exemple, quan posen tota la normativa amb els productes agraris, tractaments, etcètera, etcètera, doncs què és el que fa tot això? Repercutir amb el preu. Lògicament, tot repercuteix amb el conjunt de la població, eh? Que al final, quan vas a comprar una cosa, sigui per una cosa o per una altra, jo l'únic que m'agradaria és això, que la gent que es dedica a resoldre... O sigui, m'agradaria els polítics es dediquessin a resoldre problemes i que aquesta gent el que hauria d'estar fent és això i no altres coses. Resoldre problemes i buscar solucions per tal d'ens sortir millor la vida de les persones. No...
0: Anna Maria, com ho veus?
4: Jo ho veig fatal. Ho veig fatal. Perquè, escolta'm, vull dir, és que al final els que sempre acabem pagant som nosaltres. Vull dir, escolta'm, i el que no tingui la capacitat de solucionar les coses, escolta'm, ho estem veient ara amb els focs, que els pagesos els estan dient unes coses i ells n'estan fent unes altres de completament diferents.
2: Si jo cada cop que veig... Amb un pagès l'han multat i tot per netejar.
4: Home, sí, és que ja està bé, jo com veig cada cop... Mira, en l'Illa ho vaig patir tant durant la pandèmia, que llavors estava sanitat, el vaig patir tant que quan el veig sortir per la tele pensa que se m'arrissen els cabells.
0: Però què estàs parlant de l'Illa?
4: Quin en dirà?
0: Estàs parlant de l'Illa?
4: Sí, de l'Illa. De l'Illa, de l'Illa. Clar, jo ho vaig patir durant tota la pandèmia, llavors ella estava sanitat. I escolta'm, cada matí era un ordre diferent. Vull dir, vam anar de corcoll, però de corcoll vam anar tots els sanitaris. I ara, cada cop que surt, escolta'm, i ho sento molt, vull dir, és que no, és superior a les meves portes.
2: A més, sabeu què va fer, no?, la que es van aprovar els pressupostos ara al juliol? Es va pujar el sou 6.500 euros l'any.
3: Jo em pipa. O sigui,
2: collons, perdoneu, eh?
3: No, jo,
2: és per assenyar-lo.
3: Jo crec que un polític que té unes responsabilitats com el que treballa en una empresa ha de tenir un sou adequat a les seves responsabilitats.
2: És
3: veritat, és veritat. Però el que passa és que és tan absurd i tan ridícul i em posa tan histèrica. Ara actualment tenim la tira d'incendis, no?, al nostre territori.
0: Sí, simultanis.
3: Però és que han netejat alguna cosa. És que algun cop heu vist que estan netejant els boscos, que hi ha un tractament. Jo vic davant d'una llera d'un riu, que diuen, alguna vegada ho he dit, em diuen, és de l'Aca. Bueno, és d'un per un altre i tal, però allò és un polvorí amb tot el que ha crescut i tal. Aleshores, el mateix amb les autopistes, no? L'únic que se van fer és després... Això sí, prohibir-te coses, no es pot anar per Collserola, no sé, a través d'un port senglar infectat, etc. Sí. Prohibir-te i cobrar-te. Però, diguem-li, augmentar-te el benestar, els drets, no. Jo, de debò, és... De vegades hi ha corrents de gent que diu que se n'atipa del sistema democràtic i jo el que me n'atipo és d'aquestes persones que no gestionen ni fan res.
0: Val. Peatges, sí, els hem de recuperar? És a dir, no. Algun sistema de pagament, el que sigui, sí o no?
2: Que paguin els camions. I ja està.
3: Que es busqui alguna manera.
2: A més, era una concessió, allò de les autopistes.
3: Sí, sí, sí.
2: El senyor Florentino Pérez.
3: Sí, sí. Una part.
2: La concessió la tenia ell.
0: Una part, crec.
3: Sí, sí, no, no, hi havia altres empreses sí. De... O sigui, no, no només el Florentino, però grans empreses que treballen per l'estat i així. Però ja s'han cobert, ja van... Sí que sempre ha d'haver-hi un manteniment fixe i continu. Però, bueno, per això paguem impostos, perquè agafin diners que nosaltres paguem per ens donin les carreteres amb, de manera correcta, que tinguem aigua quan hi hagin sequeres, que no se'ns cremin contínuament els... Vull dir, que facin coses, que els diners són per això, els diners són per això, per la sanitat, i no perquè es vagin provant a pujant els sous de manera contínua i reiterada. Que insisteixo, que jo crec que un dirigent que sigui eficient, que sigui bo i tal, ha de cobrar pues, com el que estaria cobrant amb una empresa que tingués una responsabilitat similar.
2: No,
3: perquè si no tenim els pitjors. Si no tenim els pitjors.
0: Anna Maria.
1: Clar, però és que Lourdes, saps què passa amb això? És que quasi tots, per no dir quasi... Molt pocs, en Jan, però molt pocs, no han passat per grans empreses.
3: No.
1: Bueno, vull dir, estan des de molt jovenets, vull dir, a política, municipal, a diputacions, tal i qual, fins que arriben a dalt, no?
3: Bueno, i
1: llavors,
3: per...
1: això és un problema. I després, que aquí ho han parlat moltes vegades, inclús en programes que he coincidit amb la Geòrgia, que no estan preparats aquí, en aquest país, la gent per ser política. No hi ha ningú que els gestioni, no hi ha ningú que els controli. I llavors, clar, vull dir, un cop estan a dalt, doncs, escolta, Manxes Castilla...
3: Sí, no, i a més s'asseguren de conservar el seu lloc, perquè dins del món laboral, per res del món trobarien un...
1: No, un xollo així, jo trobaria un xollo així.
0: Vinga, doncs ja hem donat estopa a la classe política.
3: Bueno, però és que quan comencem a veure, no sé, a Badalona ja, la conreria, o no sé com es diu, quan comencis a veure que es crema, s'incendia, nosaltres quan veiem Collserola que es crema, que s'incendia, què farem aleshores?
1: Ostres. Sí, sí.
0: Sí, però
1: és... No, és que nosaltres aquest matí hem pujat a Tiana, que fa poc que va haver-hi un foc, vull dir, el nostre nebot gran i viu, i hem estat allà, i en Ferran ens ho comentava, diu, escolteu-me, jo no havia vist mai un foc tan a prop, diu, i acollona, eh? Diu, perquè a més veus el bosc tan sec i tan brut. Ara ha sortit un per TV3 que diu que fa 12 anys que estan mirant de netejar un bosc. 12 anys.
2: 12 anys.
1: No. I que estan, vull dir, fent uns processos, estan mirant, però que clar, que van una mica tard.
0: La burocràcia.
1: Una mica tard, 12 anys.
0: Això és la burocràcia.
3: La burocràcia.
0: Això és la burocràcia que ho acaba alentint tot. Mireu, deixem de parlar dels polítics i parlem de nosaltres? Sí? Us sembla una mica? Heu sentit a parlar de... Ja no sé si dir-la, si dir-li moviments, moviments, cultures, el FOMO i el JOMO, no?
1: No.
0: El FOMO seria la cultura de la productivitat permanent. Faig coses i no paro i encadeno una amb l'altra, la sensació de que he d'estar permanentment fent alguna cosa perquè si no, no puc parar. És aquesta, no? La idea. Això seria el FOMO davant del que seria la pràctica del JOMO o el HOMO, que seria el plaer de perdre's coses.
2: El plaer de?
0: Perdre's coses. És a dir,
3: renunciar-les, de dir, en lloc d'anar aquí,
0: o el que seria el slow i el food, no? El fast i el slow.
3: Sí.
0: El fast i el slow, que es va posar de moda amb el tema del menjar, el fast food i el slow food. Doncs això vindria a ser el mateix, però una mica en l'actitud davant de les coses. Vosaltres, amb quin diríeu que us identifiqueu més d'aquestes dues tendències? Amb el FOMO? Amb els dos? O cap dels dos?
2: Jo amb cap dels dos.
0: No?
3: Jo potser sóc una mica d'aquestes d'estar tranquil·la i no m'agraden les aglomeracions, m'agrada... sóc molt jo, vull dir, sóc molt tranquil·la.
2: Però tu perds coses?
3: Més del que aparento. Aparento que estic a molts llocs i normal... No. Sóc... Anem a mirar, per exemple, un tema amb les redes socials, no?
0: Xarxes,
3: que tothom està a totes les xarxes socials. Jo també. Però no em veuràs mai penjant ni fer coses. Per si alguna vegada tinc algun interès, però això d'estar contínuament, haig d'anar aquí, haig d'anar allà, hi ha un concert, hi ha una... No.
0: La sensació d'estar super, hiperconnectat a tot, absolutament. No,
3: m'agòbia.
0: Val, tu series més del Jomo.
3: Totalment.
0: Val. Ana Maria.
1: És que, si et dic la veritat, no ho havia sentit mai. Això aquí ha entrat, la notícia, per saber què era. Jo és que, a més, les paraules en anglès, vull dir, les trobo... Bueno, és igual, deixem-ho estar, perquè això és un altre problema d'aquest país.
3: Totalment d'acord, totalment d'acord.
1: Aquest és un altre problema d'aquest país. Jo sí que és veritat que cada cop que em faig més gran no m'agrada perdre'm coses. Em dóna la sensació... Jo tenia un tiet que deia que li quedaven... dos telediarios i, a més, eren en blanc i negre. I jo no ho entenia. I ara ho començo a entendre una mica. No per agobiar-me, però sí que em sap greu perdre'm coses que em criden l'atenció, la inauguració d'una exposició, una obra de teatre, un concert... Vull dir, i em sap greu que a vegades... Oi, ja no estic a temps de veure aquesta exposició. Em sap una mica
0: però
1: de greu.
0: Però tens la sensació com d'estressar-te?
1: Mana, per perdona?
0: Això, tens la sensació que això t'estressa perquè necessites fer una cosa i l'altra i l'altra?
1: No, perquè no m'estressa. No m'estressa. Vull dir, faig el que m'agrada i sí que és veritat que la casa, si mai cau, no m'enganxarà sota.
0: Yeah.
1: Això sí que és veritat. Vull dir, però sí, ja et dic, i com més gran em faig, penso que, bueno, que no sé com estaré l'any que ve i vull aprofitar el temps. I entenc que està molt bé a quedar-te a casa llegint un llibre, escoltant música, que no es perd el temps ni molt menys, perquè la cultura la pots tindre a casa sense cap problema. Però sí que a vegades em sap greu haver-me perdut coses, però no estressar-me, no. Ja estressada la feina, ara ja m'he oblidat de l'estrès.
0: I ara la Georgia deia que cap de les dues.
5: No, ara ho he buscat i ho he llegit bé perquè no m'havia enterat d'això, perquè és la primera vegada que ho sento,
0: Ja,
5: Més Jomo.
0: Més Jomo?
5: Més Jomo, sí.
0: Sí.
5: I jo... com més gran em vaig fent, més.
0: Clar, jo també em plantejava si això, penseu que és més una qüestió d'edat, és a dir, que les persones amb més edat tenim més tendència, o cada vegada més, al contrari que l'Anna Maria, però a ser més Jomo, no?
3: Jo
0: aquí em planto.
3: És també de tipus de personalitats i una mica d'educació. Per exemple, jo abans vivia al Pla de Sant Llorenç, on era joveneta, a mi només em deixaven baixar dos cops a Terrassa, en la qual cosa estava, diem-li, a part d'anar a la universitat i tal, però llavors totes les tardes me les passava estudiant, tranquil·la, o fent altres coses, no? Aleshores, ja estic acostumada d'aquesta manera a fer una vida molt, molt més cap a dins que no més cap a fora. Ja et dic, malgrat la meva imatge, soc una persona... I parlo molt. Però... només és una part, és com una mena de mirall que hi ha, i
0: la Lourdes està per darrere del mirall.
3: Vaig per una altra banda, sí.
0: Vosaltres us heu aturat en algun moment durant el dia a badar, per exemple?
5: A badar?
0: Sí.
3: Què entens per badar? Mirar alguna cosa o simplement somiar?
0: Quedar-te fixada en un punt, badar, no, sense...
1: Mira, jo a vegades baixo a la platja, perquè, clar, la tinc davant de casa, no? I m'estic allà mirant les onades, mirant els núvols que venen del Maresme o mirant els núvols que poden venir de la serralada de Marina, les onades, és una relaxació... No? Vull dir, sí, és... I inclús més a l'hivern que a l'estiu, l'estiu està ple a la platja fins a altres hores de la nit,
0: tant.
1: No?
0: Sí,
1: però
0: sí.
1: A l'hivern que no hi ha ningú, que som quatre veïns que baixem una miqueta ximples a la platja, doncs la veritat és que sí, m'agrada quedar-me allà en silenci, només sentint l'aigua, sí. Badar m'agrada. Però també m'agrada badar per la ciutat, caminar per espais que no conec i badar.
0: Correcte.
1: Mirant en l'aire, una façana, no sé, sí.
0: La necessitat de triar lliurement el que tu vols
3: sense
0: fer.
3: Pressió.
0: Exacte.
3: Sense
0: doncs
3: pressió.
0: És que la notícia és molt bo perquè en el titular posava que hi ha un esgotament col·lectiu, i això sí que és veritat, que es nota, no? I sembla que aturar-se és com un acte revolucionari. Doncs escolta, fem una revolució.
3: Bueno, jo, no? Cadascú, vull dir, jo crec que ha d'anar fent, quan parles d'això del camí, jo per exemple camino cada dia, procuro caminar com una hora, i últimament entrar per aquests carrerons de Sant Cugat i sola, perdonin les meves amigues, però jo ni amigues ni històries, a mi m'agrada anar sola,
0: sola amb la meva. Mira, idea. Això també ho faig jo i sola, com una mussola, la mar de gust. Ho hem de deixar aquí, senyores. Moltíssimes gràcies per tota la vostra col·laboració. Que tingueu un molt bon estiu.
3: Molt bon
1: igualment,
3: estiu.
1: Igualment, bon estiu per totes.
0: Adéu-siau.
1: Adéu-siau, una abraçada.
0: Igualment.
6: El Prat Ràdio, 91.6 FM. Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
7: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
8: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
9: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
8: Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi. No te puedes parar.
9: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
10: La Caixa Negra amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ja t'agradava el que fèiem, en tens més. I si no volies caldo, tassa i mitja.
11: Els divendres, de 8 a 10, seguiràs sonant la

0: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
1: Bienvenidos a la Corme FM, ventana radiofónica en el Prat Radio.
2: Dimarts sí, dimarts no, escolta la Corme FM.
3: Martes sí y martes no, las crónicas más variadas en la Corme FM.
4: Si quieres conocer lo que pasa y pasará en el barrio de San Cosme, recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
5: En la Corme FM tenemos una pregunta, martes sí, martes no.
2: Martes sí, martes no. Escuche la Corme FM.
6: El Prat Radio, 91.6 FM.
7: Són les 5.
8: Serveis informatius. El Prat Radio.
9: Bon dia, els parla Ivan Conde. D'aquí a una setmana es posarà la primera pedra de la nova promoció de lloguer assequible gestionada per Prat Espais, un edifici de 8 habitatges situat al carrer Vicente Ferrer, amb 5 habitatges d'una habitació i 3 habitatges de dues. Tot i que estava previst iniciar la construcció al tercer trimestre del 2025, les concrecions d'aquest projecte han fet que les primeres dues convocatòries de constructora quedessin desertes. Escoltem el gerent de Prat Espais, Xavi Anzano.
10: Ha costat molt que es presentés a una constructora i que es presentés amb un preu raonable. Llavors, les dues primeres vegades la licitació va quedar deserta i aquesta tercera vegada, per fi, doncs, es va poder adjudicar.
9: Davant l'altíssima demanda de sol·licitants en els darrers sortejos, per exemple, més d'un miler en la promoció dels 101 habitatges de la cooperativa, s'està barallant una opció alternativa per a dirimir les persones que entraran a aquests 8 habitatges, com per exemple aprofitar la llista de suplents del proper sorteig. El Ministeri de Transports ha donat per acabades les obres del nou accés ferroviari a l'aeroport del Prat, una infraestructura que ha suposat una inversió superior als 400 milions d'euros i que ha de millorar de manera significativa la connexió de l'aeroport amb la xarxa de Rodalies. El nou accés consta de 5,2 quilòmetres de recorregut, la major part soterrats, i connectarà directament les terminals 1 i 2 amb Barcelona i la resta de la xarxa de Rodalies. El temps de trajecte previst entre la T1 i el centre de la ciutat serà d'uns 19 minuts. Les previsions apunten que la infraestructura podria ser utilitzada entre 7 i 9 passatgers per any. I l'atur baixa al Prat. Durant el mes de juny, el municipi ha registrat 70 persones menys que al maig. En comparació amb ara fa un any, el descens és més moderat, amb 41 persones aturades menys. Malgrat aquesta evolució positiva, el Prat compta amb una taxa d'atur del 8,2%, per sobre del 7,1% del conjunt del Baix Llobregat i del 7,5% de la mitjana catalana.
8: Esports.
9: El Club Bàsquet Prat jugarà segona FEB la temporada vinent, tal com ha confirmat el seu president Arseni Conde en una entrevista al Prat Esports. També ha donat a conèixer algun dels integrants de la plantilla 26-27, com les continuïtats de Salvans i Smallwood, així com la sortida de Marc Cese per decisió tècnica i la no continuïtat de Nacho Llobet. I fins aquí el butlletí informatiu. La informació torna d'aquí a una hora.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Cinc i tres minuts de la tarda. Reprenem el Connectats amb l'inici de la segona i última hora. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. En aquests moments estan tallades per incendi la GI660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonge, la GIB-66-12 entre Calonge i Santa Cristina d'Aro.

0: per l'incendi només és permès el pas als veïns a la GI-664 entre Cassà de la Selva i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura i a la GI-6703 entre Quart i Madremanya. La B-2131 també està tallada per incendi entre Carme i la Pobla de Claramunt en tots dos sentits. A banda d'aquests problemes, a la 60 i a Quart Gentona en sentit Mataró, a la 2 hi ha retencions de Cornellà a Sant Joan d'Espí en sentit Lleida per obres i de Sant Joan d'Espí a Cornellà en sentit Barcelona per un vehicle variat que talla un carril. A la P7 i a l'Institut Hidrodades de Barberà del Vallès en tots dos sentits. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada i Reixac al nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. La C17 va carregada de Parets de Mollet en sentit sud. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda del Labirint hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i la ronda litoral la B10 hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta i de Sant Adrià Bon Pastor en sentit Besòs i de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Gràcies, Mireia. Bona tarda.
2: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: 100 anys de vida donen per molt, i si no que li ho preguntin al nostre personatge d'avui. Marxem fins al Prat de Llobregat amb Jonathan Marín i Manolo Gol. Jonathan, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Avui el Manolo i jo fem una excepció i sortim dels estudis del Prat Ràdio per anar a la casa del nostre protagonista d'avui i capbussar-nos en la seva història. Una història que de moment és de 100 anys. Sí, 100 anys, ho heu sentit bé. Així ràpidament, va estar molts anys treballant a la SEDA, pioner a Terlenca, expert en gestió industrial i pública de l'aigua i de l'energia i fundador de la comunitat d'aigües subterrànies del Delta del Llobregat. Així ràpidament, per fer un resum de la seva llarga trajectòria. Sens dubte, un gran currículum, però també en el seu impacte aquí a la nostra ciutat hem de destacar la seva vessant esportiva, ja que va ser el fundador del Club d'Escacs del Prat i és, evidentment, president honorífic d'aquesta entitat. Manolo, déu-n'hi-do el protagonista que tenim avui, eh?
2: Sí, sí. Muy buenas tardes, Jonathan. Pues sí, es un honor conocer al señor Joan Marcé. Ahora dialogaremos con él, pero es una eminencia dentro de nuestra ciudad y del SCAT.
1: Doncs anem a saludar-lo, en Joan Marcé, que ens ha acollit molt amablement a la seva llar. Molt bona tarda, Joan, i gràcies per obrir-nos les portes de la seva casa.
3: Moltes gràcies per venir i per fer aquesta mica d'entremès dient d'entrada què és el que jo he fet a la vida, que no sé d'on t'ho heu tret, però sí, no me'n recordava. Però està escrit, perquè tinc un llibre, gràcies a Déu, que el vaig començar quan tenia 95 anys i el vaig acabar quan en tenia 97, perquè són 1.200 pàgines amb 2 quilos de pes. Per tant, això ja és dir una coseta important. I la veritat és que estic molt content d'haver fet un llibre, perquè la memòria, en els 95 anys, jo que la tenia, jo diria, perfecta. Però, en canvi, avui en dia hi ha moltes coses que, com ara m'havia passat amb el David García Indurany, que no me'n recordava del nom. Però això no vol dir que el tingui present. Però tinc present la imatge, però moltes vegades em falta la verb.
1: Joan, com arriba vostè al Prat? Com deia, va néixer el 1926 a Torredembarra, però tota la vida vostè l'ha fet aquí, a la nostra ciutat. Com arriba aquí al Prat?
3: Jo vaig arribar... Em van fer el Prat. És a dir, jo estava en l'estació, vivint ja a l'estació del Prat, quan l'estació del Prat només tenia el pis inferior. El segon pis no existia. És a dir, que al davant d'això, que teniu aquí els relats, aquest pis que jo vivia, que era el de dalt, no existia. Però quan va venir el moment en què el pare el van posar, abans de venir al Prat, ja el van posar a l'estació de... hauria de remar, però és l'estació abans d'arribar a Saragossa, allà va anar a viure el pare i la mare. És a dir, que jo, de fet, em van fer, podríem dir, el Prat i Saragossa. I llavors, quan va arribar el moment, van dir, bueno, i escolta, i on que portarem aquest criu? Que hi ha arribat a 100 anys, però que llavors no se sabia això. I on te'l portarem? I llavors vam dir, home, el millor de tot és anar a Torredembarra. Per què? Perquè la mare era de Torredembarra. I perquè Torredembarra, en el 1900, no tenia cap analfabet. Tots els estudis estaven pagats. Per això vaig néixer a Torredembarra.
1: Quan comença? Quan crea el Club d'Escacs del Prat i per què?
3: El Club d'Escacs va venir pel senyor Amadeu Requesens, que era un mestre que hi havia a l'entrada de la Rambla. I aquest metge estava casat amb la senyora Cèlia, i la senyora Cèlia no va tenir fills. Llavors l'home aquest, fins ara no venia enterat, era un gran jugador d'escacs, amb diner, d'escacs, de cartes, però amb diner. Però estava en el Prat. I aquest senyor va portar, i ho va portar molt bé, gràcies a la seva senyora Cèlia. I la veritat va ser que quan jo vaig entrar, que era un marrec, Doncs m'hi vaig trobar bé amb ell i vaig anar agafant la mala idea de tenir els escacs a sobre, que els escacs tenen una cosa primordial: el que juga a escacs sap aprendre com és la vida, perquè no sempre guanya el que és millor. No hi ha empatades, no hi ha bufetades, no hi ha res. És un joc noble que només depens de tu mateix. Quan perds, que un dia o altre perds, doncs quan tu perds tu te'n ressents, però t'has d'aguantar. I això no passa amb els jugadors de futbol. Quan arriba un i li dona una patada, l'altre s'hi torna i es defensa i li vol tornar a matar i tot. Són uns desastres, això. Els deports, que vosaltres dieu que sou de deports, tots els deports tenen uns vicis seculars. Els escacs no. L'escacs és un noble i és un deport ciència. I això és molt.
4: Ja que parla d'això, vostè ha dit en alguna ocasió que els escacs t'ensenyen que no pots culpar ningú dels teus propis errors. Això, aquesta filosofia de vida, com l'ha ajudat en el dia a dia?
3: Això, d'això que anava a dir, això ha sortit aquí a casa sense donar-me'n compte. Però sí que és veritat, eh? Els escacs tenen aquesta cosa que ensenyen a viure. Ensenya com has de viure. I en canvi, no tenim local en el Prat per poder subsistir. Això no ho perdono jo a ningú.
2: Això l'anava a comentar jo. Com és que no, el Club d'Escacs del Prat no té un local propi?
3: No té local propi. No n'hem tingut mai. I en aquí ho trobareu. Hi ha un moment que dius, hem anat a diferents llocs per fer el Club d'Escacs, perquè el Club d'Escacs no ha abandonat mai. Cada any ha sigut el campionat d'escacs, etcètera, etcètera. I és més, jo de gran, una vegada em van jubilar i em feia campionats internacionals, o sigui, el Benidorm, el de Salou, el del Dalló, tot això jo anava a... M'encanta jugar als escacs. I perdia, però me resignava, perquè deia, me cago en dir on avui m'ha tocat perdre, però jo he posat i disfrutat jugant amb aquest individu. Si em torno a trobar, però això és una cosa verbal interna. Els escacs és aquesta concepció que remodela com has de viure.
4: I els escacs són el secret d'aquesta llarga vida que vostè té?
3: Jo, en quant a la vida, t'haig de dir que l'exemple és el David, del que vosaltres havíeu, David, m'agrada ser indolent. Aquest pobre nano va morir als 32 o 33 anys i va estar, pues, campionats a Holanda, sobretot, que va tenir una noia jugadora d'escacs a Holanda que havien tingut, però sempre ha estat escaquista 100%. O sigui que no puc dir que els escacs donin vida, perquè tinc l'exemple del David, però sí que puc dir que la vida me l'han donat els pares i jo he intentat dominar-ho, perquè quan vosaltres sabeu, cada 10 morts que arriben als 100 anys només hi viu un home i viuen 9 dones. Per tant, hi ha una defecció d'aquí, que dius, què passa aquí? No passa res. És que els homes no han sabut fer la vida que haurien d'haver fet. Però no dic que els escacs donin més vida, és al revés. Jo he vist jugadors d'escacs que s'han mort jugant escacs. Per tant, vol dir que també, si falla el cor o una cosa, no és culpa dels escacs. Els escacs no valen ahí.
4: Vostè, si no m'equivoco, ha destacat també en l'àmbit autonòmic perquè ha jugat un torneig oficial amb 97 anys. El 2023, si no vaig errat, va participar en un Open Internacional d'Escacs a Torredembarra, no?
3: A Torredembarra sempre, i aquest any estava apuntat perquè ells em volen que sigui que vagi cap allà per dir, digue't, avui tenim aquí entre tots nosaltres, perquè, escolta, aquest torneig internacional de Torredembarra no és broma, hi han 150 jugadors. Per tant, vol dir que és un torneig de prestigi, no? Mm-hmm. Dit d'una manera diferent, abans, fa 5 anys enrere, a la província de Tarragona hi havia més de 40 tornejos internacionals. Avui només en queden 10. I entre els 10 hi ha el de Torredembarra. I què ha fet? Pues que el de Torredembarra, que abans no arribàvem a 100 jugadors, ara es posem a 150 com facilitat. Per què? Pues per aquesta cosa que hi ha un maneig en tots els esports d'això. Poder els escacs menys. Però també hi ha de sota mà qui dona diner en fulano de tal, perquè a la millor tenim el club Equits que vol ser campió i llavors has de fluixar la mosca, perquè no, això no pots evitar, que també hi ha, encara que ja dius, si no hi ha espectadors, doncs el preu de l'entrada no és el mateix, no és el mateix. Però hi ha també la cosa de que el que ho porta, o bé aquell que n'hi ha. Aquí al Prat hem tingut una cosa excel·lent. Mai, perdoneu, de vegades que m'agafi una cosa a l'altra. Hi havia el doctor Caselles, que el doctor Caselles també amb el doctor Badia es feien molt bé, feien tots dos, perquè ens deixaven els cotxes, tots obtenien cotxe i deixaven. El doctor Caselles estava on abans hi havia el Cervantes, aquí, al pis de sobre, al primer pis, hi havia el doctor Caselles, i era metge especialista en cor. Aquest senyor tenia 8 fills. 3 noies del doctor Caselles han sigut campiones de Catalunya. I de què li ve? Doncs pues ve del pare, perquè el pare els va ensenyar, el pare els va ensenyar... Jo em recordo que el doctor Caselles era un tio molt maco, però una mica boig, una mica boig. I recordo que estàvem a Barcelona, a Horta, jugàvem contra l'Horta, i dic, cal continuar, aquest home no ve, ja eren quasi les 10 del matí i tots estàvem a punt per jugar i tot allò, aquest tio no ve, i al final va haver amb el cotxe que ve, que dic, ah, menys mal que ha vingut, no? Okay. Però pues aquell pobre home diu, primera excusa que em dona, diu, escolta, em perdones, però és que la meva senyora ha tingut un criu a les 6 del matí. O sigui, per dir-te la bogeria dels escacs, que tenint la senyora a les 6 del matí el seu un fill, a les 10 jugava als escacs. És a dir, hi ha una jo diria un enganxament personal de tots els escaquistes que autèntics, que no trobo ni bé ni malament, sinó senzillament és un fet que m'explica, perquè dic, home, gràcies a Caselles perquè fas això, has fet això.
2: Estava parlant ara de les filles d'aquest senyor. Aquí al Prat, el millor jugador d'escacs és el David García?
3: No hi ha dubte, perquè és internacional. Això no hi ha hagut. Però sí que en canvi hi ha hagut en Jaume Palau Albet, que aquest és biòleg i llicenciat en ciències, en química, que aquest ha estat el que havia anat a Anglaterra a viure. Desafortunadament es va separar de la seva senyora, va tenir 2 nenes i va morir bastant jove a Arenys de Mar, el vam anar a visitar amb en... Bueno, és igual. I realment em vaig de pena. Però l'ingeni d'aquell noi, sí, en vez d'agafar a la part de ciència, que és el que li va donar vida, hagués agafat els escacs com va agafar el Daniel, el David, automàticament segurament que hagués arribat al mateix nivell. És a dir, jo considero que quan jugaven tots dos deies, hòstia, doncs escolta, que aquest tio... Sí, li donava pallissa, pallissa.
5: Sí, perquè el David va ser campió d'Espanya diverses vegades, veritat?
3: D'Espanya i de Catalunya. És a dir, el David García va ser per mi un escaquista. A més, jo el reconec i així amb la seva mare li vaig explicar i se'n va fotre a podre com res, perquè, esclar, tens un fill que, escolta, va morir, però allò de... amb el cervell rebentat. I tu dius, mare de Déu, com ho arreglarem, això, no? Però sí que el David García és un home que va tenir... Era molt internacional, era molt tot, però, en canvi, tot el que tenia ell d'escacs, que s'havia posat a la seva feina, tot el recull de llibres, etc, i de partides, la va donar al Club d'Escacs Prat. És a dir, hi ha un reconeixement per part del club de que aquell home ho va fer de tot, però que al final ens donava classes estant malalt i no podia aixecar ni el braç per aixecar una peça o un mural. Horrible, això és horrible, eh?
5: I de jugadors internacionals, vostè a qui considera els millors de tota la història?
3: A nivell nacional, internacional?
5: Internacional, de tots els països.
3: Bueno, al nivell internacional hi ha dos o tres persones que jo, per mi m'encanten. És a dir, jo, encara que no ho sembli, encara sóc un vell aficionat d'escacs. Perquè jo quan agafo i agafes el mòbil, doncs veig partides d'escacs, n'hi ha, ni de més. I jo m'entretenc. Quan veig aquella partida, un jugador, dic, qui guanya aquí? Ell. Jo faig en contra. Però jo jugo també partides internacionals. El que passa que em guanyen sempre, però deixo d'estar. No les guanyo cap. I moltes vegades m'empipo a mi mateix a dir, hòstia, estàs perdent qualitats, però és que arriba un moment que tot el que és pensament, tant si és d'estudi com si és de joc, com els escacs, és, per mi és un joc, però no és un joc de pilota. Realment és preciós, és per tenir-lo present i que dones bé. Si tu dius, i després de morir no hi ha res. Jo penso, si després de morir pogués fer, jo portaria un tauler i tota la vida em posaria a jugar a escacs.
6: A mi m'agradaria que ens expliqués, ens ho explicaves abans de l'entrevista, no? El tema del nom del club d'escacs, que tenia d'origen Cervantes, el tema de la guerra. Explica'ns una miqueta tota aquesta situació que va viure també aquesta entitat.
3: Mira, abans... amb això li haig d'agrair al senyor Casanovas, que era el que havia fundat l'agrupació artística literària Cervantes, que havia fet funcions teatrals, tot posava tot l'interès al món, i li haig de donar les gràcies. I quan jo vaig veure que havíem de ser Club de Ajedrez Prat, jo vaig dir, això no és, perquè el senyor Requesens, que era l'amo que portava els escacs abans que jo, doncs també era una mica, diu, fas bé, perquè escolta, això és que no em sona que havia posat Club de Ajedrez Prat. Llavors va ser quan ens van posar d'acord en el 60 i va poder ser l'any 60, perquè jo tenia relació amb un tinent coronel que era de la promoció d'en Franco, que vivia aquí en el Prat, que estava per la Terlenca, i aquest senyor, amb la relació seva, van poder anar a trobar un senyor Oliveres del govern civil, i a l'hora de la veritat aquell s'encarregava de posar alcaldes al Prat, al Prat i a tot arreu. I llavors amb aquell home ens va guardir i ens va dir: jo miraré de donar-vos el crit quan podeu posar Club d'Escacs Prat. I així va ser, vam posar Club d'Escacs Prat gràcies a la intervenció de Clemente Gil Vidal, que és el tinent coronel que teníem al Prat, i tenia. O sigui, si tot es fa en aquest país per les amistats que tens. Si no hi ha amistats, no hi ha...
6: Gràcies per obrir-nos les portes de la teva casa i que vagi tot molt bé.
3: Moltes gràcies a vosaltres per l'atenció que heu tingut i perquè ho que heu portat aquí per ensenyar, realment m'ha encantat. M'ha encantat i m'ha agraït. Aquest pobre xavalet d'aquí és curiós, eh? Ho agraeixo molt, de veritat.
7: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
0: I ara al Connectats tornem a Terrassa perquè hem de parlar de salut i concretament de medicina regenerativa. El nostre company Sergi Estapé tracta sobre aquesta qüestió amb el doctor Miquel Utzet, especialitzat en aquesta disciplina. Bona tarda.
8: Bona tarda, doncs estem amb el doctor Miquel Utzet, que és director mèdic del Centre Mèdic Utzet i especialitzat en medicina regenerativa i precisament per parlar d'aquesta temàtica. Doctor, què tal, com estem?
9: Ah, molt bé, bona tarda.
8: Doncs expliquem una mica, no?, així grans trets i de manera que ho puguem entendre tots, què és exactament la medicina regenerativa.
9: Bé, la medicina regenerativa d'alguna manera va començar amb el descobriment sobretot del funcionament de les cèl·lules mare del cos humà. Probablement a finals del segle XX, principis del segle XXI. Uh-huh. A partir d'aquí es va començar a entendre una mica per sobre com feia el propi organisme per regenerar els seus teixits. I amb aquesta activitat que té ell de regenerar els seus propis teixits és amb el que ens basem amb la medicina regenerativa per intentar regenerar els teixits que estan malalts, per dir-ho així.
8: Uh-huh. I què podríem dir? Com es diferencia aquesta medicina dels tractaments més convencionals? De quina manera
9: bé,
8: podem diferenciar-ho?
9: En el camp que treballo jo, que treballo sobretot en temes de dolor, d'artrosis, de lesions tendinoses, etc. D'alguna manera, la medicina més convencional el que fa és utilitzar antiinflamatoris, calmants, rehabilitació i, al final, si no hi ha manera que hi hagi una regeneració espontània, doncs cirurgia. I amb la medicina regenerativa, nosaltres el que intentem és que l'estructura es curi. És a dir, estem intentant estimular la pròpia capacitat de l'organisme per curar-se perquè ell ho faci, d'alguna manera, perquè hi ha moments que, encara que no entenem exactament per què, ell no és capaç de regenerar aquell teixit, per les raons que sigui, i llavors nosaltres el que intentem fer és estimular aquesta situació fisiològica perquè ho torni a fer.
8: Mm-hmm. Quan parlem de regenerar teixits, no? Estem parlant de crear un teixit nou, no?
9: Sí, clar. Mm-hmm. A partir de les cèl·lules mare, que és el que fa l'organisme, és a dir, quan nosaltres fem una ferida en la pell, aquesta ferida primer sangra, després fa una costra, aquesta costra genera unes substàncies que es diuen factors de creixement, i aquests factors de creixement faran que totes les cèl·lules del voltant siguin capaces de regenerar de nou aquest teixit que ens hem fet la ferida. I això passa a tots els nivells de l'organisme, per dir-ho així, no? I no només en la pell, que nosaltres això ho veiem molt clar, sinó que a l'interior de l'organisme també està passant això mateix.
8: No? I d'aquesta manera el cos es repara, podem dir. No?
9: Ah, això mateix. Es repara ell mateix, perquè això ho fa cada dia. El cos es repara contínuament. Tenim petites microlesions que l'organisme repara sense que nosaltres mateixos no ens en donem compte. El que passa passa que, ja dic, no entenem encara exactament per què, potser perquè hi hagi un desequilibri entre la capacitat d'inflamar-se o de fer-se mal i la capacitat de regenerar, que hi ha lesions que no s'acaben de regenerar. Llavors, aquí és aquestes, és on nosaltres podem estimular de nou el teixit a partir de les pròpies substàncies del pacient perquè aquest organisme torni a regenerar el teixit afectat.
8: Parlem una mica de quines lesions o malalties es poden tractar o quins són els casos més habituals que us arriben a la vostra consulta.
9: Habitualment a la consulta arriben artrosis, sobretot, artrosis amb gent de qualsevol edat, arriben lesions, sobretot d'espatlla, arriben lesions als tendons, als genolls, al tendó d'Aquiles, principalment lesions de tipus mecànic, per dir-ho així, no? I aquestes lesions doncs es poden reactivar a partir de tractaments de medicina regenerativa que s'obtenen de la pròpia sang del pacient. És a dir, que no, nosaltres no utilitzem cap substància fora del propi pacient, sinó que l'únic que fem és, a partir d'una extracció de sang del pacient, concentrem les substàncies que fa servir aquest propi pacient per donar ordres de regenerar els seus teixits, i llavors el que fem és infiltrar en el teixit que volem que regeneri i que l'organisme es posi en marxa per regenerar el teixit de nou.
8: Mm-hmm. És inevitable la cirurgia o...?
9: A veure, és evitable fins a un cert punt. És a dir, hi ha un moment que la degeneració d'una articulació del genoll, per exemple, és tan important que llavors un tractament de medicina regenerativa ja no té capacitat de regenerar-la, sinó que necessitem que hi hagi una quantitat de cartílag determinat per poder dir o per poder pensar que amb el tractament que farem allò regenerarà. Però és cert que hi ha vegades que hi ha gent que arriba a la consulta i li has de dir, escolti, tal com està aquest genoll, nosaltres ja no podem fer res i això ha d'anar bàsicament a la cirurgia.
8: Clar, molta gent, potser no, això de portar una pròtesi o passar pel quiròfan, potser no els hi acaba de fer el pes,
9: sí,
8: no?
9: Sí, moltes vegades passa això, que et deixen a consultar perquè li han dit de posar una pròtesi, no té ganes de posar-se-la per tots els efectes que comporta, i llavors nosaltres fem una valoració mitjançant una ressonància magnètica i amb els anys d'experiència ja tenim fent aquest tipus de tractament, i a partir d'aquí podem decidir si realment podem fer un tractament de medicina regenerativa o no. És a dir, hi ha moments que hem de dir que no, hi ha moments que hem de dir que sí. Llavors, depenent del tipus de lesió, es pot fer un tractament més suau o un tractament més potent, depenent de la lesió que veiem en la ressonància magnètica.
8: De quins tractaments podíem parlar? Quins hi ha actualment i en què consisteixen?
9: Com, com?
8: De tractaments. Quins podríem parlar que hi hagin actualment en aquest sentit i en què consisteixen aquests tractaments?
9: Bé, sobretot tractaments de genolls, que és on hi ha més conflicte, genolls, turmells i, ja dic, i lesions tendinoses de tendó d'Aquiles o de vegades de tendons a nivell dels isquiotibials o de les espatlles, sobretot, que són els que són més freqüents a la població. Aquests són bàsicament els que podem tractar, és a dir, sempre fent prèviament una valoració. Habitualment, els tractaments que es fan amb tendons i amb estructures musculars, aquests acostumen a ser sempre molt eficaços. El tractament d'articulacions, has d'escollir bé a qui li has de fer tractament i a qui no. Això sí que ho has de tenir molt en compte. És a dir, no pots fer tractaments a tothom perquè no tothom té la situació per poder-se regenerar, sinó que has de valorar exactament fins a on la pot tenir i a partir d'aquí decidir si fas un tractament o no el fas.
8: Quan es parla de medicina regenerativa també sovint sentim alguns conceptes com per exemple el PRP o plasma ric en plaquetes. Què és exactament això?
9: Sí. Plasma ric en plaqueta és precisament un dels primers tractaments que es va començar a fer en medicina regenerativa en aquest nivell. Plasma ric en plaqueta consisteix en extreure sang del pacient i llavors mitjançant una centrífuga concentrar el màxim de plaquetes amb un plasma. Llavors, quan tens les plaquetes, normalment de plaquetes en tenim habitualment unes 200.000 per mil·límetre cúbic, els humans en general, de mitjana. Quan nosaltres concentrem aquestes plaquetes, som capaços d'obtenir un plasma que hi hagi sobre unes 400.000. Llavors, aquestes plaquetes, se'ls hi afegeix calç, fan que s'exprimeixin i a dintre les plaquetes hi ha aquests factors de creixement que són els que mecanisme de regeneració. Doncs plasma, en plaqueta, el que fem és això, és extreure sang del pacient, centrifugar-la i concentrar les plaquetes, activar-les, que es diu, i llavors amb aquest plasma s'infiltra el teixit que volem regenerar. Però això és el tractament potser més suau dels que hi ha de medicina regenerativa, perquè a partir d'aquí també podem utilitzar el que se'n diuen les citoquines. Citoquines serien factors de creixement i citoquines estan en els glòbuls blancs, llavors seria concentrar les plaquetes més als glòbuls blancs i obtenir les substàncies d'aquestes dues cèl·lules humanes concentrades també per activar més aquesta regeneració. I finalment el que podem fer és intentar obtenir una petita porció de cèl·lules mare de sang perifèrica del pacient juntament amb les citoquines i juntament amb els factors de creixement, i llavors tenir unes cèl·lules activades, unes cèl·lules mare activades perquè puguin donar les ordres necessàries per regenerar aquell teixit. Però això depèn del tipus de lesió que trobem.
8: I bueno, suposo que molta gent es pregunta, clar, el pacient doncs és impacient, no? I suposo que sovint espera resultats immediats. Quant de temps podem dir que necessita l'organisme, el nostre organisme, per començar a notar aquest procés de regeneració?
9: Habitualment, quan fas un tractament de medicina regenerativa, has de fer 3 tractaments seguits, normalment un cop per setmana. Durant aquestes 3 setmanes el pacient ha d'estar com convalescent de l'articulació o del teixit que es tracti, i després del tractament habitualment es dem entre 3 i 4 setmanes perquè estigui més o menys convalescent, perquè això no és un procés antiinflamatori ni calmant ni res de res, és un procés de regeneració, i el nostre organisme per regenerar necessita un temps determinat, no? Ell no regenera així de cop, sinó que ha d'anar creant teixits, ha d'anar generant cèl·lules noves, ha de crear vasos nous, ha de fer terminacions nervioses noves, i tot això requereix aproximadament, jo diria que entre 3 setmanes i un mes. A partir d'aquí, aquest procés de regenerador pot arribar a durar entre 3 i 6 mesos. És a dir, no és que s'acabi en el moment en què el posem i al cap d'un mes ja s'ha acabat. No. Aquest procés es posa en marxa i tot el procés regenerador es va fent més lent després, però pot arribar a durar entre 3 i 6 mesos en regenerar aquest teixit.
8: Hi ha possibles contraindicacions o riscos davant d'un tractament com aquest?
9: A veure, amb el tractament en si no, perquè habitualment el medicament, per dir-ho així, és la pròpia sang del pacient. És a dir, que aquí no hi ha res més. L'únic risc que pot haver-hi és a l'hora d'aplicar el tractament, doncs, que l'apliquis bé, que punxis bé el genoll, que punxis bé el teixit que toqui, que no provoquis un hematoma, però a banda d'això no hi ha cap altre risc, perquè, ja dic, la medicació en si és del propi pacient, no és una medicació sintètica, diguem.
8: I no sé si tothom pot beneficiar-se d'aquests tractaments o depèn de quin perfil de persona.
9: En principi sí, és a dir, si una persona quan es fa una ferida externa se li cura, vol dir que els seus mecanismes de regeneració estan funcionant. Funcionaran més lents o més ràpids, depenent de l'edat que tingui la pacient, això és cert, però si té aquesta capacitat de regenerar qualsevol ferida que es faci, també té capacitat de regenerar un teixit intern, perquè vol dir que els mecanismes estan funcionant. Ara, l'edat condiciona per descomptat la rapidesa o l'efectivitat d'aquesta regeneració. Però tot i així, clar, habitualment quan té un pacient amb artrosi de genolls, acostuma a ser un pacient que ja té una edat determinada. Vol dir que i els tractaments funcionen molt bé, vol dir que en principi no hi ha una contraindicació especial ni ningú que no pugui fer un tractament d'aquest tipus.
8: Ja per acabar ràpidament, doctor, clar, hi ha molta gent que diu que conviu amb dolor des de fa anys i, bueno, i ho atribueixen a que es fan gran. Què els hi diríem a aquesta gent?
9: Bé, jo els hi diria que hi ha aquesta possibilitat de que aquest dolor es pugui controlar, perquè ja dic, la intenció de la medicina regenerativa és curar el teixit. En canvi, habitualment el tractament convencional el que tracta de fer és pal·liar el dolor amb els antiinflamatoris o amb els calmants o amb la clínica del dolor, al final, diguem, anul·lant una mica el propi teixit o les pròpies terminacions dels teixits. En canvi, la medicina regenerativa el que busca és curar aquest dolor perquè tu puguis tornar a fer de vida normal sense dolor i sense que tinguis necessitat de prendre res, cap altre tipus de medicament.
8: Molt bé, doncs, doctor Miquel Utzet, que és director mèdic del Centre Mèdic Utzet i especialitzat en medicina regenerativa, moltes gràcies per passar avui pel Connectats i fer-nos 5 cèntims sobre aquesta especialitat.
9: Moltes gràcies a vosaltres. Adéu-siau, bona tarda.
7: A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, Connectats.
10: Nueva York!
11: Hola, soc l'Almo Sant Andrés. Vull la cançó de Nueva York del Ball.

0: Bé, doncs, a l'última secció del Connectats d'avui i en l'àmbit de la cultura hem tornat a convocar la Maria Sempere, que és editora de Les Hores, que ens acompanya un parell de cops l'any per saber de les novetats i com que ara s'acosta l'estiu, estem a punt d'acabar aquest curs. Necessitem recomanacions per endur-nos de vacances, per emportar-nos i gaudir del nostre temps de relax. I com sempre, la Maria doncs, està disposada a facilitar-nos doncs, aquestes receptes literàries que acollim amb els braços oberts. Maria, com estàs?
1: Hola, doncs molt bé, molt contenta de tornar a ser aquí amb vosaltres.
0: Entrem en matèria i anem a conèixer els títols que ens proposes des d'aleshores per aquest estiu. Comencem pel primer dels títols, que és Una treva que no és pau, d'una canadenca.
1: Sí, és Una treva que no és pau, és el darrer llibre que hem publicat de la Miriam Tapes. És una autora que nosaltres adorem moltíssim. A l'editorial aleshores hi hem publicat 4 títols d'ella: Les tristes recances, Que no s'apagui la flama, Una bondat complicada i aquest que ara publiquem, Una treva que no és pau. I en aquest cas, bueno, és una autora que té una particularitat, que és que va néixer en un poble menonita fins que tenia 18 anys. Els menonites són com els amis d'aquest antidesenvolupament tecnològic, etcètera, etcètera. I quan té 18 anys, ella es desentén absolutament de la comunitat, de manera que totes les seves novel·les estan marcades per tota una reflexió al voltant de la llibertat individual, les tries, les opcions personals, no? I en cada llibre, no?, se'n va doncs, cap a una temàtica relacionada amb el tema de la llibertat individual. En aquest cas, el que fa és una mica diferent dels altres, té una base com més autobiogràfica. Aquesta escriptora, malauradament, va tenir una germana i un pare, val?, que ella era gran i ells eren grans, un i després l'altre es van suïcidar, es van treure la vida, val?, de manera que el que fa en aquesta novel·la, val?, que no té a veure amb això, però això també és el rerefons d'aquest passat que ella va tenir tant al poblament onita com la relació amb el seu pare i la seva germana, aquí intenta ella contestar una pregunta, perquè figura que la conviden a un festival literari a Mèxic, i ha de contestar la pregunta de per què escriu. I en intentar contestar aquesta pregunta de per què escriu, ella comença a rememorar i a mirar una mica el seu passat. Té una base autobiogràfica, però és molt... O sigui, és una autora que, tot i que miri aquest passat, val?, sempre té un punt molt, un to irònic, molt divertit, i tot ho fa com molt bonic, no? Al final ella el que explica és que la seva germana, quan era més jove, val?, molts anys abans de que se suïcidés, tenia una depressió, i ella va marxar a fer un viatge, la nostra protagonista, per tota Europa amb el seu, no?, ella tenia 18 anys, amb el seu nòvio, un plan hippie, no?, donant voltes, estem parlant dels anys 90 o així, per tota Europa, i aleshores allà ella comença a escriure a la seva germana, no?, intenta escriure's cartes, no? La germana li diu, bueno, sobretot si tu marxes, escriu-me, perquè ella està molt deprimida a casa. I ella li diu, d'acord, jo t'escriuré, però tu viu, no? És una mica com un pacte que fan una mica amb la seva germana. De manera que, quan ella intenta contestar el per què escriu, rememora i en recorda aquestes cartes que li va escriure la germana. Són unes cartes en les que explica totes les seves peripècies per Europa, molt divertides, però sobretot, mentre ens explica tot allò que li va passant, no?, aquestes anècdotes, ella també va reflexionant sobre què és allò que ella la connecta amb la vida, i que de fet és, no?, en el seu cas, escriure. De manera que en el rerefons hi ha una reflexió que ens interpel·la a tots nosaltres, en el sentit de què és el que nosaltres ens connecta a la vida. Cada persona ha de trobar el què, no? Potser algú trobarà la jardineria, m'invento, algú trobarà la música, doncs ella troba aquest escriure. De manera que és una novel·la amb una base autobiogràfica, moltes, hi ha també cites literàries, però és molt bonica, no?, en aquesta reflexió al voltant de què ens connecta a la vida i què li dona sentit.
0: Déu-n'hi-do. La Maria, quan ens explica aquests llibres, ens venen ganes d'agafar els llibres i començar a llegir, no?, la història. El que passa és que ara no és el moment. Per això deixem aquí els títols com a suggeriment. I anem per un altre que és Tries invisibles, que aquest no ha necessitat de traducció perquè és d'una autora catalana, oi?
1: Sí, aquesta és la tercera novel·la original en llengua catalana que publiquem. Aleshores, l'any que ve farem 10 anys, és a dir, que només hem publicat, aquesta serà la tercera, és a dir, ens costa molt trobar autors que ens encaixin, que pensem que porten alguna narrativa diferent, alguna reflexió interessant, amb un estil propi. Hem rebut molts manuscrits, però realment ens costa molt triar. En aquest cas, sí, que hem decidit precisament publicar aquestes tries invisibles és un recull de contes en el que l'autora el que fa és apropar-se a diferents personatges, val? Molts d'ells, aquests personatges que considerem persones una mica invisibles, no? Gent gran, gent sola, no? S'apropa a tots ells i els posa davant de realitats que els és molt difícil d'assumir. De manera que veurem com aquests personatges trien les pròpies opcions, no?, per intentar encarar la realitat que els ha tocat viure. I aleshores són uns contes molt emotius, molt commovedors, amb unes reflexions de fons molt, molt vitals en relació també una mica a aquest sentit de la vida, no? I aquestes persones, no? I aquestes aquests impulsos de vegades, no? Dels que ens sentim menys orgullosos, no? Dels que potser amaguem, que no confessem, però que són inherents a l'ésser humà i que molts de nosaltres els tenim, no? De manera que totes aquestes persones davant de realitats complexes veiem com reaccionen potser de manera no tan previsible, no? Tal i com ha de fer un conte, no? Un conte realment ha de fer-te un gir, no? I deixar-te una, no? Fer-te aquesta reflexió final, no? De dir, ostres, què ha passat aquí, què m'està dient aquesta autora, no? I ella aconsegueix precisament endinsar-se en aquest món d'emocions, de percepcions, de concepcions de la vida, doncs encarar aquests, com deia, aquests impulsos dels que segurament ens sentim menys orgullosos però que hi són, no? En tots nosaltres d'una manera o altra. I al final tothom ha de triar, no tria les pròpies mecanismes o intenta trobar les pròpies tècniques per encarar de la millor manera, no?, i més feliçment la vida que té al davant.
0: Doncs aquí un grapat d'històries, no una única història amb un sol protagonista o un personatge central, sinó que són diferents contes. Anem per una altra de les propostes, La gàbia de les tempestes. Aquesta també fa bona pinta, no?
1: Aquesta és la Gabriela Ricciniti, que és una autora brasilera. Nosaltres hem publicat en català i ha guanyat un premi molt important del Brasil. I en aquest cas és una història com molt amb una trama molt interessant, us passareu molt bé a l'estiu, i és la història de... Són dues noies que es troben només els divendres a la nit en un autobús que fa la ruta a la nit, surt a les 12 de la nit, té un horari ben estrany, des de la capital, no? una capital d'una ciutat de Brasil, fins al món interior de Brasil. Una de les nostres protagonistes viu a 2 hores i l'altra a 2 hores 30. De manera que elles es troben cada divendres perquè totes estudien a la capital i se'n van al cap de setmana a casa seva, no? Tornen a casa. De manera que aquestes dues noies que només es troben a les 12 de la nit en aquest autobús des de la capital cap a l'interior del Brasil sorgeix una relació entre elles dues, no? S'enamoren, bueno, tenen una relació en aquest, només dintre d'aquesta gàbia de les tempestes, que és com es titula aquest títol, no? Dintre d'aquest autobús. Que al cap d'un temps de fer tot aquest trajecte el que succeeix és que passa un fet inesperat, que l'heu de llegir per saber quin és, que fa que aquesta ruta s'interrompi. De manera que la relació entre aquestes dues noies, com que només es trobaven allà, no es torna a reprendre, es perden la distància. Estem parlant dels anys 90, no hi havia mòbil, no hi havia internet com per trobar-te. De manera que aquestes dues noies es perden la pista l'una a l'altra. Passen els anys i quan una d'elles ja té 50 anys, en aquest cas s'ha casat amb un senyor, ha tingut un fill, té una mica de crisi matrimonial amb aquests 50 anys, llegeix en una revista un article que li aboca moltes coses d'aquesta noia, no?, de qui es va enamorar quan ella era jove, i intentarà veure si la pot retrobar. De manera que és tot aquest... Bueno, llavors l'autora el que fa és barrejar aquest passat amb aquest present i intentarem descobrir realment què va passar amb cada una d'elles. De manera que la història també, en el rerefons, és una reflexió sobre, en aquest cas, un primer amor, la petjada que deixa un primer amor, però també una reflexió sobre la memòria. És a dir, fins a quin punt la memòria, no?, que al final és la que ens ajuda a configurar, no?, qui som, no?, al final recordar també et fa una mica... la teva identitat, qui ets avui, també forma part de qui has estat, no? Encara que, evidentment, tenim una memòria selectiva, etcètera, etcètera, no? Però també, de vegades, la memòria pot ser un refugi, no? On nosaltres, no vivim al present, sinó que vivim en un món passat que ja ha passat i que no és el present. I aleshores és una reflexió també al voltant de tot aquest tema. És una novel·la que crec que us atraparà molt, és molt, fa molt d'estiu.
0: La història és molt
1: passareu,
0: xula.
1: Sí, és molt xula.
0: És molt original, no?
1: És molt original. I en aquestes reflexions de fons, no, com sabeu, aleshores sempre ens agrada aprofundir sobre certs temes que també ens interpel·lin personalment i que ens facin reflexionar, de manera que és una història que us mantindrà molt atrapats, no?, a veure què passa o què va passar, i alhora, doncs, aquestes reflexions, no?, que sempre està bé pensar sobre un mateix, no?, i sobre quin ha estat el propi camí.
0: Molt interessant, eh? Aquesta m'agrada molt,
1: la trama, no?
0: Sí, està xula. Un minutet per una última recomanació, que tu dius que això fa molt d'estiu.
1: També fa molt d'estiu. Sí. Aquesta és una que vam publicar fa una mica més, la vam publicar a principis d'aquest any, però està tenint molt bona acollida pels llibreters, pels lectors, per això us la volia recomanar, i es titula La comunitat, de Nika Norlin, ella és una autora sueca, i en aquest cas ens explica la història, també té... en aquest és una història com més coral, hi ha molts personatges, val? Però principalment seria la història de l'Emily, que és una noia, més o menys en temps actual, que viu a una ciutat de Suècia, i està molt... té uns 30 anys i està molt estressada per la vida que porta, no? Té moltes feines per és periodista, té moltes feines per arribar a final de mes, ningú no l'acaba de fer fix i comença a tenir com atacs d'ansietat i angoixa. Aquest fet fa que agafi una tenda de campanya i se'n vagi a acampar a la muntanya per intentar desconnectar. I quan està allà, descobreix un grup de 8 persones molt diferents, molt estrany, que estan junts, i dedueix que viuen junts, que són com una comunitat, perquè ara mengen sols, ara pesquen, ara sembla que cavallen al voltant del foc, i aleshores comença a intentar apropar-se, sobretot al més jove d'ells, que és un noiet de 15 anys que curiosament camina com una mica enrere de la resta, i a partir de la coneixença d'aquest jove comença a intentar a conèixer aquest grup, i l'autora el que fa és explicar-nos per què cada una d'aquestes persones acaba formant part d'aquesta comunitat, quina és la seva motivació per acabar vivint allà, perquè, com deien, són persones molt diferents, però alhora l'Emily, quan els coneix, també comença a qüestionar quines normes fan servir, qui mana, qui no, i és una reflexió sobre allò que diem tots, no? Me'n vaig a la muntanya i ho deixo tot, no? Fins a quin punt es repliquen, no? Només pel fet de ser éssers humans i d'interrelacionar-nos, no? Hi ha certes dinàmiques que
0: s'acaben... Que no podem fugir d'elles.
1: S'acaben replicant. I aleshores és una reflexió sobre també els propis límits, els papers que s'assignen, els rols que s'assignen, fins a quin punt assumim aquell paper que se'ns atorga, fins a quin punt, de vegades, petites decisions incrementals acaben conformant una realitat que potser no era la desitjada, de manera que en el rerefons també té molts temes, no, que sobre aquesta reflexió, no, de què perdem o què guanyem desconnectant-nos de la vida en societat i anant-nos en el camp.
0: I potser si realment ens podem desconnectar.
1: Exacte.
0: Que aquesta és l'altra. Maria, no ens queda més temps. Desitgem que tinguis un bon estiu, que puguis desconnectar, tot i que has vingut al Connectats, explicar-nos totes aquestes opcions que tenim. Que vagi molt bé l'estiu i ens tornem a trobar el curs que ve.
1: Molt bé, moltes gràcies i molt bones lectures i bon estiu.
0: Que vagi molt bé.
1: Gràcies.

Amb aquestes propostes literàries per tenir, triar i remenar durant aquest estiu, posem punt final a aquesta edició de dimarts del Connectats. Demà en tindreu més. Seran amb els continguts corresponents a dimecres. Quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda, aquí ens hi trobareu. Gràcies a tots. Adéu-siau.

0: Bon dia, els parla Ivan Conde. D'aquí a una setmana es posarà la primera pedra de la nova promoció de lloguer assequible gestionada per Prat Espais, un edifici de 8 habitatges situat al carrer Vicente Ferrer, amb 5 habitatges d'una habitació i 3 habitatges de dues. Tot i que estava previst iniciar la construcció al tercer trimestre del 2025, les concrecions d'aquest projecte han fet que les primeres dues convocatòries de constructora quedessin desertes. Escoltem el gerent de Prat Espais, Xavi Anzano.
1: Ha costat molt que es presentés a una constructora i que es presentés amb un preu raonable. Llavors, les dues primeres vegades la licitació va quedar deserta i aquesta tercera vegada, per fi, doncs, es va poder adjudicar.
0: Davant l'altíssima demanda de sol·licitants en els darrers sortejos, per exemple, més d'un miler en la promoció dels 101 habitatges de la cooperativa, s'està barallant una opció alternativa per a dirimir les persones que entraran a aquests 8 habitatges, com per exemple aprofitar la llista de suplents del proper sorteig. El Ministeri de Transports ha donat per acabades les obres del nou accés ferroviari a l'aeroport del Prat, una infraestructura que ha suposat una inversió superior als 400 milions d'euros i que ha de millorar de manera significativa la connexió de l'aeroport amb la xarxa de Rodalies. El nou accés consta de 5,2 quilòmetres de recorregut, la major part soterrats, i connectarà directament les terminals 1 i 2 amb Barcelona i la resta de la xarxa de Rodalies. El temps de trajecte previst entre la T1 i el centre de la ciutat serà d'uns 19 minuts. Les previsions apunten que la infraestructura podria ser utilitzada entre 7 i 9 passatgers per any. I l'atur baixa al Prat. Durant el mes de juny, el municipi ha registrat 70 persones menys que el maig. En comparació amb ara fa un any, el descens és més moderat, amb 41 persones aturades menys. Malgrat aquesta evolució positiva, el Prat compta amb una taxa d'atur del 8,2%, per sobre del 7,1% del conjunt del Baix Llobregat i del 7,5% de la mitjana catalana.
2: Esports.
0: El Club Bàsquet Prat jugarà segona FEB la temporada vinent, tal com ha confirmat el seu president Arseni Conde en una entrevista al Prat Esports. També ha donat a conèixer algun dels integrants de la plantilla 26-27, com les continuïtats de Salvans i Smallwood, així com la sortida de Marc Cese per decisió tècnica i la no continuïtat de Nacho Llobet. I fins aquí el butlletí informatiu. La informació torna d'aquí a una hora.

0: Cosme FM.
1: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
2: Són les 7.
3: Serveis informatius, El Prat Ràdio.
2: Bona tarda, els parla Ivan Conde. AENA adjudica la redacció del projecte d'ampliació de l'aeroport que vol aprovar el 2029. L'empresa pública AENA ha adjudicat aquesta redacció tant del pla de director com d'avaluació ambiental de l'ampliació de l'aeroport per 2,68 milions d'euros a la UTE, formada per Mott MacDonald Spain i Dom Consultoria. El pla inclourà l'avaluació de l'impacte ambiental. Preveu allargar la tercera pista per dos fins als 500 metres, construir una terminal satèl·lit i transformar les terminals T1 i T2. De seguida ho ampliem, però abans repassem els titulars d'avui dimarts 7 de juliol del 2026. D'aquí a una setmana es posarà la primera pedra de la nova promoció de lloguer assequible gestionada per Prat Espais, un edifici de 8 habitatges situat al carrer Vicente Ferrer, amb 5 habitatges d'una habitació i 3 habitatges de dues. El Ministeri de Transports ha donat per acabades les obres del nou accés ferroviari a l'aeroport Josep Tarradellas, Barcelona al Prat, una infraestructura que ha suposat una inversió superior als 400 milions d'euros i que ha de millorar de manera significativa la connexió de l'aeroport amb la xarxa de Rodalies. L'atur continua baixant al Prat i aquest mes de juliol el municipi ha registrat 2.679 persones en situació d'atur, és a dir, 70 menys que al maig. En comparació amb ara fa un any, el descens és de 41 persones aturades menys. Un 25% dels catalans pateixen al·lèrgies al llarg de l'any i malgrat que moltes persones associen aquests símptomes amb la primavera, els experts recorden que continuen sent un problema durant l'estiu. En parlarem amb la doctora Sheila Sainz. Els esports del Club Bàsquet Prat jugarà segona FEB la temporada vinent, tal com va confirmar ahir el president del Club Bàsquet Prat, Arseni Conde, en una entrevista al Prat Esports. També ha donat a conèixer algun dels integrants de la propera plantilla, com les continuïtats de Salvan si és molt but, així com alguna sortida, com la de Marc Cessé per decisió tècnica i la de Nacho Llové. El temps dimarts de molta calor i alerta groga a partir de la tarda. Sol constant i la mateixa tònica d'aquests darrers dies abans d'afrontar la jornada de demà, que serà el zenit d'aquesta onada de calor. Comencem el control tècnic amb Sergio Villar Hernández i qui us parla avui, Ivan Conde Pérez. Com comentàvem a la portada, AENA ha adjudicat la redacció del pla director i de l'avaluació ambiental de l'ampliació de l'aeroport per 2,68 milions d'euros a la UTE, la Unió Temporal d'Empreses, formada per Mott MacDonald Spain i Idom Consultoria. El pla, que inclourà l'avaluació de l'impacte ambiental, preveu allargar la tercera pista fins als 500 metres, construir una terminal satèl·lit i transformar les terminals 1 i 2. El projecte està valorat en 3.200 milions d'euros i necessita el vistiplau de la Comissió Europea, ja que afectaria la zona natural protegida de la Ricarda, inclosa a la xarxa Natura 2000. AENA preveu aprovar el pla director a finals de 2029, que podria incloure unes compensacions ambientals d'unes 270 hectàrees, terrenys que haurà de comprar l'ens públic. Si no hi ha cap impediment, AENA actua que l'ampliació sigui una... AENA calcula, millor dit, que l'ampliació sigui una realitat cap a l'any 2033. Ecologistes en Acció ha publicat l'informe Bandera Negres 2026, en què assenyala 6 punts del litoral català com exemples d'un model que, segons l'associació ecologista, ha arribat al límit. Ho diem perquè una de les 6 banderes negres ha estat atorgada a la platja de la Ricarda, que consideren un gran símbol del xoc entre la preservació dels espais naturals i els projectes d'ampliació de l'aeroport del Prat. Per a ecologistes en acció, aquest espai exemplifica fins a quin punt els interessos econòmics continuen entrant en conflicte amb la conservació d'uns dels ecosistemes més valuosos del litoral català.
3: Altres apunts.
2: I en paral·lel no deixem de parlar de retruc de l'aeroport, perquè el Ministeri de Transports ha donat per acabades les obres del nou accés ferroviari a l'aeroport del Prat, una infraestructura que ha suposat una inversió superior

0: 400 milions d'euros i que ha de millorar de manera significativa la connexió de l'aeroport amb la xarxa de Rodalies. Després de finalitzar els treballs d'infraestructura i instal·lacions, en les properes setmanes començaran les proves de circulació dels trens. També s'hi faran simulacres i verificacions dels sistemes de seguretat abans que la nova línia pugui entrar en servei comercial. El nou accés consta de 5,2 quilòmetres de recorregut i connectarà directament les terminals T1 i T2 en Barcelona i la resta de xarxes de Rodalies. El temps de trajecte previst entre la T1 i el centre de la ciutat serà d'uns 19 minuts i les previsions apunten a que la infraestructura podria ser utilitzada entre 7 i 9 milions de passatgers cada any. El projecte inclou dues noves estacions subterrànies totalment accessibles. La de la Terminal 1 estarà integrada dins del complex aeroportuari, mentre que la de la Terminal 2 disposarà d'enllaç directe amb la línia 9 de metro. Segons el Ministeri, aquesta és una de les actuacions ferroviàries més complexes executades en els darrers anys a Catalunya i està cridada a convertir-se en una infraestructura estratègica per millorar la mobilitat metropolitana i l'accés en transport públic a l'aeroport del Prat. I l'atur ha baixat aquest mes al Prat. Durant el mes de juny, el municipi ha registrat 2.679 persones en situació d'atur. Són 70 menys que al maig i 41 persones aturades menys si ho comparem amb fa un any. Malgrat aquesta evolució positiva viscuda el darrer mes, el Prat continua situant-se per sobre de la mitjana comarcal. El Prat, com dèiem, amb una taxa d'atur del 8,2, el conjunt del Baix Llobregat amb un 7,1 i la mitjana catalana, que és del 7,5. Pel que fa als municipis de l'entorn, Viladecans presenta una situació més favorable amb una taxa d'atur del 7,3, mentre que Gavà se situa en el 7,4. D'altres, com Sant Boi de Llobregat, registra un 8% i s'apropen, per tant, als guarismes del Prat. Castelldefels és el municipi amb menys atur dels principals del Baix Llobregat Sud amb una taxa del 6,6%. El conjunt del Baix Llobregat al juny s'ha tancat amb 30.653 persones aturades, 110 que el mes anterior.
1: Societat.
0: D'aquí a una setmana es posarà la primera pedra de la nova promoció de lloguer assequible gestionada per Prat Espais. Parlem d'un edifici de 8 habitatges situat al carrer Vicente Ferrer, amb 5 habitatges d'una habitació i 3 de dues. Tot i que estava previst iniciar la construcció el tercer trimestre del 2025, les especificacions del projecte han fet que hagi de ser a la tercera convocatòria de constructora quan s'hagi pogut arrencar tot plegat. Escoltem Xavier Anzano, gerent de Prat Espais.
2: Era un projecte singular per dos aspectes. Una, perquè demanàvem un projecte molt industrialitzat i és un projecte de petites dimensions, només són 8 habitatges. Llavors, ha costat molt que es presentés a una constructora i que es presentés amb un preu raonable. Llavors, les dues primeres vegades la licitació va quedar deserta i aquesta tercera vegada, per fi, doncs, es va poder adjudicar.
0: Una d'aquestes característiques és que és un edifici basat en l'arquitectura industrialitzada modular, és a dir, que no es construeix absolutament tot sobre el terreny.
2: La major part possible del projecte, doncs, en lloc de fer-ho a obra, fer-ho en un taller. I llavors, bàsicament, el que es fa en obra és el muntatge. Al final, a una altra escala seria, doncs, muntar un moble d'una coneguda marca que tothom coneixem a casa, doncs, el mateix amb un edifici. Doncs, no es construeix, sinó que es munta en el solar.
0: En ser una promoció petita d'únicament 8 habitatges, si ho comparem amb els 72, 101 o 135 habitatges d'altres promocions d'habitatge de protecció oficial que s'han fet o s'estan fent al Prat, fan d'aquesta una promoció particular. Anzano avança que s'està barallant una opció alternativa a fer el tradicional sorteig per a dirimir les persones que entraran a aquests 8 habitatges.
2: Compleixen aquest aspecte de no generar càrregues importants en aquestes factures, no? I a més tenen uns lloguers molt baixos, o sigui, no tindria sentit sortejar 8 habitatges amb 1.000 sol·licituds. Llavors, segurament el que...
0: Disculpeu, és aquesta altra intervenció la que sentirem parlant del no sorteig.
2: No tindria sentit sortejar 8 habitatges amb 1.000 sol·licituds. Llavors, segurament el que acabarem fent, i ho estem acabant d'estudiar, de trobar la millor fórmula de que quan fem el procés d'adjudicació de les 72 habitatges que també estem promovent per d'espais, Doncs que aquests 8 habitatges de l'altra promoció de Vicente Ferrer i que s'acabaran a posteriori s'acabessin adjudicant mitjançant la llista d'espera del sorteig dels 72 habitatges, vale? Per no obrir un altre procés amb la càrrega administrativa que implica.
0: Un dels aspectes més rellevants de l'edifici és l'eficiència energètica, amb plates fotovoltaiques i sistemes d'aerotèrmia que no només estan pensats per a reduir les emissions, sinó per a fer que les persones que entrin a viure no hagin de pagar gaire en les factures de llum i aigua, afegint-se uns lloguers molt per sota del que dicta el mercat.
2: Compleixen aquest aspecte de no generar càrregues importants en aquestes factures, no? I a més tenen uns lloguers molt baixos, o sigui, el mòdul que hauran de pagar cada un d'aquests habitatges per metre quadrat és uns 5-70 euros al mes. Això dona lloguers que estaran entre els 300 i 400 euros en funció de l'habitatge, vale? O sigui, és una habitació, serà de l'entorn de 300 euros, i si és de dues habitacions seran uns 400 euros al mes.
0: Mentre que l'edifici de Vicente Ferrer es començarà a construir a partir de la propera setmana, el termini d'inscripció està obert per una promoció d'habitatge a la Cruïlla de Joan Bruixola i Mercè amb Àngel García Vidal, darrere de la rotonda de l'Avinguda 11 de Setembre amb carretera de la Marina. Es tracta d'una promoció encetada per la cooperativa Som Ciutat amb 45 habitatges destinats a la compra i no al lloguer, com bona part de les promocions existents a la ciutat. Són 16 habitatges en règim general i 29 en règim especial. La diferència entre totes dues la marca la xifra d'ingressos de la unitat familiar que vol comprar. El període d'inscripcions per apuntar-se a aquest sorteig és fins al 15 de setembre.
1: Esports.
0: Us deixem ara amb el Prat Esports de la mà del Jonathan Marín.
3: Bona tarda. L'Ajuntament del Prat ha denunciat a la policia local un total de 6 incursions nocturnes i la comissió de desperfectes a la zona de la piscina del complex esportiu municipal Estruc per part de persones desconegudes. Les 5 primeres incursions es van fer durant el període d'aturada tècnica de l'equipament per tasques de manteniment a la piscina. Els accessos no autoritzats van tenir lloc des del dia 24, 27, 28, 29 i 30 de juny. Els infractors van llançar objectes a la piscina, que estava buida, van trencar vidres de les portes d'accés al Solarium i van desplaçar materials del seu lloc i van introduir objectes de l'exterior. Posteriorment, i fa poc, es va produir una sisena incursió la nit del 5 de juliol en què van arrencar i trencar una de les portes del Solarium. I més coses, l'Associació Esportiva Prat ja ha anunciat el primer fitxatge de cara a la propera temporada. Es tracta d'Albert Morral, migcampista procedent del Rubí, jugador que s'ha format al Sabadell i que doncs va passar per tercera ref amb el conjunt laguinat, amb qui va jugar 22 partits fa dues temporades. El curs passat el va fer amb el Rubí, amb qui va disputar el play-off d'ascens i va jugar també una xifra de 22 partits.
0: I fins aquí l'informatiu vespre. La informació torna demà a partir de les 9 del matí al magazín Planeta Prat.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Me deixat mi trinyona que t'ha desperta. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre, sempre plou quan tinc roba estesa.

0: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.
1: La meva ànima voldria enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo volgués allunyar-me de mi. Però quan l'àngel o la musa m'inspiren,

0: comencem la darrera edició d'aquesta temporada de Moure Soroll, l'espai de música inconcretament inusual que us acompanya cada setmana des del Prat Ràdio, Ràdio d'Espí i Esplugues FM, amb una banda barcelonina que acaba de publicar el seu primer disc titulat Aquella luz que apenas recuerdo. Ells són Ramona Flores i els tenim als estudis del Prat Ràdio. Maru, Marcos, Ferran, Adrià, Daniel, benvinguts a Moure Soroll.
1: Moltes gràcies.
2: Molt bones.
0: Ramona Flores es crea a mitjans del 2023. Com us vau conèixer i per què vau decidir crear una banda?
2: Ok, comences tu?
3: No, comença jo.
2: Vale. La Maru i jo els vam conèixer a internet i bueno, des del moment que vam començar a quedar i tal va sortir la idea de fer un grup de música, perquè vam descobrir que els dos ens encantava la música, era la nostra passió de sempre, i vam parlar de fer un grup. Primer vam quedar a Bucs d'Assaig tipus Garcilaso, no sé si el coneixes, el Garcilaso, algun casal també a Can Ricard, i mica en mica la cosa va conduir a fer un grup de música seriós, i bàsicament va ser així, va néixer. No sé si vols dir alguna cosa més, tu? Vols afegir alguna cosa? I bueno, sí, una aclaració també. Al principi tot apuntava que faríem música més de l'estil tonti pop o indie tradicional, però va anar gravitant cap a l'estil que fem ara mateix, que és més shoegaze, rock alternatiu.
0: I després vau anar incorporant la resta de membres, no?
4: Sí, bueno, després jo, no?
5: Sí, sí, cronològicament li toca
4: sí,
5: a Daniela.
4: Sí, sí, sí. Vaig conèixer el Marcos gràcies a uns amics d'abans, i sí, em va presentar l'idea de fer Ramona Flores. Uh-huh. Jo no tenia ni idea, no havia tocat mai en un grup ni res. De fet, portava bastant poc tocant la bateria, però em va encantar la idea. També sí, és la meva passió des de sempre, la música, i vaig dir que sí de cap. I
2: sí, sí. El Dani i jo som veïns, però no... Sí.
3: No ho sabíeu.
2: No ho sabíem fins, o sigui, fins que el grup va començar... Fins al grup, sí. Va ser sí, com, sí, hòstia, que el paio aquest és veí meu, tal, no sé què. I jo, des del primer moment que el vaig veure tocar la bateria, vaig dir, este sí viene conmigo,
4: vale,
2: saps? Sí, vale. Aquest, sí, sí.
4: Després van venir el Diego i el Sergio, que eren...
3: Sí, sí.
4: Els antics membres.
3: Baixista i guitarra.
4: Sí, baixista, sí. I bueno, musicalment no terminaven d'encaixar, i després van conèixer aquests dos i
5: sí, aquests dos
4: i també dijimo para dentro.
2: Sí, sí,
6: sí. Va ser guai perquè va ser un festival de música de Barcelona. Uh-huh. I hem coincidit Ramona Flores amb un grup que tenia jo abans, que era Dianoia, i res, ens vam veure i ens vam agradar molt, i al cap dels mesos pues, vam contactar. I així va ser, bueno, també estava...
5: Sí, llavors, bueno, després a mi va ser semblant, no va ser en aquell mateix festival, però també amb el meu grup anterior que tenia, Floresta, em van veure i van dir, hòstia, aquest el volem. I un dia m'escriu l'Adri, que ens coneixíem, però tampoc tant, llavors...
6: No gaire, sí, era...
5: I em diu, tio, vols tocar Ramona Flores? I jo, com que Ramona Flores? Perquè els havia vist tocar i tal, i uau, i vinga, cap dins.
2: Sí, els teníem fitxats, els dos.
6: Sí, va fer molta il·lusió que ens escrivissin, perquè sí, sí, sí, que... No sé, tenim amistat, tens sí, amistat
2: a més,
6: relativa,
2: sí,
6: no? Llunyana, però...
2: Van arribar en un moment com clau, no? Va ser com... Sí. Han marxat dos membres per motius X o Y, i va ser, mira, pensem en gent que podria...

0: que podries abonar pel projecte, i va ser com, hòstia, el noi aquell del cabell del cabell arrissat de dianoia i el Pau aquest de Floresta, el baixista que es mou moltíssim, tal, i van parlar amb ells i van dir sí, de una, i va ser sorprès, sí.
1: Has parlat, Ferran, que estaves en un grup que es deia Floresta i vosaltres us dieu Ramona Flores.
2: Sí, justament és curiós que no sé, tot el tema de flors i aquesta imatge i com aquesta estètica és bastant comú, hi ha bastants artistes que tenen noms semblants.
3: Sí, hi ha molta flor al panorama ara mateix. Sí, jo em dic Adrià Florido. De com...
4: Bueno, sí. Per què va sortir el nom, tu?
5: Per què va sortir el nom? No me'n recordo molt bé, però va ser com molt, molt això aleatori, de com pluja d'idees i com que de cop va sortir com aquest nom, perquè és el nom d'un personatge d'un bueno, manga còmic, no, còmic, sí,
0: còmic.
5: Que té també pues, anime, que es diu Scott Pilgrim, i és bàsicament el nom de la noia traduït a l'espanyol, perquè es diu Ramona Flowers, doncs pues li van dir, pues mira, pues Ramona Flores i ja està, s'ha quedat el nom.
3: A mi m'ha arribat a preguntar si era pels Ramones i per Lola Flores. Com un micro, però no.
5: No era.
3: Sí. M'agrada també, però...
0: I, bueno, en alguns cartells hem sortit com Ramon Flores o com bueno. Romana Flores, i ens ha preguntat si érem un grup de flamenc o alguna cosa així, però no.
3: Bueno.
0: No, cap, sí.
2: No ens tanquem.
0: Respecte infinit al flamenc,
3: no som
0: respecte infinit.
3: Tan bons ni tan guais.
0: Sí, és veritat això, sí.
1: En el vostre bancam apunteu que la música de Ramona Flores té influències de la música alternativa dels 90 i del moviment shoegaze. Quins grups, tant nacionals com internacionals, han deixat empremta en les vostres cançons o en la vostra música?
3: Ens comparen molt últimament amb Triángulo de Amor Bizarro. Tot i que no va ser una influència de primeres, ha sigut com algú que a poc a poc s'ha donat i sí que, pues sí, sonem una semblant a vegades. Uh-huh. Però, bueno, ells que van començar ja veien molt això de l'indie, no?
5: Sí.
3: La plata,
5: sí.
3: Dir,
5: sí, al principi hi havia influències més indie pop, rotllo això, La Plata, Mac DeMarco, coses més així, i després ja han anat generant a coses diferents.
0: Uh-huh. Sí, per la meva part, també Dinosaur Junior, mogudes de l'escena americana al rock alternatiu, els Pixies, Sonic Youth també, i realment del panorama nacional Cala Vento, no? També, al començament del grup La Plata i grups de Humo Internacional, és una discogràfica que reuneix com grups post-punk i també ens agradava molt. Sí.
5: Sí.
1: Podem escoltar ja una primera cançó del disc?
3: Sí, Sistema, per començar.
0: Sí, Sistema
3: de Drenaje.
0: Que no és nova, però és un remaster. No?
3: Sí, estava ja com a single, però l'hem tornat a gravar des de zero, perquè ens agradava.
0: Sí, va ser la primera cançó que vam publicar, però aquesta és com... L'hem tornat a gravar més fidel a el que és el nostre directe.
2: Sí, es nota bastant entre les dues versions, com que... quasi 3 anys de diferència, bueno, 2 i pico, es nota l'evolució de l'estil, llavors també és un document curiós, no? Dir com sonava abans, com sonava ara, en una mateixa composició.
4: És que la bateria era MIDI.
5: Sí, era un MIDI.
1: Ara és humana.
4: Sí, ara és humana. Sí, sí.
0: I també les guitarres i tot, els instruments de corda eren passats per plugins, no eren amplificadors reals. Sí. Era tot digital. Ara sí són reals.
1: Doncs escoltem Sistema de Drenaje, el tall número 3 d'aquest disc de Ramona Flores, Aquella luz que apenas recuerdo.

0: Aquella luz que apenas recuerdo és el primer disc llarg publicat per Ramona Flores i en ell exploreu paisatges sonors melancòlics, introspectius, tractant temes sobre evitar-se a un mateix, gestionar emocions desbordants i trobar la bellesa en el dolor. On trobeu la inspiració per a crear les vostres lletres i la música que les acompanyen?
1: Bueno, jo com a persona que escriu les lletres, fins ara, que ha sorgit d'aquesta forma, doncs jo soc una persona que és això des de com els 16 anys o així, com que sempre li ha agradat molt escriure, bueno, començar a escriure, i sobretot per, des d'un punt de vista, com per entendre'm a mi mateixa, sempre era com des d'allí, no? Des d'aquesta cosa de dir, buah, estan passant com moltes coses pel meu cap, les meves emocions, com tot això, i era una forma com per mi doncs, d'escriure, com de transcriure tot això i intentar com trobar alguna mena de sentit, no? I després, doncs, quan vaig conèixer el Marcos, vam fer el grup d'això, com que em va sortir doncs, molt sol, no? Com la temàtica d'aquestes lletres, que fos molt introspectiva també i molt sobre aquestes qüestions, no? Que doncs, m'han anat passant i així.
2: Has parlat també de les instrumentals? O no? No, no?
3: Sí, bueno, sí, expliquem.
1: Pues sí,
2: no, no, m'ho he inventat, ho sento.
3: Explica que...
1: Sí, clar, clar.
3: Explica que crec que és interessant.
2: Parlem també. Bueno, i tema instrumentals, jo, al meu cas, sempre he volgut com acompanyar les lletres de Maru una mica més delicades i més íntimes amb instrumentals, contrastades, que siguin més fortes, més... filoses, més agressives. Això en el meu cas, no sé vosaltres.
3: Sí, bueno, diré que és bastant bona descripció del so general, que tenim com aquesta part de la veu, tant com sona les melodies i després les lletres, tendeix més a lo suau. Aquí sí que és, potser es veu un... Bueno, no vull parlar per tu, Maru, però sí que una mica més indi, no? I després, més o menys, depèn de la cançó, òbviament, però les instrumentals sí que tenim moments de molta potència i és un contrast interessant.
4: Les enguarramos.
3: Sí, bàsicament.
2: Sí.
0: Aquella luz que apenas recuerdo segueix la història d'Eco, un personatge que viu en un món ocult sota la ciutat. Per aquesta raó i per l'existència d'un preludi i un epíleg, podem considerar-lo un disc conceptual?
4: Exacte.
2: Sí. O sigui, no és lineal, sí que té un fil conductor. O sigui, el vols explicar?
1: Sí, o sigui, té un context general, no? Però també està fet doncs, perquè l'espectador també el consumeixi doncs, d'una forma que no tingui que ser la història 100%. O sigui, nosaltres expliquem la història, és més el CD en físic, doncs posarem com la història com a tal, no? Que hem com inventat d'Eco, es pot escoltar també doncs, d'una forma que no tingui res que veure, no? Però de la forma conceptual sí que està com aquesta base, que és com aquest personatge, que bàsicament com que fa un viatge com emocional, com que transita doncs, com durant doncs, totes les cançons, tot l'àlbum, per un procés com psicològic, emocional, perquè comença així com amb una inquietud sobre ella mateixa, com que hi ha algú pues, que no està com bé, com dintre seu. Llavors, durant tot el viatge anem veient com tots aquests moments que es va pues, trobant, de com pues, moments de més llum, més ombra, més pues, com així, i al final, doncs això, pues, com amb una petita conclusió pues, sobre aquest viatge que fa.
2: És un recorregut del personatge a través d'un episodi de salut mental, o sigui, està fotut.
1: Sí.
2: Mentalment està fotut. I bueno, com la gent que ha passat per aquestes coses podrà confirmar, no és un procés lineal, no és com ara pujo molt i baixo, no és lineal, és com un dia pots estar molt bé, el dia següent pots estar per los suelos i així, mira, com...
4: I anar fent.
2: Sí. Però bueno, la outro de l'àlbum, o sigui l'epíleg, sí que acaba com d'una forma més agradols, no? Podem dir.
1: Sí, com íntima, no? Com...
2: I això, sí. Com el missatge que volíem transmetre amb això era que, tot i que aquest problema o aquest episodi hagi passat, sempre pot tornar un altre i bueno... El procés no és lineal, és com una muntanya russa.
3: Sí,
2: més o menys, no m'he explicat molt bé. Però...
3: No, sí, però també... Sí que t'has explicat bé, però també destacar que tira més a l'acceptació que no al pessimisme, no? Perquè la conclusió
2: important.
3: No és dir, ostres, això pot tornar a passar, s'acaba la vida, dius, les coses passen...
2: I sortiré.
3: I exactament.
2: Exactament, merci.
3: Després d'un dia o un altre.
2: Merci.
0: Aquest disc té 9 temes. Va quedar algun descartat en les gravacions?
5: No.
4: És que eren temes ja molt, molt sòlids des de fa temps. Vam entrar Ferran i jo i ja estaven els temes completament decidits i acabats i amb ordre quasi per disc.
3: Sí.
4: porten temps ja
2: sí. fets. Sí, són temes realment, o sigui, no antics, però que estan molt, molt, molt treballats i molt mastegats també. No va quedar fora...
1: Recibe.
2: Diria que res.
1: Recibe.
2: Ah, bueno, sí, hola.
1: Que no,
3: està penjada.
1: Que no pegava nada.
2: Sí,
1: un single sí. allí que tirau.
2: Sí.
6: Però bueno, està com a single. No?
1: Que llista.
6: No
2: tenim una història una mica complicada amb aquesta cançó, però bueno, sí. ens agrada molt també.
1: Sí, a nivell conceptual com que no, tampoc encaixava, perquè era l'única cançó i tal que parlava com d'unes altres coses, sí. llavors com que no, Clar. Tampoc pagava, no? Sí, sí.
0: Parlant de cançons, escoltem una altra.
2: Noche Solar.
3: És el teu magnum opus, no? Fins ara.
2: Sobre aquest tema, tu vols explicar alguna cosa?
7: Bueno, la teva creació, no?
2: Joder, no.
1: L'ha hecho el Marco Solo.
2: Un poc, o sigui, l'instrumental sí, sí, però també s'ha modificat i amb l'ajuda de tots, per descomptat. Sí. Però aquesta cançó té dos acords i a la introducció. I molta gent, quan l'estava tocant a casa o amb els amics i tal, em deien, Calavento, aquesta és la de Calavento, aquesta és com, no, tio. O sigui, també per fer la cançó, zero inspiració en Calavento, és com curiós, no sé per què.
1: De bueno, forma inconscient.
3: Sí, però és curiós, després dos acords, però l'estructura és la més rara, potser, però a la vegada és la més alegre, potser és la que, si a algú no li agrada el rotllo, a lo millor l'escolta i diu, pues prefereixo aquesta. També és més alegre que les altres.
6: A mi m'agrada agradar aquesta cançó, llavors és com una introducció. Sí, a mi m'agrada agradar una introducció.
1: La vara de les madres.
2: La vara de les madres, és això.
1: No muy ruidoso, no muy raro, com està una mica enmig, aquesta.
0: Escoltem, doncs, Noche Solar, el tall número 5 d'Aquella Luz que apenas recuerdo, del Ramon Aflores, que ens visiten avui a Moure Soroll.

0: Acabem d'escoltar un segon tema del disc de Ramona Flores, concretament Noche Solar, el disc que es titula Aquella luz que apenas recuerdo. D'on va sortir el títol d'aquest àlbum?
1: Sí, sí, sí. És que ara, com ho surgió? Com... És que me recordo també com pluja d'idees, com vàries.
2: Alejandra Pizarnik, no? O no?
1: Crec que no.
2: No?
1: hi ha tantes referències. Hòstia,
2: pues no me'n recordo molt bé, però va ser també com teníem una llista amb 4 o 5 opcions i va ser com aquella que apenas recuerdo mola.
3: Sí.
2: I bueno, sí, és que va ser així.
3: Una escolta sí. general i van fer pluja d'idees amb el que més,
1: sí, amb el que ens transmitia.
2: Sí, sí, sí,
3: que ens transmitia la cançó.
2: D'on ve això? És que no tinc ni idea.
3: Va sortir.
4: Sí,
3: que
4: ens transmitia, pues. Sí.
2: A més, com sona emo, sona com melancòlic.
1: Molt llarg, també el títol.
4: Molt llargs d'aquests. Que...
1: Sí.
5: Clar, és la imatge general, una mica de la sensació del disc, i també és sí. això que no s'ha mencionat, però tenim influència emo, i allà tots els títols són llarguíssims.
1: Sí.
5: Per convenció ja els vam dir, bueno, agafem inspiració d'aquí.
4: Sí. No? Comas i punts i tot.
1: Sí. Ja, perquè la gent se'n recorda, diu, no sé
4: és
1: què.
4: És un anticomercial total,
1: sí,
4: però bueno,
1: sí.
4: és una mica la gràcia.
1: Total.
4: Sí.
0: Les cançons d'Aquella luz que apenas recuerdo van ser produïdes, gravades i mesclades amb la col·laboració de l'Aleix Miquel Asuar i la Carla Montserrat les va masteritzar. On es van enregistrar els temes i quins detalls es poden apreciar en els temes gràcies a la feina de l'Aleix i de la Carla?
4: Els dos van aportar moltíssim.
2: Sí,
4: sí. Amb l'Aleix és amb qui més contacte vam tenir i és una part creativa més d'aquest disc. O sigui, tant per la intro com per la outro i per molts temes del mig va aportar mm-hmm. moltes idees creatives, o sigui que va estar també ja composant quasi
2: sí, sí.
4: Vam fer a Vilavacans, oi?
2: Sí, bueno,
3: a Sant Climent, no?
2: Està, sí, està gravat. Les bateries i les veus estan gravat a, estan gravades al Panorama Studio de Sant Climent i la resta els instruments
5: sí,
2: de corda sí, estan gravats a un...
4: A la casa,
2: a una, sí, a
1: la casa
2: d'Aleix, a Palafolls, sí, a Palafolls.
5: Vam anar allà 3 dies
1: sí, sí,
5: i va ser...
1: Intens.
3: Una tancada, eh?
2: O sigui...
4: Sí. Es va collar a dormir, a menjar...
2: Sí, es va fer...
4: Es va aguantar...
2: Sí, es va cuinar...
5: Sí,
2: sent justos, l'Aleix hauria d'estar aquí assegut amb nosaltres.
4: Sí,
2: perquè és com la sexta Ramona, no?
1: Sí,
5: ho anava a dir, 100%.
4: I mencionant, ja que fem mencions honorífiques, també el Diego, que era l'antic membre.
2: Mm-hmm.
4: Sí, actualment és també el nostre mànager i sí. ens dona moltes oportunitats.
2: Sí. També va col·laborar un parell de temes, també. No me'n recordo, crec que
3: Eco.
2: A l'intro i a Eco.
5: Sí, perquè era...
3: Bueno, el riff és seu.
5: Clar, era composició seva i llavors vam dir, home, pues, ja que has fet tant pel grup, vine
4: sí.
5: i
4: segueix fent pel grup.
2: Sí.
4: Ajuda
2: sí.
5: Superbon mànager, superbon músic, o sigui...
2: I superbon amic, també, sí. El millor.
0: Va participar algun altre músic en les gravacions del disc?
2: Bueno, mira, l'Aleix va composar la
1: outro,
2: bueno, sigo, la pila.
4: Sí. La pila que és seu.
2: Sí.
4: És bueno, es pot veure, escoltar-ho, que és com una recopilació de tomes que no s'han fet servir. Mm-hmm. Aleshores, va fer com un pupurri allà molt nois, molt sorollós i allò és l'últim tema i és del productor.
2: Sí, teníem la idea cuinada a casa, perdó.
5: No, parla tu, lo teu.
2: Teníem la idea cuinada a casa, però se la van passar a l'Aleix i va dir, mira, això ho puc fer i en mitja hora va sortir tot.
5: Sí, va ser un moment bastant màgic perquè la demo que teníem, si no m'equivoco, eren diverses pistes de veu i crec que algun sintetitzador per allà.
2: Sí, era un instrument.
5: Sí, és molt diferent a la resta de coses que tenim. Llavors el tema va ser això, l'últim dia de gravació estaven tots desrebentats, era super tard. Entra la Maro a la cabina i comença a fer una pista i una altra. Veiem a la pantalla allà el projecte com s'han anat apilant totes les pistes de veu i és això, és com una coral gegant, però és només la Maro.
4: Sí.
5: I un munt d'efectes, té un autotune super fort, un munt de coses així.
2: El beat crash, important.
5: Sí, super distorsionat, és bastant interessant. I després això va agafar l'Aleix com totes les tomes falses i els sorolls que havíem gravat durant tots els dies i a fer com una espècie de collage sonor.
2: Sí.
5: I és interessant, és una cosa bastant única respecte a la resta, llavors, no sé.
2: Sí.
4: És curiós que ara parlàvem que ho vam gravar ja com a última cançó de tot el disc, que estàvem cremadíssims i vas generar hasta frustració, jo recordo aquella última cançó de sortir d'allà quasi barallat
5: sí.
4: Bueno, i bueno, és part del procés creatiu també, aquesta frustració.
5: Sí. És intens. Sí. Tu imagines, però no ho veus fins que sí. No t'hi fiques.
2: Per molts de nosaltres també és la primera vegada que gravem un projecte de llarga durada.
4: Per tots.
5: Tots.
2: Bon, sí, tu has gravat alguna cosa, no? No?
5: Bueno. Alguns havíem gravat algun EP, però LP sí. Ningú.
2: Ja. Primer per tots. Ja. I ha sigut molt dur, però estem orgullosos, 100%.
5: 100%. Mm-hmm.
0: El resultat és satisfactori, doncs, no? Per vosaltres?
2: Sí, moltíssim.
0: Algunes de les cançons del primer disc de Ramona Flores ja havien estat publicades com a senzills i concretament Los Cuchillos va aparèixer unes setmanes abans, acompanyada amb un videoclip. Per què la vau triar per avançar el disc i què ens podeu explicar de les imatges que acompanyen a la cançó?
1: Jo crec que perquè era com de les nostres preferides, aquesta, és que era aquesta Noche Solar, estàvem com amb aquesta cosa i el també conèixer com a tot l'equip després de videoclip i tal, com que jo m'imaginava més com Los Cuchillos, no? Per tots els conceptes i tot el que estava sortint, va ser com, bueno, doncs crec que tirem més cap aquí i efectivament això, com amb tot l'imaginari de, sobretot la directora també del videoclip, tot com que ha casat tot com molt bé i entès molt bé també pues, tot l'univers. I crec que es veu com reflectit allí.
3: Era la més representativa, no?, de tot l'àlbum.
2: Sí, també. Tu primer.
4: Superràpid, el meu. Potser Noche Solar hagués sigut una decisió més comercial i més fàcil de vendre, però això que diem que és més fàcil per les mares, no?, de sentir. Però Cuchillos és el que diuen ells, que donava més recursos tant pel vídeo com...
2: Sí.
4: Bueno, sí, però volia destacar això.
5: No, sí, la veritat és important per nosaltres aquest videoclip, tant a nivell comercial, de dir, ei, estem aquí, mireu què fem. Després a nivell artístic és una mica la pedra angular de l'estètica del grup, perquè tenim tots aquests conceptes de el fet de que sigui conceptual l'àlbum, el personatge de l'Eco, totes aquestes coses, clar, era una cosa que tots teníem super clara, però de cara al públic pues òbviament no s'havia publicat. Sí. I llavors això és com la Bíblia de Ramona Flores.
2: Sí, és que és ara que has dit això, és veritat que tot el que està fora ara, per la gent té com una setmana o dues, no, ja ha passat
4: dos.
2: Més temps, no?
4: Ha passat massa.
2: Dues o tres setmanes com màxim d'antiguitat, però per nosaltres són coses que porten fent voltes un munt de temps. I parlant del videoclip, anava a dir una cosa, a veure si me'n recordo, però també Cuchillos va ser com... Va haver un moment del grup que era com la cançó marginada, no? Una miqueta. Mm-hmm. Entre cometes, i van arribar el Flor i el Ferran, i el Ferran li va ficar un baix com funky, caminava molt i va ser com...
1: Sí, va canviar bastant la cançó.
2: Ets un geni, tio, i ha passat de...
1: Sí.
2: Va passar com de ser una cançó meh, com
1: avorrida,
2: de relleno,
1: sí.
2: a ser una de les nostres cançons favorites.
1: Sí.
2: 100%. Sí. I a més, sí, això és la cançó que millor representa tota l'estètica que volíem reflectir.
0: Aquella luz que apenas recuerdo ha estat autoeditat i es pot escoltar en diverses plataformes digitals. Existeix algun format físic?
2: Sí,
5: bueno, ho he mencionat abans de passada, però sí, bueno, sí, es pot dir, no? Planegem fer CDs.
2: Digues.
5: I, bueno, això ja no podem confirmar si de cara al pròxim concert ja els tindrem, però seria lo seu.
4: Jo crec que sí.
2: Sí. Mm-hmm. Una tirada petita, això sí, això sí. Però sí.
4: Sí, treballem molt amb el tema sí, underground, llavors potser fem 50 CDs i és el que tirem primer. Sí. I si funciona, pues ja farem clar. Més. Però
2: sí, vam...
4: Mirem a lo mínim.
2: Descorxem la botella. fem més.
0: I el tema de les discogràfiques, us ho heu plantejat alguna vegada o penseu que no és necessari?
4: Per una part, vam estar buscant perquè ens interessava de cara a... Jope, ja que hem fet tanta feina amb aquest disc, pues, podem moure-ho.
1: Sí, que tingués el suport de... Sí. Com algú així.
4: Tantes hores d'esforç allà.
1: Sí.
4: Una discogràfica creiem que podria haver sigut bastant més, no sé, rentable en aquest aspecte, no sé. Però volíem treure-ho ja, estàvem ansiosos, són temes molt antics i teníem ja ganes. No, no per res, però no sé, la treure ansiosa de sobre en un sentit maco, no?
2: Sí, sí.
4: I vam parlar amb algunes, vam estar a punt, però hem volgut treure-ho sols i pensem que per aquest primer llançament doncs hem pogut fer-ho així. Per el següent doncs potser sí que ens agradaria.
2: Sí. La comunicació no va ser bona amb la discogràfica i estàvem molt enfeinats i vam decidir que per la propera. Sí. Potser per la propera. però també parlant amb grups més grans que nosaltres, entre cometes, ens han dit, aneu amb ull amb les discogràfiques, no signeu qualsevol cosa.
4: Però sí que ens agradaria.
2: Sí.
1: Cuidado.
4: Sí, sí, però... que ens agradaria.
1: Sí,
4: sí, sí. Sí, sí, sí, però sí que ens agradaria.
2: No, sí, sí, hòstia, perdó. No, sí, se'ns agradaria, però amb compte. No?
0: Bé, ha arribat el moment de que ens toqueu un parell de temes en directe.
2: Què tocarem?
4: Doncs hem triat els cuchillos...
2: I inhibidor recaptador.
4: Ah, sí,
2: molt bé. Els cuchillos i inhibidor recaptador.

0: Doncs així sona Ramona Flores en directe amb aquests dos temes que ens heu tocat. Moltes gràcies per fer-ho aquí en directe als estudis de Prat Ràdio. La portada del disc de Ramona Flores és una creació de la Irene Fabró. Què apareix en ella i què volia o què volíeu transmetre amb aquestes imatges?
1: Doncs la Irene va ser això també. Fa temps ja que la coneixem perquè vam fer fa molt de temps quan vam tirar Cielo Abierto com a single. Ella va fer tota la part visual, va fer també la portada i això com una espècie de visualizer d'Eco també que el va fer ella i després pues això, doncs ja com que ens va encantar pues, com va representar tot aquest personatge i com el va dibuixar tot això, pues vam comptar amb ella ja pues, per tot el que més, o sigui, ella ha dissenyat també la portada de Los Cuchillos i també pues, aquesta, la de l'àlbum i...
2: És la creadora de l'Eco també. Sí,
1: sí, sí, sí, bueno, o sea, nosaltres vam crear el personatge, però ella sí. El va pues, representar de forma física,
2: sí, sí,
1: no?
2: Sí,
1: sí, que va estar molt guai i molt acertat. I la portada va ser això, com una mica també de brainstorming, li vam també explicar bastant pues, quin era el concepte, quin era tota la història darrere, i sobretot això està com... l'Eco doncs te'l llança com el cabell amb una espasa, que també és com un altre símbol com molt del grup, i és com aquesta representació com... molt d'això, de com voler tallar pues, com amb tot el passat i com totes les coses pues, com més així turbulentes i com doncs, fer aquest gest de tallar-se com el cabell i després tenir-lo pues, això, pues, com cura i representar com aquesta cosa d'alliberació una mica.
2: Sí, perfectament explicat.
0: Quan teniu previst presentar oficialment les cançons del disc en directe i en quina sala?
3: S'està encara acabant de...
1: Sí, sí.
2: Bueno, jo crec que sí, no? O sigui, sí. Fer com un leak. No sé.
3: Estem preparant com de cara a principis de setembre, octubre, d'allà fins principis de l'any que ve. Uh-huh. Doncs ajuntar diverses dates que encara estem sí. Preparant i parlant. Però sí, diguem que una mini gira... diguem-ho així, la primera gira que fem tots.
4: És el que apuntem, és el típic, no? Treus disc, te'n vas de gira, doncs ara estem en ello, muntant, i és això, ara mateix no tenim quasi res confirmat al 100%, però segurament d'aquí no molt ja tindrem notícies concretes i ho publicarem.
2: Sí.
0: Però ha hagut una presentació en directe o la teniu guardada per fer més endavant, no?
2: Després de...
5: Ha sortit l'àlbum.
2: No, encara no s'ha donat l'oportunitat.
3: Bueno, i Casals Joves.
2: Sí, també.
3: Roquetes és nostre hogar, ho ha sido.
2: Sí.
3: Hem tocat, sí, i sí. A Porta, i molts Casals Joves de Barcelona.
2: Som molt de Casal, i els Casals ens han donat una oportunitat que de no existir no... hagués sigut molt més difícil començar a tocar, 100%.
3: Sí. Sí. Potser m'haig una mica a parlar d'això, però diguem que jo almenys he viscut una escena a Barcelona que no sabia que existia. Pensava que la música ara es feia en un format molt més digital i impersonal, i la veritat és que sí que hi ha una escena jove i sí que hi ha grups fent coses i tenim contacte amb moltíssims grups de Barcelona.
2: Sí.
3: D'això, de coincidir amb concerts, un dia ve ell a veure, tu a ell, sí. I així, i es fa pinya.
2: A més que és un privilegi com diguem, de Catalunya, perquè parles amb grups de Madrid o d'Andalusia i sí que hi ha espais per tocar, però el tema del Casal Jove o no Centro visteix. Cultural o algo així no són tan comuns com aquí. Aquí a cada barri trobes un o un parell. Sí, sí.
3: Sí. Molt més gran i molt més...
2: Sí, la veritat, sí. A Girona també conec un parell, però sí, sobretot de Barcelona.
3: Que ningú som d'allà. O sigui,
2: sí.
3: És
2: veritat.
3: Sí. En conjunt sí, perquè allà ens juntem i és on toquem, però Terrassa, Sant Sadurní...
2: Hospitalet, el que va ser, també.
1: Era totalment.
3: No, sí.
0: Encara és molt d'hora per a pensar en un segon disc de Ramona Flores, però teniu algunes idees o ganes d'experimentar altres camins musicals en un segon treball?
5: Sí que tenim coses noves, no estem pensant, no tenim clar si farem
1: un EP o
5: un, EP, sí, un àlbum.
1: Potser
4: sí, o potser tirem singles, ja està, potser tirem per alguna cosa més.
5: Potser el tirem per alguna cosa més curt, un EP probablement, o algun single, així, però de moment sí que estem treballant en coses noves, i també per això teníem moltes ganes de treure ja l'àlbum, precisament per poder entrar en aquesta nova etapa del grup i ja fer una composició amb el sync, i ja teníem moltes ganes de fer coses noves, i sí, estem treballant, i bueno, de moment molt bé, no tenim clar si serà EP o LP, però...
4: Sí, estem, de fet estem reformulant una mica l'estil. Sí que és veritat que lo nou sonarà a Ramona, bueno, lo nou després de lo nou seguirà sonant a Ramona Flores, però s'ha fet en condicions molt diferents, perquè totes aquestes cançons, clar, quan l'Adri i jo vam entrar, estaven composades, llavors sí que va haver com...
3: Sí, vam fer arreglos, no?
4: Clar, els arreglos són nostres, però... tal, però més que res, si canvies el procés, òbviament et canviarà el resultat, llavors és el que estem notant ara, no? Estem fabricant tot aquest procés i, bueno, encara no sabem què sortirà, però les poquetes coses que estan sortint ens estan agradant i són bastant interessants, i, bueno, seguir per aquí i aviam què surt.
2: I por, no tenim por, no?
4: No, a vegades sí que hi ha una mica la pressió aquesta d'ostres, haurem de fer alguna cosa, haurem de fer tal, sí, però l'important és prendre-s'ho amb calma.
3: Jo crec que en general tenim ganes.
2: Jo tinc moltíssimes ganes, personalment.
3: El que ara sí que és que després de veure això estem venint com una crisi, no? Una mica, per tornar a composar, perquè és com
1: és
3: una carga de feina increïble fins ara, i encara tenim part d'aquesta, no tanta, però tornar a ficar-se a composar des de zero està sent crític, però bueno, ho farem sí, i ens agrada molt, simplement necessitem descansar una mica.
2: També l'àlbum no s'ha acabat, ara queda
1: moure'l,
2: programar algun bolo aquí, sí, o on sigui, i no ha acabat encara seguim treballant.
0: I com traslladeu les cançons gravades a l'estudi als directes? Hi ha molta diferència entre una manera i una altra d'interpretar-les?
3: És que de fet és més bé al revés, sí. O sigui, som un grup de directes sobretot, ja he dit abans que potser sembla que la gent ara tira més per rullitar i per primer treure-ho i després moure-ho, que sí, i no estava malament això, però nosaltres no, nosaltres som un grup de vieja escuela, una mica de tocar, directe, portem un any abans de fer de treure el disc, de saturació de bolos, de pim-pam, sense parar, i això, són més de directes. Llavors, va més al revés, diguem que el gravat intenta semblar-se més al directe que no.
4: Sí, va ser el repte que vam tenir, de dir, ostres, és que no ens sol tan potent, que hem de fer? Llavors ho vam prendre perquè et canviï la producció, i fins que no sonava tan potent com el directe no vam estar contents.
2: També coneixem l'altra banda, perquè alguns temes van ser precisament com has dit, de traslladar de l'estudi al directe, i bueno, ara tenim aquesta fórmula que ha dit l'Adrià i estem molt més còmodes amb aquesta forma de treballar.
0: I ja per acabar aquesta conversa amb vosaltres, podem escoltar una darrera cançó del disc, aquest disc de 9 temes, que com hem dit abans es titula Aquella luz que apenas recuerdo.
5: Eco me parece.
3: A mi Eco m'agrada molt, sí.
5: Eco.
0: Doncs Maru, Marcos, Ferran, Adrià, Daniel, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, explicar-nos tantes coses sobre el vostre disc, i esperem veure-us en directe aviat i escoltar les noves cançons en un futur.
3: A tu,
5: moltes gràcies.
0: Fins aviat. Nosaltres ja tornarem la temporada vinent i intentarem portar grups tan interessants com Ramona Flores, que ens han acompanyat avui a moure soroll.
2: Merci.
5: Moltes gràcies per l'espai.

estic marxant d'aquesta casa que abans era nostra. Quina gran mentida, era vostra. Soc dins del cotxe i plou. Puc fer cap a mar, puc fer cap al poble, però lluny,

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

beure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'estic...

0: tots contents. Jo sí que estic content aquest Nadal. Vinga, home, au! Au, au, passa! Au! Vinga, home, au! Fora!
1: Estem rodant. Més. Stop, fora cotxe, mula. Molt bé. Vinga, stop. Vinga, sigue. Vale, sortim. Música.
2: Està, però no surt.
1: Música.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

estic amb tu. Digue'm on soc quan estic amb tu.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Aviam, un, dos, tres, i això em pot ser.

I la boira ens ha atrapat ballant, buscant el sol. I riguem a les quan contes la mateixa història.

0: Israel, Outra Radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu

que vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: Rocío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: amor.
1: Dani, Dani, para allá.
2: No, s'ha borrat. S'ha borrat.
1: Que s'ha borrat.
3: Què?
2: Els vídeos, no hi ha res. S'ha borrat tot.
3: Quants vídeos?
2: Ni la selfie, no hi ha res.
1: Que
2: no,
1: que no hi ha res. Tocat.
3: Bruna, la selfie no la tens.
2: Que no hi ha res, no té res.
3: Mira, mira-ho bé.
2: Da igual, suda, que no, que no, que no.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Moltíssimes gràcies per escoltar la nostra música. Si t'ha molat, no t'oblides de deixar el like i deixa un comentari perquè participaràs a un sorteig que lo flipes, mandarines. Merci beaucoup. Hasta la propera.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

Pause cartera.